0: japonés puede tirar un poquito más. La banda sonora está bien, los efectos sonoros también, pero en relación a la banda sonora se echan de menos que hubiera más temas originales de la, así como un poquito, ¿no? Por ponerle. Por todo lo demás, un juego muy disfrutable, que además del modo historia, dispone de darse y pasar horas jugando al más puro estilo Oliver y Benji, flipándonos y remates acrobáticos.
1: Y que el estadio vibre con la emoción de ver jugar a los dos, ¿no? Imagino, sí. Que...
0: A los dos. Captain Tsubasa 2.
1: Totalment. Doncs és això, no? Que a vegades, clar, o sigui, cada... quan un joc està basat en un producte audiovisual, i no al revés, no? Doncs ha de mantenir l'essència de, del que està... De com és la sèrie, no? I això, clar, pot afectar la jugabilitat per algú que no conegui la sèrie. Jo entenc que el que ens explica, sí, sí.
0: Ahora, para quien no la sèrie, és un deleite.
1: Sí, sí, sí, total. Seria com tenir una sèrie interactiva, no? Podríem dir, també.
0: Ahí estás, como ser partícipe de... Sí. Que és los productos.
1: Doncs és molt, molt interessant i realment té un toc nostàlgic que és innegable i que funcionarà molt bé. Doncs Dani, la setmana que ve t'esperem amb més notícies i amb més videojocs. Que vagi molt bé la setmana.
0: Adéu, adéu.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Imaginem, nit de Nadal, taula parada, torrons encara sense obrir, algú remenant l'olla mentre a la ràdio sona alguna cançó que tothom coneix de memòria... Doncs bé, mentre aquí preparem el sopar, a l'altra punta del món, un 24 de desembre de fa més de 50 anys, una noia de 17 anys vola dins d'un avió que es dirigeix cap a la selva amazònica. Es diu Julian Kupke. I el que li passarà en les pròximes hores és, sincerament, una de les coses més difícils de creure que els humans hem viscut mai. Tan difícil de creure

que si no fos perquè hi ha informes oficials, supervivents que la van trobar, i una carrera científica sencera que ella mateixa va construir després, jo diria que això és una llegenda urbana. Però no, és real. Comencem pel principi, perquè aquesta història té un d'aquells inicis que sembla escrit expressament per un guió de cinema. Però en realitat, va passar tal com sona. La Julianne és filla de dos zoòlegs alemanys que viuen al Perú, la Maria i el Hans Wilhelm Köpke. Als 14 anys, la família es trasllada a la selva per fundar una estació de recerca anomenada Panguana, enmig de l'Amazònia. I aquí ve el primer detall que sembla anecdòtic, però que, com veurem, els serà clau més endavant. Durant els mesos que hi viu, la Julianne aprèn nocions bàsiques de supervivència de la mà del seu pare. Coses tan senzilles com que si et perds a la selva, has de buscar un rierol i seguir-lo aigües avall, perquè l'aigua petita porta l'aigua gran i l'aigua gran

Cap a finals del 1971, la Julián torna a Lima per acabar els estudis i graduar-se a l'escola alemanya de la ciutat. S'hi gradua el 23 de desembre, i aquí trobem la primera d'aquelles petites decisions del destí que canvien una vida sencera. La seva mare volia tornar a la selva uns dies abans, però la Julián va insistir en quedar-se per assistir a la cerimònia de graduació. Total, només eren uns dies de diferència. Així doncs, mare i filla acorden agafar un vol l'endemà de la graduació, el dia de Nadal. Bé, la vigília, per ser exactes. El problema és que amb les festes tots els vols estan plens. Tots excepte un de l'aerolínia Lansa. I aquí apareix un altre detall que explicat avui sona quasi a broma negra. El pare de la Julián, Hans Wilhelm, suplicava a la seva dona que no agafessin aquest vol. Lansa tenia, diguem-ho amb totes les lletres, una reputació pèssima en matèria de seguretat. Però no hi havia alternativa. O volaven amb Lansa o es quedaven a Lima pel Nadal. I així, mare i filla pugen al vol 508 de Lansa, un Lockheed Electra amb hèlices ple de regals, pastissos nadalencs i passatgers amb ganes d'arribar a casa pel Nadal. El vol comença sense problemes, però després d'una estona volant, l'avió s'endinsa en un front de tempestes molt sever sobre l'Amazònia. Els passatgers comencen a notar sotregades fortes. Els paquets cauen dels compartiments superiors. Els regals, les flors, els pastissos de Nadal volen literalment per la cabina. La gent comença a plorar. Julián, asseguda al costat de la seva mare, li agafa la mà. I llavors, un llampec. Un llampec que travessa l'ala de l'avió i que, segons les investigacions posteriors, desencadena una fractura de l'estructura de l'aparell enmig de l'aire. L'avió es comença a desintegrar a 21.000 peus d'altura, és a dir, més de 6 quilòmetres. I aquí passa el moment que defineix tota la història. La Julián, encara cordada al seu seient, és expulsada de l'avió cap al buit. Cau. Cau enganxada a la seva filera de seients, en plena nit, des d'una altura d'uns 3 quilòmetres.

Deixem-ho reposar un segon, perquè val la pena dir-ho clar. 3 quilòmetres és més o menys l'altura a la qual sobrevolen alguns dels cims més alts dels Pirineus. I ella hi va caure, des d'allà dalt, lligada a un seient, sense paracaigudes, de nit, sobre la selva més densa del planeta. I aquí ve la primera gran sorpresa de la història, perquè va sobreviure. Sí, heu sentit bé. Va sobreviure a una caiguda de

3 quilòmetres d'altura. Els experts han estudiat el cas, encara avui no es posen del tot d'acord sobre com és possible. Una de les teories diu que la filera de seients sencera, amb 3 butaques unides, va funcionar com una mena d'hèlice o de paracaigudes improvisat, frenant lleugerament la caiguda mentre rodava sobre si mateixa. Una altra teoria apunta que els forts corrents ascendents generats per la pròpia tempesta la van empènyer cap amunt en alguns moments, suavitzant la velocitat de caiguda. I finalment hi ha l'explicació més senzilla i potser més poètica. La densa vegetació de la selva, amb les seves capes i capes de fullatge, va absorbir part de l'impacte final com si fos una xarxa natural feta de branques i de fulles. El cert és que cap d'aquestes teories explica del tot el miracle. I el cert és que ningú més d'aquell avió no va tenir la mateixa sort. Dels 92 ocupants, 86 passatgers i 6 membres de la tripulació, només ella va sobreviure. Però aquí la història només comença, perquè sobreviure a la caiguda no és el mateix que sobreviure a l'Amazònia. La Juliana es desperta l'endemà al matí, estesa al terra de la selva, encara mig lligada al seient. Té la clavícula trencada, un tall profund del braç, un ull tancat per la inflor i una commoció cerebral important. I malgrat tot, el primer que fa és buscar la seva mare, la crida, però només sent els sorolls de la selva.

trobem un detall esgarrifós que sovint queda amagat darrere del relat heroic. Més endavant es va saber que fins a 14 passatgers més havien sobreviscut a la caiguda inicial, escampats per la zona de l'accident, però que van anar morint en els dies posteriors mentre esperaven un rescat que no arribava mai. I entre aquests 14 hi havia la seva mare. La Julianne, però, encara no ho sabia i decideix posar en pràctica l'únic consell que té: buscar aigua i seguir-la. Troba un petit rierol i es fica dins, mig cega perquè ha perdut les ulleres, calçada amb una sola sandàlia que utilitza per anar tocant el terra abans de cada pas, per espantar possibles serps amagades. Imagineu la imatge, una noia de 17 anys, ferida, mig cega, caminant dins d'un rierol enmig de l'Amazònia, fent servir una sabata com a bastó de ser. Els dies es comencen a confondre. Menja un paquet de caramels que ha rescatat de les restes de l'avió fins que s'acaben. Després, res més. 100 avions de recerca que la sobrevolen, però la densa cobertura forestal l'amaga completament. El quart dia troba una filera de seients clavada a terra amb tres cossos encara acordats. Reuneix totes les forces que li queden per comprovar, amb un pal, que la seva mare no és entre ells. I aquí arribem a un dels moments més durs i alhora més sorprenents de tot el relat, perquè la ferida del braç s'ha anat infectant amb larves de mosca. I la Julianne recorda que el seu pare havia tractat un gos infectat de cucs amb benzina. Així doncs, fa exactament el mateix amb ella mateixa. Aboca benzina d'un bidó dins de la ferida i va traient les larves una per una. Segons les seves pròpies paraules, en va comptar 35 només en aquell braç.

Després d'uns 9 a 10 dies caminant riu avall, troba una barca amarrada vora una cabana. No vol robar-la, així que continua fins que troba un camp de fusters. S'hi estira exhausta i passa hores observant unes granotes que salten pels arbres del voltant. Té tanta gana que arriba a pensar menjar-se-les, però és que no té forces per atrapar-les. I sort que no en té, perquè aquelles granotes eren granotes verinoses. Si les hagués caçat i menjat, probablement hauria mort enverinada just abans de ser rescatada. Un dels girs més irònics de tota la història, la debilitat

que l'havia portat fins gairebé la mort i acaba salvant la vida. Poc després, un grup de llenyataires peruans arriba al camp i la troba. Li atenen les ferides com poden i l'endemà, després d'un viatge de 7 hores en canoa, arriba a un petit centre missioner on rep finalment atenció mèdica i menjar. 11 dies! 11 dies sol a l'Amazònia després de caure 3 quilòmetres des del cel. El seu pare l'esperava a Pucallpa, sense saber encara si la seva filla era viva o morta. El cos de la mare es trobaria setmanes després, el 12 de gener del 1972.

I aquí arriba la sorpresa final. Perquè la vida de Julianne Köpke no es va quedar congelada en aquell drama. Es va formar com a biòloga, igual que els seus pares. Es va doctorar i es va especialitzar en una cosa molt concreta, l'estudi dels ratpenats. Va tornar al Perú, va agafar les regnes de l'estació Panguana, aquella mateixa estació on havia après de petit els consells que li van salvar la vida. I avui dia encara hi treballa. I un detall final, era bé de pel·lícula. El cineasta Werner Herzog havia de pujar en aquell mateix vol per fer un càsting a la zona, però un canvi de plans d'última hora el va salvar. Anys després, ell mateix va fer un documental sobre la història de la Julianne i ella el va acompanyar fins al lloc de l'accident. Una visita que, segons les seves pròpies paraules, va ser per ella una mena de teràpia.

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Una setmana més ens posem amb ganes d'aprendre, amb ganes de fomentar la lectura i els aprenentatges que ens aporta saber que no nosaltres, però sí les generacions anteriors, doncs, porten molt de temps habitant en aquest planeta i han viscut tot tipus d'històries. Aquestes històries són bones de conèixer, són bones de saber i totes les setmanes ens les porta l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Cap a on viatjarem avui? A veure.
1: Avui viatgem juny. Avui la tarda se't costarà, la benzina et costarà. Avui
0: bueno, el preu que va... Mira, sort que he trobat un sistema de plaques solares, perquè, mare meva, el preu de la benzina.
1: O has de fer alguna cosa, posar plaques solares perquè et creï electricitat, perquè la benzina cada cop està més cara i continuarà estant molt cara.
0: Sí, però, mira, sí.
1: És un dels problemes que tenim avui en dia, dels molts problemes que tenim avui en dia. Avui també teníem dia molts llibres, llibres molt interessants.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

passar tal dia com avui, 5 d'octubre de l'any 1962. Els Beatles publiquen al Regne Unit el seu primer single oficial, Love Me Do. Quatre joves de Liverpool, encara desconeguts pel gran públic, llançaven aquest dia la cançó que donaria el tret de sortida a un dels fenòmens culturals més grans del segle XX. Love Me Do, escrita principalment per Paul McCartney amb la col·laboració de John Lennon, és una peça senzilla, d'arrels skiffle blues, amb una harmònica que es convertiria en marca de la casa dels primers temps del grup. El single el van gravar als estudis Abbey Road sota la producció de George Martin, qui no estava del tot convençut del potencial comercial de la banda, però que va apostar igualment per ells. La cançó va arribar només al número 17 de les llistes britàniques, un resultat modest si el comparem amb la llau d'èxits que vindria després. Recordem així, doncs, que aquell modest debut és retrospectivament l'inici oficial de la Beatlemania. I començava un dia com avui, un 5 d'octubre de l'any 1962. The Beatles publicaven al Regne Unit el seu primer single oficial, Love Me Do.

0: i ens omple de joia, perquè realment és un dret d'aquests que són absolutament clars, vull dir, el necessitarem tots, perquè encara que potser per l'hora i el sol que ara estic rebent no és el que toca més, però morint-nos ens morirem tots, o sigui que val més fer-ho a la primera bé, perquè no hi ha segona oportunitat.
1: Clar, separem una mica les dues coses perquè s'entengui. D'una banda, Cristina, parlem de l'èxit del document de voluntats anticipades, que això no té res a veure amb l'eutanàsia, eh? Això és un document que vostè, com a ciutadà, com a ciutadana, pot redactar davant del seu metge de capçalera, fins i tot amb la infermera, i que l'únic que fa, per dir-ho col·loquialment, és deixar un escrit que no deixi el marrón a ningú quan aquí arribi al final de la vida. Deixes per escrit.
0: Exacte.
1: Què vols que passi amb tu una vegada tu no puguis decidir què passa amb la teva persona, no?
0: Exacte, és només per si tu no ho pots dir-ho de viva veu el que vols i el que no vols respecte al teu final de vida. Perquè quan una persona està en final de vida no vol dir que no hi hagin coses a decidir, n'hi ha moltes, perquè a vegades els finals de vida s'allarguen moltíssim en el nostre país i en tot el que és el món occidental. Realment és com ha de ser, perquè és que tenim una medicina que funciona, tenim uns pal·liatius que funcionen i per tant doncs, hi ha finals de vida que són realment pues, llargs. Però hi ha persones que potser no volen que sigui tan llarg perquè les seves circumstàncies de patiment o les seves circumstàncies de malaltia fan que puguin valorar que potser aquest últim mes no el volen passar d'una manera determinada, sinó d'una altra. I aquí està la gràcia del document de voluntats anticipades, que tu pots dir què vols i què no vols respecte a l'eutanàsia, però bàsicament respecte a tots els altres drets que tenim al final de vida.
1: Clar. I deia això de no deixar el marrón a ningú, perquè a vegades es dona la situació que aquest document no s'ha fet, aquella persona d'un dia per l'altre cau malalta, no pot defensar-se a si mateixa, i els hi queda aquest mal de cap als fills o filles i també als sí. professionals mèdics.
0: Absolutament d'acord. El document de voluntats anticipades serveix, evidentment, perquè la persona porti fins al final el que ella considera que és els seus valors i com vol fer les coses també quan estigui en final de vida. Però, sobretot, serveix perquè la família no hagi de decidir cosa en aquest final de vida quan realment no sap què vol la persona que està en malaltia. Moltes vegades ens fa tanta por parlar del tema de la mort que no en parlem, no en parlem, no en parlem i quan en volem parlar ja és massa tard. I això és horrorós, haver de decidir segons quines coses per una altra persona. Jo vaig haver de decidir per la meva mare i no ho aconsello a ningú que sense haver parlat del tema hagis de decidir qüestions com aquestes.
2: Clar, i potser hi ha gent que sí que parla el tema, però si no queden escrites aquestes últimes voluntats, hi ha decisions que el personal sanitari no pot prendre, potser, no?
0: Exacte. Hi ha gent que confon una mica, per exemple, jo ja ho he parlat amb la meva filla, uh-huh. diuen. O el meu metge ja sap de què va. Bueno, però si no està escrit i formalitzat amb una signatura i registrat a nivell de registre de la Generalitat, després el professional mèdic no té cap eina per portar a terme el que tu has deixat escrit, el que has deixat dit, només dit i no escrit. Per tant, doncs, el fer el document és el que garanteix que la teva voluntat, que tu has expressat lliurement, doncs, sigui la que es faci.
1: Un document, Cristina, que es pot modificar al llarg de la vida, m'imagino.
0: Sí. Bé, no es pot modificar, sinó que s'ha de tornar a fer. Això és com els testaments aquests patrimonials. Sí. Es pot rectificar les vegades que vulguis i, a diferència del patrimonial, és un document que és gratuït. De fet, en aquest moment, tal com heu dit, es pot formalitzar davant d'un professional mèdic i, per tant, doncs no hi ha un cost econòmic. És senzillament poses, penses, reflexiones, parles amb la família, parles amb el professional mèdic si així ho vols i a partir d'aquí el redactes, vas a un cap qualsevol, el teu cap o un altre, si hi ha gent que és de mútues o de monfaces, però en el mateix cap de la Seguretat Social demanes hora, el metge et signa el document

0: en el mateix lloc, a l'administració del CAP, és on tu demanes que, on sol·licites que es registri dins dels Registre General de Documents de Voluntats Anticipades de la Generalitat. Vull dir, és així de fàcil. I la veritat és que estem contents per aquest augment important de més d'un 50% respecte a l'any passat, però amb nombres reals no us creieu que sigui molta gent, això, eh?
1: Clar. De fet, aquesta que ara ens explicaves és la novetat del registre d'enguany i que explica potser aquest augment i és la consolidació de la formalització d'aquest document davant de professionals sanitaris. No sé si creieu que aquesta ha estat la clau per aquest 50%.
0: Sí, i tant, és exactament com ho dius. La clau ha estat en això, que es pugui formalitzar davant del teu metge o metgessa, fins i tot del teu infermer o infermera i fins i tot davant de la persona de treball social a l'àmbit de la salut. O sigui que ara el ventall de llocs on ho pots formalitzar és una cosa que ha facilitat moltíssim que es pugui haver-hi aquest augment de documents de voluntats anticipades.
2: Deia la Cristina que no són tantes persones les que ho han formalitzat, però la xifra és prou important, perquè d'aquest 2025, la xifra d'aquest 2025 són 44.365 documents. Aquests els que s'han fet davant del professional sanitari del centre d'atenció primària. Després n'hi ha uns altres que s'han formalitzat davant de notari i després alguns altres, molt pocs, davant de tres testimonis.
0: Sí, exacte. Per tant, si estem molt contents amb aquest augment i estem molt contents també i agraïm moltíssim la tasca no només dels professionals sanitaris que s'han implicat totalment, sinó la tasca de fins i tot dels administratius que han tingut un canvi en la seva funció i l'estan complint perfectament els administratius dels CAPs. La xifra és important, però per un país com Catalunya, el que hi hagués molta més gent, molta més d'aquest 3% que podríem arribar a ser, no?, de persones que hem signat i que hem registrat el document de voluntats anticipades, això donaria també un àmbit de seguretat en els professionals que quan et reben saben exactament què vols i què no vols. Val? O sigui que hi ha coses importantíssimes en aquest informe que ha sortit ara. Per exemple, que el nombre de centres que registren els documents de voluntats anticipades s'ha duplicat. Això vol dir que hi ha una implicació importantíssima per part dels professionals sanitaris. Això a nosaltres és una cosa que de veritat que ens sembla important. De tota manera, tingueu en compte que llocs com, per exemple, Navarra, en què van fer una campanya informativa a la ciutadania, una campanya informativa que en els autobusos, sabeu, les marquesines aquestes dels autobusos, sí. Hi havia una fotografia d'una senyora que deia: tu ja has fet el document de voluntats anticipades, saps el que és? Ves al teu centre sanitari i t'informaran. Aquesta campanya va fer pujar no només el nombre de documents de voluntats anticipades, és el lloc on tenen més documents registrats, en general, sinó una cosa molt important, que és que va baixar l'edat en què es feien. Clar, perquè ens trobem que hi ha moltes persones que no es fins quan són molt grans, quan estan molt, ja molt, molt, molt allò, a les últimes, que fan el document de voluntats anticipades i, per desgràcia, és un document que és necessari a partir d'una edat molt jove. A partir dels 18 el pots fer. I a partir dels 18 és quan un s'ho hauria de plantejar. Sembla estrany, perquè els 18 anys realment
1: ningú
0: no estàs
1: pensa
0: per
1: en
0: pensar.
1: Està
0: clar, però després existeixen circumstàncies, per desgràcia, que ens hi fan posar i són els casos més difícils. Clar. Són els casos en què ningú sap què volia o què no volia aquell jove. Evidentment, la urgència mèdica és importantíssima igualment i es fa tot el necessari perquè aquella persona jove sobrevisqui amb les millors condicions. Però si hi ha una cosa que et deixa en una situació vegetativa i toquem fusta que no li passi a ningú, però passa, doncs hem de saber què hem de fer. I la família...

0: ja està desesperada per altres qüestions i si a més ha de pensar què voldria, què hauria volgut aquella persona, aquell jove, doncs... I a més és que pensar en la mort està bé, quan ets jove, perquè et fa veure les coses d'una manera diferent, et dona una perspectiva diferent de lo que és el perill, de lo que és el que vols aprofitar la teva vida, o sigui que pensar en que un dia o altre s'acabarà és una cosa molt sana i totalment, que no és agobiada, sinó que és sana. Dir, bueno, això s'acabarà, doncs anem a aprofitar-ho bé. O això s'acabarà i, bueno, vols dir que ens hem de tirar d'aquest penya-segat de cap per fer-se el xulo amb els companys? No.
1: Cristina, estem parlant d'aquest document de voluntats anticipades, però a l'altra cara de la moneda hi ha la prestació d'ajuda a morir, i és el que coneixem com a eutanàsia. Entenc que cada vegada s'hi pugui acollir més gent, més persones, també és una bona notícia, no?
0: Clar, és anar normalitzant un servei de salut més. Vull dir, nosaltres tenim un nivell prou saludable, no?, de salut pública. Som un lloc on, afortunadament, tenim una sanitat pública que funciona. Quan una persona entra en una situació oncològica, no s'ha d'arruïnar tota la família, com, per exemple, pot passar als Estats Units. No? No, nosaltres tenim una salut pública que et protegeix. I un d'aquests serveis és que, quan tu, pel que sigui, que tens una malaltia terrible, intolerable, que ja no pots més de dolor, o quan tu tens un patiment gravíssim que el que et dones és unes ganes de dir prou terribles, ho puguis fer. Clar, amb una malaltia tothom té clar el que és. No? El meu pare, molt estimat, per cert, va morir d'un càncer de pàncreas. I això és una malaltia greu, que sabem que té una... sobretot quan ja tens una edat determinada, no té una curació i és molt dolorós. Doncs el meu pare... podria haver demanat en el seu moment i estalviar-se, tot i que va morir molt bé, després d'una sedació, però ell hagués pogut demanar-ho i no hi hagués hagut problema, perquè tothom ho hagués tingut clar. Una situació de patiment és una mica més complicat, però tenim tots la imatge del Ramon Sampedro. Si més no, els que tenim una edat determinada. El Sampedro, que és un noi que es va tirar, no?, aquell penya-segat que dèiem, no?, sí, va tenir un accident i va quedar paralitzat del coll cap avall.
1: Sí.
0: Exacte. I després de 25 anys d'estar en llitat i que el cuidaven molt bé i que tothom se l'estimava, etc etc, va dir, ja en tinc prou, ja en tinc prou de que em cuidin. Això és una situació de patiment greu. I que no té cura.
1: I que ningú vol patir i tampoc volem veure patir a les nostres famílies. Cristina Vallès, presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
1: El govern de la Generalitat de Catalunya concedeix cada any el Premi Ramon Margalef, un reconeixement amb el que el govern premia una trajectòria científica destacada o un descobriment rellevant en el camp de les ciències ecològiques. Doncs bé, el Ramon Margalef d'enguany ha estat per Josep Canadell.
3: Nascut a Sabadell, Canadell és investigador en cap del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO australiana i director executiu del Global Carbon Project, una xarxa internacional de científics dedicada a l'estudi de gasos amb efecte d'hivernacle i del sistema climàtic terrestre. Considerat un dels investigadors en clima més influents del món, desenvolupa la seva activitat entre Catalunya i Austràlia i ha estat reconegut al llarg de la seva trajectòria per les seves aportacions a la recerca sobre el canvi climàtic. Amb aquesta concessió del Premi Ramon Margalef, la Generalitat premia Canadell per la seva contribució en l'estudi del canvi climàtic a través del seu treball pioner sobre el cicle del carboni i com aquest interacciona amb els oceans, els rius i els boscos. El jurat ha destacat que Canadell té una gran capacitat per impulsar i coordinar equips de recerca d'arreu del món i que gràcies a la seva tasca s'ha generat coneixement científic molt útil per als responsables polítics. També se'l considera entre els investigadors de clima més influents del món. Els seus esforços inclouen la participació en negociacions polítiques internacionals per establir ponts entre ciència i política i ciència i ciutadania.
1: Josep Canadell, no sé si dir-te bon dia o bona nit, perquè ja fa temps que vius

0: no?
1: Sì, it's tard de la tarda, cap al principi del vespre.
0: Escolta, com et sents després de rebre aquest premi Ramon Margalef?
1: Mira,

0: ecologia en el país i una ecologia que jo vaig poder enriquir-me i formar-me en ella.
1: Com deia en Pep, amb aquest premi la Generalitat reconeix la teva tasca vers l'estudi del canvi climàtic. Perquè els que no ens hi dediquem ho entenguem, quina és la teva tasca? Què és el que fas?
0: Mira, quan parlem del canvi climàtic, majoritàriament, no exclusivament, parlem dels grans canvis que fem en el cicle del carboni. O sigui, el carboni es recicla entre l'atmosfera, els oceans, els boscos, la vegetació, els sòls, i el que hem fet és posar unes emissions noves que no existien abans, que són les emissions dels combustibles fòssils i en part també de la deforestació mundial. I això ha fet desestabilitzar tot aquest sistema de carboni. I el resultat és una acumulació de carboni a l'atmosfera, que el que fa és atrapar l'energia solar i escalfar la Terra. I amb aquest escalfament de la Terra, tot comença a canviar, incloent, naturalment, el temps que nosaltres visquim dia a dia, estació a estació, any a any, i amb unes temperatures que segueixen creixent ja fa molt temps i continuaran creixent durant molt temps.
2: A banda de ser investigador en cap del CSIRO Austràlia, també ets director executiu del projecte Global Carbon. Què és i quina tasca fa aquest projecte?
0: Sí, el que és important és entendre que els problemes que tenim ara, concretament del canvi climàtic, són problemes tan grans, estem intentant entendre com la Terra funciona, perquè és la Terra que determina el clima, tots els fluxos d'energia, d'aigua, de carboni, i això només es pot fer si establim aquests consorcis molt grans d'experts en els oceans i com l'oceà circula i com el carboni s'absorbeix i les temperatures canvien, el mateix per l'atmosfera, els experts de l'atmosfera, els ecòlegs terrestres que entenen com els arbres reaccionen a més diòxid de carboni i a temperatures més extremes. I, per tant, la feina que jo faig i que m'ha establert amb aquest consorci mundial del Global Carbon Project és poder fer aquesta compilació de dades, de models, dotzenes de models de tot tipus, ens ajuda a entendre què exactament els humans estan fent en aquest cicle de carboni i com això afecta el canvi del clima i, últimament, el temps que patim cada dia.
1: A banda del teu gran coneixement i la teva gran tasca, la Generalitat ha premiat també la teva gran influència a nivell mundial en el món de la investigació sobre el canvi climàtic, fins al punt de participar en negociacions polítiques internacionals. No sé fins quin punt és complicat convèncer, segons quin polític sobre la matèria.
0: Oh, ja, yeah, no aclamo que jo he fet convèncer a cap polític, però a nosaltres el que fem una feina molt gran és d'interpretar tota la ciència i fer-la entendre tant tècnics com polítics en negociacions perquè puguin tenir unes decisions més educades amb una evidència molt clara del que està passant, sense tenir una posició amb el que s'ha de fer o amb el que no s'ha de fer, i per tant aquests polítics que puguin fer les decisions. És complicat i té una gran diferència si estàs parlant amb el govern d'Austràlia o amb el govern català o amb el govern del Japó o de la Xina. És molt diferent i per això ensenya la complexitat d'aquest repte tan gran que tenim de descarbonitzar l'economia global i treure el carboni de la nostra economia i el fet que tot està anant tan a poc a poc.
2: Clar, en aquest sentit, Josep, estem veient com la dreta i l'extrema dreta doncs, sembla que repunten no? A nivell global i en molts casos doncs, això ve acompanyat de cert negacionisme. Què els diries a totes aquestes persones que neguen que hi hagi canvi climàtic?
0: Mira, en aquests moments, la descarbonització o la gran transició que s'ha de fer per manejar el nou estat del clima ja ha començat i ja no es pararà. Això és molt important i penso que hi ha molta gent que no entén això. O sigui, els temes d'energies renovables, els temes de substitució d'energies més brutes, treure el carbó de la...

0: qüestió. Tot això ja ha començat, i ha començat molt fort, i veiem canvis estructurals molt importants que són imparables. Ara, el que estem veient és que, hem d'anar mil vegades més de pressa del que estem anant, i dues, tots aquests negacionistes que em dius fan encara anar més a poc aquesta transformació que és imparable. Per tant, jo el que els hi dic és que, doncs, ells ja han perdut, i vale, intentarem que no ens facin aturar molt, però ells ja han perdut una carrera que ja ha començat i que ja no es para. I que, si d'alguna manera es presenten ells com gent prehistòrica, en la qual doncs, aquests energies sistemes que vam organitzar i vam començar a organitzar fa 200 anys, doncs han de canviar molt ràpidament i que ja no formen part de les economies modernes.
1: Està clar que els polítics són qui gestiona el món, també els ciutadans tenim part de responsabilitat en tot això del que estem parlant. Josep, què estem fent malament perquè ens trobem en aquesta situació? Què s'ha fet malament?
0: Bueno, és clar, hem estat parlant durant 35 anys de què és el que hem de fer, fent relativament poc. És clar, Catalunya té una gran... té molts deures a fer. És clar, Catalunya, quan la compares amb altres parts d'Europa, doncs està molt endarrerida amb el tema de renovables, amb el tema dels cotxes elèctrics, amb temes que són molt clars, quina és la trajectòria de viatjar, i no l'electrificació de les cases. I no, totes aquestes coses ja, ara, des d'un punt de vista tecnològic, ja estan totes molt clares i tenim la tecnologia i ja és disponible comercialment. Vull dir que tots hem de fer una mica d'esforç, tant el govern com per ajudar que es faci aquesta transició, algunes coses una mica més cares, es necessita tipus d'ajudes econòmics o de préstecs que ajuden a la gent a fer decisions, però l'altra vegada el govern, clar, d'organitzar els temes més grans de on posem totes aquestes energies renovables i com desenvolupem una xarxa elèctrica robusta, més gran, neta, i tot el que s'ha de fer.
2: Aquí a la ciutat sovint parlem dels efectes del canvi climàtic i sempre ens preguntem quin serà el futur del nostre planeta, perquè sembla doncs, que l'escalfament global no s'atura. Com preveus que serà la Terra en un futur si no ens posem a feina?
0: Molt bé, so, tu no vols saber quin és el futur si no ens posem a la feina, però et puc explicar una mica el futur si ens posem a
2: Vinga,
0: la
2: posem aquesta part
0: feina. O sigui, és molt
2: positiva, va.
0: important que... Exacte. Clar, el problema és que les coses poden anar molt malament i no hi ha límits amb el malament que poden anar. Però, clar, això ja no és una opció. Ningú vol aquesta opció i ni l'hem de considerar ja. Però el que és important és que si ens posem a fer la feina ràpida i d'una forma més agressiva, d'una forma tal com les expectacions d'aquesta estabilització del clima que hem de fer, tindrem i seguirem tenint un escalfament, escalfament vol dir cada vegada les temperatures més altes, com a mínim durant 4, 5, 6 dècades més. Vull dir, estem parlant d'un parell de generacions més que l'únic que veuran serà un augment de la temperatura i, per tant, un augment d'aquells extrems que coneixem molt bé. Ja siguin extrems de pluja i inundacions, o extrems de calor, o extrems d'onades de calor en els oceans, en el mar Mediterrani, i tot el que això vol dir pel que nosaltres, per la part productiva d'ella. L'important és que tenim les eines ara per poder canviar. Tenim les eines per fer aquesta transició. És una transició que no es farà ràpid, fins i tot si es fa molt agressiva, i per tant, a més de fer aquesta mitigació i aquests canvis i aquesta transformació dels sistemes energètics, també hem de fer molt esforç per adaptar-nos en aquest clima que seguirà empitjorant-se durant bastantes dècades per poder, doncs, evitar al màxim, naturalment, tot el damage, tots els impactes negatius que podrien venir d'aquests extrems que sabem molt bé que existeixen i que en aquests moments quasi tota la població mundial ja ha viscut d'una manera molt, una experiència molt personal amb extrems que no havien viscut mai abans de la seva vida, aquests últims 10 anys.
1: En aquest sentit, t'ho pregunto directament, som a temps de revertir el canvi climàtic o l'únic que podem fer és aconseguir reduir els seus efectes?
0: Som a temps, sempre som a temps, perquè el canvi climàtic

0: climàtic, els impactes del canvi climàtic no tenen límit. Vol dir que podem acabar aturant l'augment de les temperatures. Sí, estem a temps a poder fer això, no hi ha cap dubte. Però fent això tindrem un augment de temperatures i un augment dels extrems d'aquest temps que viurem, que ens haurem d'adaptar d'una manera diferent i fer coses una mica diferent també, o potser molt diferent, i naturalment alguns extrems són dramàtics, bé, són mortals, com sabem. Però aquí som a temps. Les tecnologies, la majoria de tecnologies estan disponibles i sí, té un cost de fer aquesta transformació, però és que el cost de no fer res és molt més gran.
1: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva, que encara hi som a temps. Dèiem en començar que ets nascut a Sabadell, però que estàs vivint a Austràlia. No sé com has arribat a aquest punt, si és que és Austràlia un dels països de referència en clau mediambiental i per això estàs tu allà.
0: Jo vaig estar a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Departament d'Ecologia, vaig tenir moltes oportunitats per poder créixer com a professional, vaig fer tots els graus que s'han de fer, i després vaig veure que havia d'aprendre més encara, i doncs me'n vaig anar als Estats Units, a Califòrnia, on doncs allà es començava molt incipientment, a principis dels 90, a parlar del canvi climàtic i a fer recerca del canvi climàtic, que és on jo vaig començar a fer recerca del canvi climàtic. I d'allà, després de 10 anys, va haver una oportunitat de formar part d'aquests programes globals de recerca del canvi climàtic, que n'hi ha diversos components, i un component era aquest del cicle de carboni, i doncs vaig aplicar per una posició, que la vaig guanyar, i me'n vaig anar cap allà fa 28 anys.
2: Déu-n'hi-do, 28 anys. I què tal la vida, Josep, a l'altra punta del món? Com és viure a Austràlia? No sé, què t'agrada del país i què trobes més a faltar de Catalunya?
0: Jo no vaig tenir cap dubte d'anar a Austràlia, perquè com a còleg de formació, Austràlia, saps, és un lloc excepcionalment interessant. Té de tot, des dels tròpics, dels deserts, els corals, els arrecifes, ho té tot. Vull dir que és molt interessant. I he tingut moltes oportunitats, és molt lluny de molts llocs, Austràlia. Vull dir que si haig de viatjar moltíssim, i això no és una gran cosa pel canvi climàtic, ni per mi, per la meva salut, però ho hem fet. I, naturalment, trobo enyorar tot el que és la meva cultura primera, que mai la deixes a nivell personal, i la llengua, que doncs no la parlo prou, que doncs per això aquest Margalef premi ha estat tan important per mi, perquè és aquesta connexió tan fantàstica amb les arrels.
1: Josep Canadell, ha estat de veritat un plaer poder parlar amb tu una estona, i una altra vegada enhorabona per aquest premi Ramon Margalef. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, el plaer ha estat meu.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: CFM.
1: Una pista més.
2: Va, dona-la.
1: Aquesta cançó no apareix en aquest recull de cançons.
2: No, no apareix aquí.
1: Mira, mira si hem descartat cançons. Com 9 o 10 hem descartat ja.
2: Malauradament no hi apareix, però hi podria aparèixer.
1: Podria aparèixer.
2: Vinga bé.
1: De fet, no sé si en la careta de l'any passat apareixia aquesta paraula.
2: No apareixia.
1: No, la cançó no, però la paraula.
2: Ah, la paraula, no sé.
1: Vinga, va, paraula de cançó.
2: Paraula de cançó, que avui ens porta tres paraules molt interessants. La primera de les paraules té a veure amb l'època de l'any que hem començat a viure, que és la tardor.
1: Ai, que bé.
2: I la tardor què hi ha? Hi ha castanyes, pluja. Hi ha moniatos, hi ha pluja, molta pluja, i la pluja, quan cau la pluja tan intensa com avui, al terra què queden?
1: Moll.
2: Sí, però què queda al terra?
1: Xarcos, com es diu?
2: Bassals. I fulles, no?
1: Ah, també.
2: Les fulles
1: però
2: dels arbres.
1: Però quan plou no cauen les...
2: Saps aquesta fulla que quan eres petit et feien dibuixar a l'escola?
1: Sí. I quan ets gran et fan a recollir fulles pels nens?
2: Encara vas a recollir fulles pels nens?
1: Ara ja són grandets, però infantils, sí.
2: En fi, són les fulles de tardor, no?
1: Sí.
2: Com les autumn leaves que cantava Nat King Cole. The falling leaves.

0: Para bueno, dormir, ¿eh? También.
1: Sí, doncs... Perdó. T'estàs adormint ara mateix?
0: Bueno, és que amb aquesta cançó... És molt relaxant, aquesta cançó. Perquè la paraula que és... Fulla o tardor?
1: Fulla. I això es diu Autumn Leaves. Eh?
0: Fulla.
1: Que bé, no és una cançó d'en Latin Cole, ni és una cançó que es creés en anglès, sinó que és una cançó que es va crear en francès, es va escriure en francès. Oh. De fet, la va escriure l'hongarès Joseph Cosma, el 1945. I el poeta francès Jacques Prévert la va escriure en francès. Per tant, no es deia Autumn Leaves. Es deia, ara em corregiràs tu, eh? Que tu és l'expert en francès d'aquest programa. Le fil mort. Les hojas muertes.
0: Ah, t'anava a dir, no
1: Le
0: és...
1: Le fil mort.
0: Très bien.
2: C'est une chanson qui nous ressemble.
1: Un millor.
0: Home.
1: N'hi ha color.
0: El francès sempre és millor.
1: Sí.
0: És un idioma molt maco.
1: Molt
0: maco. I molt romàntic.
2: Nous vivions tous les deux ensemble.
0: Però també m'estic adormint, Robert, eh?
1: Estàs adormint?
0: Són molt lentes.
1: Bueno, doncs ara posem una cosa més, una mica més animada.
0: Vinga, sisplau.
1: Et deia que aquesta cançó és de l'any 1945, la va escriure el poeta francès, o la va traduir el poeta francès Jacques Prévert, i va escriure aquesta lletra que va ser després internacional perquè va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula francesa Le Port de la Nuit, Les Portes de la Nit, el 1946, dirigida per Marcel Carné. Per tant, és una cançó molt antiga, perquè el 45 és molt antic, no, ja?
0: Home.
1: Sí, no. És un dels estàndards més importants del jazz de tot el món. Aquest, de Nat King Cole, el que hem escoltat al principi, The Autumn Leaves, és un dels grans estàndards del jazz. Però anem a animar-nos una miqueta més. Venim a Espanya. Anem als anys 80, finals dels 80 i ja 90. Ja estem en l'any olímpic, gairebé.
0: Ah,
1: i arribant l'any olímpic, hi havia un grup que es deia Olé Olé,
0: ai,
1: que jo he descobert una cosa gràcies a aquesta secció. Olé, olé, quines cantants va tenir?
0: Marta Sánchez i la d'abans, que mai me'n recordo com es diu.
1: Vicky Larraz.
0: Vicky Larraz.
1: N'hi va haver una tercera. Que és la que canta aquesta cançó.
0: Abans de la Vicky Larraz?
1: Després de totes dues. Va haver una tercera època del grup, jo no sabia.
0: Sí, és veritat, ara que ho dius.
1: Es deia Sonia Santana i cantava Como las hojas al viento.

0: I tampoc és massa més animada, però...
1: No he escoltat mai aquesta cançó.
0: No, escolta-la.
1: Molt bé.
0: A veure, forma part d'un àlbum que es diu Al Descubierto, que va marcar l'etapa del grup amb aquesta dona, amb Sonia Santana. Va ser el darrer disc d'estudi de la formació original d'Olé Olé, i s'entén perquè aquest ritme que tenen no és gaire animat, no?
1: És que no és gens d'Olé Olé.
0: Això, no sé si... Però és clar, és molt de tardor. Com les hojas al viento, és molt de tardor. Sona així, escoltem-la.

0: A veure, si aquest era el nivell, després de Vicky Larraz i Marta Sánchez...
1: Doncs, sí, eren dues cantants supermogudes i les cançons eren molt alegres.
0: Sí, sí.
1: No sé, ballaves, amb això no es pot
0: ballar. En aquell moment...
1: Pots ballar així, com una hoja.
0: Estem al 92, per tant, estem a la Guerra del Golf. Marta Sánchez anava a visitar les tropes.
1: Sí.
0: Te'n recordes?
1: Sí, home, i tant.
0: Soldados de l'amor.
1: Ho vaig veure en directe, això. Jo me'n recordo que era petita.
0: Marta Sánchez, que ja no formava part d'aquell grup, se'n va anar a visitar les tropes a la Guerra del Golf. No, ja era Marta Sánchez sola. Soldados de l'amor ja és seu.
1: Ah.
0: Ja no és d'Ole Ole. Per tant, s'entén que abandonés el grup perquè el grup estava a la baixa en aquesta època. Em diuen que encabeixen aquesta cançó en el pop melòdic i nostàlgic característic dels compassos finals de la trajectòria de la banda dels anys 90.
1: Uh-huh.
0: Final, però
1: no, no,
0: segur que va ser el final.
1: Sí,
0: bé, ara anem a una cosa més animada i que sé que t'agradarà, perquè potser alguna vegada
1: sí?
0: T'has trobat en aquesta situació. No masses, perquè jo sé que tu, l'amor de la teva vida, fa molts anys que està allà consolidat,
1: sí.
0: I que abans d'ell, no sé si n'hi va haver algun altre.
1: A tu t'ho explicaré.
0: Ah, bé. No. Sigui com sigui, tots alguna vegada ens hem trobat entre dos amors, no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, allò que estàs coneixent una persona, però a la vegada en coneixes una altra...
1: Tots tenim un passat, sí.
0: I tots tenim un passat i no saps per quina decidir-te. Però al final tot cau pel seu propi pes.
1: Oh, i tant.
0: Entre dos amores es trobava sempre Ana Belén.

0: però si tens dos amores, malament.
1: No? Diu, bueno, els dos foien enloqueciendo.
0: Bueno, clar, no m'estranya. Quedo amb un i ara amb l'altre. No,
1: clar, però és que un cadascú li dona una cosa diferent.
0: Bueno, doncs pues te'n busques un tercer que t'ho doni tot. Mira.
1: Un tercer no és una mica ja, és una mica fresqueta, eh?
0: No, però deixes aquells dos.
1: Sí, però llavors no són amores,
0: eh? O cariño, no es pot tenir tota la vida.
1: Ja, però és que no li llamen amores quan quieren decir otra cosa,
0: bona eh? Bones
1: razones. Clar, és que... En fi, aquesta cançó és d'Anna Belén, Entre dos amores. És una cançó que es decideix entre un amor apassionat i un d'arriscat. Representa el desig, la intensitat, l'emoció i el vertigen. Parla sobre el dilema de tenir el cor dividit entre dues passions oposades. En aquesta lletra es pot escoltar i representa un, la llar, la protecció, l'escalf, i l'altre és el que li dona allò el moviment, l'alegria, no? En fi, els dos amors que me llevan com hoja al viento, d'aquí ve la cançó Entre dos amores. Anem a caminar, Míriam?
0: Vinga.
1: Perquè la cançó
0: sí, perquè
1: portem
0: asseguts una quanta estona.
1: Forma part d'un bloc que va sobre la cançó, la paraula caminar.
0: Molt bé.
1: Jo aquí m'he pres una llicència perquè me l'he pres...
0: T'han proposat la paraula caminar.
1: Caminar.
0: Mira, algun runner
1: un caminant. Mira, aquesta no l'he portat, veus? Caminant entre mi camino, s'ha de fer camino a l'andar. No l'he portat,
0: en
1: tu.
0: En sèrio?
1: No l'he portat, tu. La podia haver portat i m'he pres una llicència.
0: Ui, que fort.
1: En qualsevol cas, A caminar és una cançó de Pablo Milanés.

0: posat després una llicència.
1: No, ara em prendré la llicència.
0: Ah, vale.
1: Aquesta cançó, fixa't el que diu aquesta lletra de A Caminar de Pablo Milanés, diu que cinco siglos van a terminar, i fa una al·lusió simbòlicament al final de l'era de l'opressió, considerant de l'origen de l'Amèrica Llatina. Per això, cinco siglos, després va a terminar l'opressió. I parla d'aquest camí que fan conjuntament perdó, a l'Amèrica Llatina. A Caminar de Pablo Milanés és una cançó que parla d'un amor madur que, en el que no s'exigeixen ni sacrificis, ni canvis de l'altra persona, ni res. S'accepta la persona tal com és, i a caminar de la mà, que això és el bonic de l'amor, no?
0: Doncs sí.
1: Al final, què queda? No? Carinyo, només.
0: I el respecte. I la companyia.
1: Mm-hmm. Això és molt important, eh?
0: Vull dir que... és que és bàsic. Si no tens això en una relació, apaga i vamonos.
1: Avui en dia que va a la baixa... No, el respecte, la companyia...
0: Bueno, entre una parella, no?
1: No, vull dir que la gent, això ho diu la meva mare, i encara que penso que és una frase molt carca, té molta raó, que és avui la gent ja no aguanta res.
0: No.
1: Per una banda està bé que no aguanti res, si no s'ha d'aguantar ningú.
0: Hi ha coses que no s'han d'aguantar.
1: Altres coses formen part de la gestió del dia a dia que la gent ja no està disposada a fer, uh-huh. No?
0: Sí, tal qual.
1: A caminar, juntos de la mano, a caminar, com canta Pablo Milanés. I ara ve la llicència...
0: Ui, com està? Encostipat, mira, no, podria ser la paraula.
1: La llicència que m'he pres. Perquè ara ve una de les meves cantautores preferides de tots els temps, de tota la història, que a mi m'inspira en molts moments, que és vigent, tot i haver mort ara fa 50 anys. I crec que a dia d'avui encara l'hauríem d'escoltar per explicar moltes de les coses que estan passant en aquest país i per inspirar-nos en la vida. És Evangelina Sobredo Galanes, Cecília.
0: Ah, dic, no sé qui és.
1: Cecília, que cantava Andar.

0: Com sona aquella època, eh?
1: Com sona aquella època, però que m'agrada molt aquesta cançó perquè diu no exijo cuentas a nadie, el caso es andar, sin hacer daño a nadie, sin pisar a nadie. Aquesta és la filosofia de la vida. Caminar pel camí de la vida sense fer mal a ningú, sense trepitjar els demés i fent el que tu creguis oportú. Escolta.
2: Propongo destino.

0: metàfores. Aquí posa la Cecília que...
1: Perdó, eh? El Robert està fatal, eh?
0: Tinc el pollastre avui. El Gerard té una altra ràdio que et mereixes, perquè aquesta setmana els meus pollastres avui. Doncs Cecília, dic, segueix vigent després de morir ara fa 5 dècades i crec que la seva música encara avui, les seves cançons es poden escoltar. Són i tenen actual. Missatges que encara avui ens ajuden a entendre la història d'aquest país i tantes coses. Andar.

0: recordo que la vaig posar...
1: Que marxi.
0: No, recordo que la vaig posar el 21 de juny. Te'n recordes que vam fer un programa especial d'en Bones Mans...
1: Del que he esmorzat.
0: D'en Bones Mans dedicat a la música?
1: Sí.
0: I
1: sí,
0: tu vas posar My Way, o a mi manera de Sempre Així. Jo vaig posar Andar de Cecília, que és una de les que més em representa. Anem a la següent paraula. Hem parlat de la fulla, de les fulles, d'Andar... Perdó, que me'n deixo una, que ara ve el ritme. Ara ve el ritme de l'Andar.
1: Ah, vinga, va.
0: Perquè portem una secció una mica lànguida, no?
1: No, aquesta cançó encara.
0: Aquesta encara és maca.
1: Aquesta és maca.
0: Va, ara ens animarem, sobretot perquè després de la pluja que surt...
1: Del sol.
0: El sunshine. Walking on sunshine.

0: que només
1: sabem cantar I'm Walking on Sunshine.
2: I'm Walking on Sunshine. Vol dir camino pel sol.
1: Sí, sí.
2: No? Que és una cosa molt bona. Això ho ha de saber la gent, que en aquest país, tot i ser el país amb més sol de tota Europa, tenim dèficit de vitamina D, que és el que s'adquireix a través del... Tothom, sí, sí, sí. M'ho va dir l'altre dia un expert, em va dir, tots a Espanya tenim dèficit de vitamina D. Per això moltes persones, tots hauríem de prendre suplementació de vitamina D, perquè no la tenim. Llavors, a mi em sembla surrealista que el país amb més hores de sol de tota Europa tinguem dèficit de vitamina
1: D. Perquè ens han fotut por amb el sol i ens protegim moltíssim.
2: Aquesta és
1: la cosa. I hauríem de prendre el sol sense cap mena de protecció.
2: 10 minuts al dia.
1: Exacte, 10 minutets al dia i després ja es posa...
2: I a mi una vegada em va dir una persona, no sé si és veritat, que truqui un expert al 676-760986, si no és així, que s'adquireix sobretot per l'esternó.
1: Ah, sí?
2: Sí. Que la vitamina D té un potencial a l'esternó. Ara, això, sí, descamises.
1: Clar, ara no haurem d'anar amb el pitram fora.
2: T'imagines? M'acabo d'imaginar, les senyores de cop i volta pel carrer, pam!
1: Però això no és il·legal perquè no pots anar sense camisa.
2: És veritat, l'ordenança municipal de Barcelona diu que no. Sigui com sigui, Walking on Sunshine és una cançó de la banda britànica Katrina and the Waves, que és la Caterina i les ones,
1: les onades, sí.
2: Les onades, que canta aquest Walking on Sunshine, que va ser un tema de

0: Kimberly Crew, Kimberly Crew, que és qui va escriure aquesta cançó, va composar el tema i després la va cantar aquest, aquest grup del Regne Unit, que va, va arribar al lloc número 8 i al número 9, el número 8 al Regne Unit i el número 9 als Estats Units, després d'estar nominada als Premis Grammy. Aquesta cançó va tenir nominacions al Grammy. Parla de la felicitat, de l'eufòria, de l'amor, de l'emoció nerviosa d'estar enamorat, esperant amb il·lusió notícies de la persona estimada. És aquest ritme del Walking on Sunshine. Quan tu estàs enamorat, dius, la vida és meravellosa, encara que plogui així com ha plogut aquest matí, per tu ha sortit el sol.
1: Surt sense paraigües i a saltar, sí, com el Víctor Lozano.
0: Com saltava, ah, que saltava els bassals, sí. Doncs hem parlat de les fulles, hem parlat del caminar, caminar per les fulles.
1: Caminar a la tarda és meravellós.
0: Doncs mira, pots caminar, avui no, eh?
1: No, avui no seria el dia.
0: Pots caminar per la vora del riu. Avui no.
1: Avui no, ah, vale, vale, avui no.
0: Riu és l'altra paraula que ens han ofert des de l'audiència, que pot seguir-nos enviant, per cert, les seves paraules de cançó al 676-760908. 676-760908. Com funciona aquesta secció? Una quinzena a la Montse Valls, una quinzena a Servidor. Proposem cançons amb les paraules que vostès ens enviïn, que estiguin en el títol o en la lletra de la cançó. La Montse, posteriors a l'any 2000, d'aquest mil·lenni, en Servidor, anteriors a l'any 2000, sé que jugo amb avantatge, però...
1: Sí, potser es poden posar a prova, perquè a veure si troben aquesta cançó amb aquesta paraula. I la trobem. O, d'una altra manera, vull que posin aquesta cançó,
0: sí?
1: Proposaré aquesta paraula, a veure si arriben a aquesta cançó. També és una manera de jugar amb nosaltres.
0: Està bé el joc, no? Sí, sí.
1: Vinga, riu.
0: Llavors hem de saber la cançó que ens volen anar.
1: No, clar, la gràcia és que no ho sàpigues. I ells diuen, doncs mira, no l'han tret.
0: I si com jo te veig el WhatsApp per error?
1: No cal que diguin la cançó. Tu dius la paraula i després tu internament penses, doncs mira, no l'han posat. I ens pots dir, doncs la meva no l'ho posat perquè jo havia pensat en aquesta cançó.
0: Ui, és molt difícil això, no li diem la troca.
1: No, que proposin paraules i punt, ja està.
0: Anem a la paraula en riu i anem amb molt ritme. Anem a pujar en el ritme.
1: Vinga, va, m'encanta, m'encanta.
0: Això com es diuen les cançons, es diu uprising. Vol dir que va pujant en intensitat. Anem amb Tina Turner.
1: Home. Yeah!

0: No ben,
1: aquesta cançó és de Tina Turner, és l'inici, diguéssim, de l'eclosió de Tina Turner. És una icònica cançó publicada l'any 1966, que va estar produïda per Phil Spector. És el productor d'aquesta cançó, que va pagar $20,000 a Ike Turner, que era el marit de la Tina Turner, perquè es mantingués fora de l'estudi de gravació i no interferís en la gravació amb ella. Llavors, aquesta cançó la va cantar centenars de vegades fins tenir-la com ell va voler, aquesta cançó. Va quedar tan molla de cantar-la 100 vegades, diuen que va quedar molla de suor i es va haver de treure la roba i el sujetador, com es diu? Els sostenidors davant del seu productor. Va quedar molla. Home, la Tina Turner, com ballava?
0: No, donava tot.
1: Va ser el despertar com a solista de Tina Turner, aquest River Deep Mountain High, i va ser la primera cançó que va, diguéssim, gravar amb absoluta llibertat creativa, descobrint el seu potencial vocal. Per tant, diguéssim que gràcies a aquesta cançó hem d'agrair-li a la història de la música que després vingués Tina Turner i tot el que ens va regalar.
0: Pensava que era aquesta de Rolling in the River.
1: Ja ho vaig pensar també.
0: Pensava que era aquesta.
1: Doncs aquesta cançó va ser molt aclamada per la crítica, considerada una, diguéssim, un dels grans emblemes de Tina Turner, però no va triomfar a les llistes dels Estats Units al principi, i va ser un èxit a Europa. Europa sí que va triomfar, es va alçar amb molta popularitat al Regne Unit i a la resta de països europeus, però al principi els Estats Units d'Amèrica no la van acceptar amb tanta intensitat com a Europa. És la primera cançó, el primer tema, diguéssim, del despertar com a solista de Tina Turner, que recordem va quedar-se a l'estudi molla empapada de suor, de cantar tantes vegades aquest River Deep Mountain High, que vol dir riu profund, muntanya alta.
0: Vinga.
1: El títol dius també.
0: Sí.
1: Ara anem a una cosa molt més espanyola, amb el rei del rock d'Espanya. Per mi és el rei del rock, no?
0: Qui és el rei del rock?
1: Miguel Ríos. Miguel Ríos, el río.
0: El río.

0: va ser composada per Fernando Arbex, líder de Los Brincos, que va rescatar el cantant d'una època molt dolenta que va tenir com a intèrpret, com a cantant. I després d'aquella cançó, d'aquesta cançó que estem escoltant, va començar a tornar a despertar Miguel Ríos. Aquest senzill es va convertir en una autèntica bomba. Aquesta cançó, El Río, la cantava tothom en l'època i va ser posada a la cara B de la cinta, és que t'estic dient, cara B de la cinta de caset Vuelo a Granada de Miguel Ríos. A partir d'aquell moment, aquella carrera va començar a enlairar-se una altra vegada i Miguel Ríos va ser el rei del rock, com jo crec que es pot dir d'aquest país.
1: El rock de la càrcel.
0: I ara porto la definitiva.
1: Vinga.
0: A veure, jo sé que tu estaves frisant. Vaig fer una incursió amb una llicència...
1: Portes estopa?
0: No. Una cançó que em vaig prendre com una llicència que va ser molt agafada molt amb pinces, que va ser La Torre de Babel.
1: Sí.
0: Vale? Sí. Jo crec que tu estaves desitjant que portés en algun moment alguna cançó de David Bisbal.
1: Ai, no.
0: Prèvia a l'any 2000. I dius, com? Però si el David Bisbal el vam conèixer l'any 2001, no? Ja, però David Bisbal ha cantat cançons prèvies a l'any 2000.
1: Cal?
0: No, no, és que...
1: Ens quedem sense temps.
0: No, sí, no, no. El que ve ara sí que cal. Perquè estem a 29 de setembre del 2026 i David Bisbal, gràcies a la paraula Río, et canta

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, a una nova setmana que estem estrenant, li estem traient aquests plastiquets. Sabeu aquells plàstics que fiques allò, aquell envoltori, eh? Que bé, quan és allò d'alguna cosa de menjar, doncs mira, de seguida ja si fa mala olor, ieps, ja veus que allò ja s'ha passat. O, si és segons quin producte de col·lecció, a la que li has tret el plàstic allò ja val la meitat, o una tercera part, que això també passa. Aquí intentarem que, al contrari, que es que agafi valor el dia d'avui. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Hi ha paraules que quan més les penses, menys et sortiran. Per tant, amb els anys aprens a dir, doncs digues una altra cosa. Ja estem iniciant setmana, dèiem, ja és dia 5 d'octubre. David Morales, què podem dir del 5 d'octubre?
1: Doncs mira, el 5 d'octubre hem de dir que és el Dia Mundial de la Meningitis. També és el Dia Internacional de l'Educació Vial. És el Dia Mundial dels Docents. Els professors que ens estiguin escoltant, és el nostre dia. I atenció, perquè avui és el Dia Mundial de James Bond.
0: Home, però no hauria de... Ah, 00, però hauria de ser el 7, no? Octubre... Estava pensant, O d'octubre, se m'està anant molt la pinça, ja ho sé. La O d'octubre i 07 del dia 07, no? Ja posats a fer-ho, ha de tenir algun... No, deu ser per la data del Liam Fleming o alguna cosa d'aquestes, no?
1: Doncs mira, estic intentant esbrinar-ho. És perquè és el dia que es va estrenar el 1962 la pel·lícula Doctor No.
0: Doctor No, doncs mira, Però, saps? És que jo pensava May the Force, saps? Cosa d'aquestes, doncs, 7 d'octubre, October 07, O que és... Bueno, és igual. Ja m'enteneu. Bueno, escolta, que has estat bé. Si no, però ben trobat-ho. Doncs fantàstic, el dia de James Bond. Ara estan una mica allò a veure què fan, A veure si acaben de decidir-se per qui serà el proper Bond. Que clar, ara ha d'anar amb peus de plom,

0: Hi ha pel·lícules que semblen inevitables en retrospectiva, com si no poguessin haver existit d'una altra manera. Oficial i Cavaller és una d'elles. Aquella imatge final de Richard Gere, amb uniforme blanc entrant a la fàbrica per emportar-se a Debra Winger en braços, ha quedat gravada en la memòria col·lectiva com una de les escenes romàntiques més icòniques dels anys 80. Però la realitat del camí fins a aquella imatge va ser considerablement menys glamurosa que el resultat final. Comença per qui va ser el primer actor que es va apuntar al paper principal. Preparats? Ara us ho explico.
1: Me alisté en la marina.
2: ¿Te alistaste en la marina?
1: Así es, en la marina. ¿De qué te ríes?
2: De ti.
1: ¿Para qué? Reactores. Quiero pilotar reactores.
2: Mírate al espejo, hombre. Los oficiales no llevan tatuajes.
3: ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos!
4: ¿Cómo te llamas, chico?
5: Mayo. Zack Mayo, señor.
3: ¡Prisa, sarta! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba!
6: ¿Tienes novia, Mayo, el italiano?
1: No. Y tampoco la busco.
6: ¿Y qué es lo que buscas?
7: Cruzan el estuario de Puget Sound cada fin de semana. Con una idea fija. Cazar a un futuro oficial para casarse con él.
1: He oído hablar de unas chicas que vienen aquí en busca de marido.
6: Yo no.
7: Emplearé todos los medios a mi alcance, justos e injustos, para haceros la zancadilla y exponer vuestras debilidades, tanto como futuros aviadores cuanto como seres humanos.
0: Douglas D. Stewart va escriure el guió basant-se en la seva pròpia experiència com a candidat a oficial d'aviació naval. Havia entrat al programa amb la intenció de convertir-se en pilot, però per una qüestió mèdica el van desqualificar i el van traslladar a una unitat de transport de marines cap al Vietnam. Quan va deixar la marina i va trobar feina com a guionista de televisió i cinema, va decidir explotar aquells records. El personatge de Paula, l'obrera local amb qui el protagonista s'enamora, està basat en una noia real que havia conegut durant el curs d'oficials. La primera persona que va signar per interpretar Zack Mayo, el protagonista, va ser John Denver. Sí, el cantant de Rocky Mountain High, l'home que havia convertit les muntanyes de Colorado en poesia popular nord-americana. Denver tenia unes credencials actorals modestes i un atractiu de noi net que probablement hauria donat un resultat completament diferent. Per sort o per desgràcia, depèn del punt de vista, el procés de càsting va continuar i per la cadira van passar Jeff Bridges, Harry Hamlin, Christopher Reeve i John Travolta. Travolta va declinar el paper com havia fet anteriorment amb American Gigolo, una altra pel·lícula que finalment va anar a parar a Richard Gere i que va contribuir decisivament a la seva carrera. Dues vegades Travolta va dir que no a un paper que Gere va convertir en èxit. La vida té aquests moments de simetria que semblen massa perfectes per ser casualitat.
7: Has dicho hola. No soy tu amigo, muchacho, ni tampoco soy un tipo afeminado. ¿Es eso lo que piensas de mí?
8: No.
7: No, señor.
8: No, señor.
7: Más alto, nene.
8: No, señor.
7: ¿Quieres tocarme los huevos? ¿Por eso me has dicho hola, sargento? ¿Eres marica?
8: Claro que no, señor.
7: ¿De dónde eres, muchacho?
8: De Oklahoma City, señor.
7: ¡Ah! Solo hay dos cosas en Oklahoma. Ganado y maricas. ¿Qué eres tú, muchacho? No veo cuernos, así que debes de ser marica.
8: No, señor.
7: No me hables mascullando, nene, me pones cachondo.
8: No, señor.
7: ¿Te ríes de mí, capullo?
8: ¡No, señor!
7: No me mires de esa manera, chico, o te arrancaré los ojos y te los meteré por el culo.
8: ¡Sí, señor!
4: ¿Cómo te llamas, chico?
8: Mayo. Zack Mayo, señor.
7: ¿Cómo te han dejado entrar aquí? No sabía que la marina estuviera tan necesitada.
0: I si la història del càsting masculí és llarga, la del paper de Paula és directament olímpica. El paper li van oferir inicialment a Sigourney Weaver, que el va rebutjar. Després va anar Angelica Houston, que tampoc el va acceptar. La tercera candidata va ser Jennifer Jason Leigh, que va arribar a acceptar-lo, però que finalment va preferir fer Fast Times at Ridgemont High. Durant el procés també van fer proves Rebecca De Mornay, Meg Ryan i Gina Davis. Finalment el paper va recaure en Debra Winger, que acabava d'estrenar Urban Cowboy amb John Travolta, el mateix Travolta, que havia rebutjat el paper masculí d'aquesta pel·lícula, i que tenia una energia i una naturalitat davant la càmera absolutament singulars. El problema va ser

0: una reconciliació tardana que la història del cinema agraeix, tot i que en aquell moment el rodatge devia tenir moments de temperatura considerablement elevada. Però les tensions no es limitaven als parells protagonistes, a la parella protagonista. Winger també va tenir conflictes amb el director Taylor Hackford i en algun moment del rodatge la situació va arribar a un punt de ruptura. La producció va continuar, la pel·lícula va acabar i el resultat és el que és, una de les obres més exitoses de l'any 82. Que una producció marcada per tensions internes acabi produint una de les pel·lis romàntiques més estimades de la dècada és una de les ironies, si més no, recurrents del cinema.
1: Exhibicionista.
2: Muy bien, escuchad. Soy el instructor de artes marciales de la base. Pero a partir de este momento debéis dejar de pensar en mí como instructor. Durante los próximos 60 minutos debéis considerarme el enemigo.
1: Es un farsante.
2: Quiero un voluntario, por favor. ¡Daniels! ¡Vamos tú! ¡Sube aquí! ¡Enseguida!
1: No me hará daño, el reglamento lo prohíbe.
3: Dale, dale.
2: Sube aquí, hijo. ¿Qué, nene? ¿Cuánto crees que vas a aguantar?
1: Señor, este cadete no entiende bien la pregunta del instructor.
2: Ah. Oh. Bueno, veamos si puedo aclarártelo un poco. ¿Vas a aguantar lo suficiente como para reaccionar? ¿O vas a confiar en mi generosidad y mi amor por la humanidad para que no te mate?
4: No puedo respirar.
2: ¡Reacciona! ¡Reacciona!
4: ¡Puedo respirar!
2: ¡Levántate! No estás herido, hubiera podido matarte. ¡Arriba! ¡Largo de aquí! ¡Vamos, vuelve a tu sitio!
0: Louis Gossett Jr. va interpretar el sergent Foley, l'instructor d'oficials que persegueix, humilia, desafia i finalment transforma el protagonista. El paper el van escriure per un actor blanc, però Hackford va decidir oferir-lo a Gossett sense canviar res del guió. Gossett no sols va acceptar-lo, sinó que va construir un personatge d'una autoritat i una complexitat que van elevar considerablement el nivell de la pel·lícula. Als Oscars del 1983, Gossett va guanyar el premi al millor actor secundari per aquella interpretació. Va ser el primer actor afroamericà a guanyar en aquella categoria. Un precedent històric que en el context de Hollywood del 83 tenia una dimensió que anava molt més enllà del reconeixement a una actuació concreta. La seva victòria havia trigat a arribar. Gossett portava dècades treballant en cinema i televisió sense el reconeixement que mereixia. Oficial i cavaller va ser el moment en el qual la indústria va posar el nom on corresponia. Gossett va morir al març del 24, als 87 anys. Les declaracions d'homenatge que van seguir la seva mort van coincidir a assenyalar Oficial i cavaller com el punt d'inflexió d'una carrera que va saber aprofitar aquella oportunitat de manera admirable.
5: Iré yo, si quieres.
6: No quiero que te muevas.
5: Yo tampoco, pero alguien tendrá que moverse. ¿No te parece?
6: Nos encontraron semanas después, desfallecidos por falta de comida y agua. Dios, amor.
5: Me he reído toda la semana pensando en lo de la barca.
6: Habíamos bebido.
5: Quedas muy bien, muy bien.
6: Me encantaría ser una de esas chicas que estudian para piloto. Sería fabuloso volar.
5: ¿Y qué te detiene?
6: No sé, lo que dicen en las revistas. Dicen que... No sé, que no es fácil para una chica.
5: Bueno, yo creo que eso no es excusa para no tratar de conseguirlo. Inténtalo.
6: ¿Y quién dice que no consigo lo que quiero?
5: Yo no, preciosa.
6: Mi madre tiene 39 años y sigue trabajando en esa fábrica. Cada vez que la veo sé exactamente lo que no quiero.
0: La pel·lícula es va rodar a Port Townsend, a Washington, que servia de localització per a l'Escola d'Oficials d'Aviació Naval. El paisatge del noroest del Pacífic, amb aquell cel permanentment gris, aquella pluja constant i aquells pins que projectaven ombres sobre la boira... contribuïa a donar a les escenes d'entrenament una duresa física i visual que un estat del sud assolellat no hauria pogut replicar. La producció va comptar amb la col·laboració de la Marina nord-americana per a les escenes d'entrenament, cosa que garantia un nivell de realisme en els detalls de procediment que hauria

0: havia estat molt més difícil d'aconseguir sense aquella cooperació institucional. El director, Taylor Hackford, havia dirigit anteriorment Idolmaker al 80, però Oficial i Cavaller era el seu primer gran pressupost. Amb entre 6 i 7 milions de dòlars disponibles, la producció no tenia marge per a grans errors. El resultat final, tant artísticament com comercialment, va superar qualsevol expectativa raonable.
1: Lo siento, sí, pero no puedo casarme contigo. Realmente me gusta, sí. Lo hemos pasado muy bien juntos, pero creía que lo comprenderías. Quiero casarme con un piloto. Quiero vivir mi vida en el extranjero. Quiero ser la esposa de un aviador.
0: Oficial i Cavaller va estrenar el 13 d'agost del 82 i va recaptar 190 milions de dòlars a tot el món contra un pressupost d'entre 6 i 7, una multiplicació per 30 que la convertia en un dels èxits comercials més remarcables de l'any i en una anomalia estadística en la història dels pressupostos moderats de Hollywood. Als Oscars del 83 va rebre 6 nominacions: millor actriu per a Debra Winger, millor guió original, millor muntatge, millor banda sonora original i millor cançó original. Aquella cançó era Up Where We Belong, interpretada per Joe Cocker i Jennifer Warnes. La història de com va arribar la pel·lícula és en si mateixa digna de menció. La producció no volia incloure cap cançó pop al llarg del metratge, considerant que trencaria el to de la pel·lícula. El compositor Jack Nitzsche i el lletrista Will Jennings van escriure el tema, però la producció el va rebutjar inicialment. Finalment, Up Where We Belong va acabar els crèdits finals, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i va convertir-se en un dels temes més venuts de l'any. Una victòria de la cançó que ningú no volia, que acabaria sent la que tothom recorda. La pel·lícula ha resistit el pas del temps millor del que molts films de la seva generació. Aquella escena final, Kier entrant a la fàbrica, Winger aixecant-se de la màquina de cosir, les companyes aplaudint, continua funcionant amb la mateixa eficàcia emocional que el 82, que és la prova definitiva que alguna cosa en aquella producció, malgrat les tensions, les baralles i els actors que van dir que no, va sortir

0: I nosaltres anem acabant la funció i ja tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar setmana el dilluns 5 d'octubre de 2026. Però abans d'acabar, va, una notícia que ens porta en David Morales. Quina has triat avui, a veure?
1: Anem cap a la Índia i parlem d'una dona. Una dona que es diu Ramabai Ranbir.
0: Carai.
1: És una dona de 47 anys. Una dona que fa ja uns quants anys va perdre el seu marit i ella és qui tira endavant amb la casa familiar. Té una filla que no està vivint amb ella, que està estudiant fora, però a la Índia hi ha una qüestió que és que el material escolar cada vegada és més car i cada vegada costa més que doncs, les famílies puguin comprar llibres, puguin comprar tot el material que se'ls requereix en les escoles. Aquesta dona, la Ramabai, va decidir, quan es va assabentar que hi havia una cursa, participar-hi, a veure si era capaç de guanyar el premi, a veure si era capaç de córrer i de, com a mínim, poder-li costejar a la seva filla l'educació. Com a mínim que li servís per comprar els llibres i el material escolar. Va decidir posar-se a córrer en una cursa sense haver estat preparada, sense mai haver corregut, va començar una marató.
0: Ai, ai, ai.
1: Atenció.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Sense tenir roba adequada, ai, va córrer ai, ai. Amb un sari. Quan va començar a córrer, va veure que les sabates que portava tampoc no eren adequades.
0: Mm-hmm.
1: Relliscaven. Va haver de treure-se-les. Va córrer descalça. Va guanyar la cursa. Hi havia diferents categories. En la categoria dels 30 als 60 anys va aconseguir guanyar. Una mare coratge

0: En Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
1: ¿Qué, qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
0: El riesgo de incendios sigue siendo extremo en este inicio de otoño. El verano más cálido y uno de los más secos coloca a muchos territorios en peligro, especialmente en la mitad norte. Sigamos prestando atención al uso de maquinaria en el campo, las colillas o las barbacoas.
3: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
4: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
5: ¿Solo por comprar el cupón diario?
4: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
5: Oye, pues qué bien, ¿no?
4: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
6: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Uno de cada tres siniestros mortales está relacionado con el alcohol. Uno de cada dos conductores fallecidos en un siniestro de tráfico presentaba alcohol u otras drogas en el cuerpo. Porque solo cero tiene cero consecuencias. Con la propuesta de tolerancia cero al alcohol en la conducción, queremos ser un país referente en seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
8: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
9: A les 12 i 20 minuts donarem el tret de sortida a una nova setmana de...
8: La Ciutat.
10: Després d'un cap de setmana d'intensitat informativa, la Montse Valls ens ordenarà els temes del dia explicant-nos l'actualitat d'aquest dilluns a Catalunya.
11: I anirem fins al Departament de Salut de la Generalitat per saber com es planteja la campanya de vacunació de la grip d'enguany.
9: I després del butlletí de la una... Vindrà a l'estudi en Xavi Casinos.
10: I ho farà per descobrir-nos els secrets dels arbres de Barcelona, concretament d'un que fa un homenatge a una personalitat destacada del país.
9: Un dia més sortirem de l'estudi per descobrir què passa a peu de carrer.
11: Copsarem les històries que esdevenen a la ciutat i n'escoltarem els seus protagonistes en aquest programa de dilluns.
9: I també tindrem temps per anar al teatre.
10: Rebrem a l'estudi en Iago Alonso i la Núria Deulofeu, director i actriu respectivament de l'obra Els Plans, que està al Teatre Gaudí de Barcelona.
9: I acabarem respirant una mica i escoltant les nostres emocions amb la literatura que ens portarà la Laura García, avui centrada en la salut mental. Doncs així començarem la setmana amb un menú variat, entretingut i enganxat a l'actualitat.
8: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
12: Bon dia, avui s'espera temps menys advers a Catalunya, amb intervals de núvols, però encara amb possibilitat de ruixats forts puntualment acompanyats de tempesta i calamarsa al prelitoral i litoral de Tarragona durant el matí, i atenció a la tarda perquè a Girona les precipitacions encara podrien ser puntualment torrencials i venir acompanyades de tempesta, ratxes molt fortes de vent i calamarsa amb possibilitat d'acumulats molt elevats en poc de temps. Les pluges també podrien ser puntualment fortes al litoral i prelitoral de Barcelona avui durant la tarda. Pel que fa a la resta, sobretot a Lleida, hi ha més probabilitat de ruixats dispersos. Avui les temperatures màximes pugen al Pirineu Occidental i a la resta amb pocs canvis. Les màximes seran de 26 graus a Barcelona, 25 a Lleida, 24 a Girona i Tarragona. Durant els pròxims dies, la inestabilitat i les pluges no es preveu que es retirin, almenys fins al divendres. Les temperatures podrien començar a baixar a partir del dimecres, excepte a Tarragona, en pujarien puntualment el dijous, però ja cap al pròxim cap de setmana s'espera un descens moderat o notable a àmplies zones. És una informació d'Emet.
8: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Jo, quan estava a la universitat, vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita, que es deia Tromsø. Molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem. Clar. Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos

0: estàvem completament sense sol. Implica que una part del nostre cervell segueix estant activa, sí, i segueix emetent activitat de control. Sí. I si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses.
1: Em perdonaràs el que he dit dolent, però és que si no el dic rebento. Crec que el proper llibre, ja que deies que era Tromso, no? A Noruega, podria ser Dormir com un Tromso. Vinga, ja està.
0: Ai!
1: Què, eh? Anem a... Roser...
0: M'ho hauries d'haver dit abans, això.
1: No, pel següent llibre, Roser, tu guardes que és en noruec, dic que has dormit molt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: sí. La personalidad, la cabeza de Sánchez dentro.
1: No, si esto está en el ombligo de Sánchez y todo lo que gira alrededor. Sí, ¿no? Sí, ya sabemos que va de eso, ¿eh? Pero...
0: sí, como va de esto, pues no soy capaz de descartar nada. No soy capaz de descartar nada. Pero sí que le doy opciones de que hoy o esta semana
1: convoque,
0: se ponga la cuenta
1: y
0: atrás.
1: Solo una pregunta más, si tú fueras un asesor de Pedro Sánchez, ¿qué le recomendarías?
0: Yo, si fuese un asesor de Sánchez, yo dimitiría.
1: Y no, pero
0: y después
1: sí,
0: ¿vale? Y después le diría, por el bien de España, convoca elecciones. Lo que buscas es tu bien, como da la sensación de que es así, retrasalas.
1: Entonces, por eso no eres asesor de Sánchez, claro. Bueno, luego hablamos en la tertulia de Pomo.
0: Así será.
1: Se quedan ustedes con la información más cercana, con las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Catalunya intenta recuperar la normalitat després d'un temporal històric que deixa dos morts, un desaparegut i greus afectacions, escoles, hospitals i transports. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Tenim tallades per esllavissades la C1415A a l'altura de Castellà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundacions també es talla la GI-682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També la C35 talla la sortida 87 a Vidreres, la AP7 a Cardedeu doncs deixa tallades les sortides i entrades de la mateixa autopista, la C31 a Sant Adrià de Besòs talla l'enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B10, en sentit Trinitat. Fa tot just una estona també destaquem que ja es troben bassals d'aigua també a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac en direcció Sabadell, en sentit nord, amb fins a 2,5 km de retencions. Fa tot just una estona també hem de sumar un vehicle avariat a la AP7 a Sils que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, doncs ens deixa fortes retencions, sobretot en direcció Barcelona, per exemple, en tot el vessant Besòs, d'entrada també des del Llobregat, que de retruc doncs afecta a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Pel que fa al temps, torna una relativa calma. En les properes hores es formaran noves tempestes sobre el mar que poden arribar al litoral i al prelitoral, però que no tindran res a veure amb els aiguats d'aquest cap de setmana. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a les comarques d'interior i a la resta del territori s'obriran clarianes. Les temperatures han baixat i avui hi haurà màximes de 26 graus a Barcelona, 25 a Lleida i 24 a Girona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Deixem enrere un cap de setmana marcat per una situació meteorològica excepcional, amb tempestes que han deixat registres rècord d'acumulació d'aigua en diversos punts del territori i que han provocat greus incidències, especialment al litoral i al prelitoral català. La pitjor notícia del temporal són les dues víctimes mortals que ha causat. Un home va morir en una àrea d'autocaravanes a Tordera i un altre va perdre la vida en un garatge inundat a Montornès del Vallès. A més, aquest matí els bombers de la Generalitat reprenen la recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar després que diversos testimonis asseguressin que podria haver estat arrossegat per la força de l'aigua a la riera del municipi. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Dues persones haurien vist un jove caure a la riera d'aquest municipi del Maresme, tot i que no consta cap denúncia per la seva desaparició. Sigui com sigui, els bombers de la Generalitat l'han estat buscant durant tot aquest diumenge i només han aturat la recerca quan se n'ha anat al sol. Ho deia aquest diumenge al vespre el cap del cos, David Borrell.
6: Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant hem suspès aquesta recerca fins a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
5: Pel que fa als danys materials, en un missatge a les xarxes, el president Salvador Illa ha defensat que ara cal centrar els esforços a la reconstrucció de domicilis, instal·lacions públiques i vies de comunicació per recuperar la normalitat, diu, el més aviat possible.
3: Malgrat la millora de les condicions meteorològiques, els equips d'emergència continuen treballant a les zones afectades mentre es fa balanç dels danys provocats per uns aiguats que han deixat acumulacions, com dèiem, històriques de pluja en diversos municipis catalans. En aquest sentit, s'ha informat que els hospitals de Granollers i el de Blanes han patit inundacions i ha calgut traslladar alguns pacients a plantes superiors.

També hi ha hagut incidències a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on han quedat afectades les unitats de nounats i de cures coronàries. A més, nou centres educatius de Catalunya avui s'han de mantenir tancats. Les afectacions es concentren al Marès,

0: centres presenten incidències que obligaran a reorganitzar l'activitat docent. I 63 registren afectacions menors compatibles amb l'activitat ordinària.
1: El Departament d'Educació no descarta que en les properes hores es detectin noves afectacions derivades del temporal. A tot això, per la seva banda, el sindicat USTEC reclama al govern un informe complet sobre l'estat dels centres afectats i demana que la seguretat de l'alumnat i del personal sigui el criteri prioritari a l'hora de decidir l'obertura dels equipaments. I el que també s'ha vist molt afectat amb el temporal és la mobilitat i el transport. Avui Rodalies anirà recuperant la mobilitat, o això és el que promet el govern català, després d'un diumenge de reinici progressiu del servei, no només als ferrocarrils, sinó també als avions, que han patit les incidències d'aquest temporal. Robert Calvo, bon dia.
2: Hola, Montse, bon dia. Després d'una suspensió important de vols i de l'acumulació de passatgers, aquest diumenge s'ha anat reprenent l'activitat i reubicant les persones. Durant l'episodi hi ha hagut unes 200 cancel·lacions a l'aeroport del Prat. També hi ha hagut desenes de retards, alguns de fins a 5 hores o més. Pel que fa a la circulació de trens de Rodalies i de regionals, s'estan portant a terme els treballs per recuperar el servei i les línies aniran entrant en funcionament progressivament. Salvador Illa, president.
3: S'estan fent les oportunes marxes d'exploració de la xarxa per poder-la també progressivament posar-la en funcionament, sempre primant els criteris de seguretat.
2: A Ferrocarrils de la Generalitat, el servei ja funciona amb normalitat des d'aquest diumenge al migdia.
1: Doncs mentre continuen aquests treballs de reparació de la xarxa de Rodalies, avui el servei encara no es pot reprendre en la seva totalitat i hi ha trams que avui es faran amb autobús a moltes de les línies. A l'R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. A l'R11 el servei per carretera cobrirà el tram entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. A l'R2 Nord els usuaris disposaran d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que a l'R4 el servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. L'R7 i l'R8 per la seva banda funcionaran íntegrament per carretera.
4: Más de uno Catalunya.
1: La campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 començarà avui 5 d'octubre amb una estratègia dividida en 3 fases. Salut ha adquirit gairebé 3 milions de dosis i confia repetir uns resultats similars als de la temporada passada. Gabriel Figueredo, bon dia.
5: Bon dia. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 arrencarà avui amb una primera fase adreçada als majors de 60 anys, les persones de risc i els treballadors de serveis essencials. La vacunació s'ha de fer mitjançant cita prèvia. De fet, ja se n'han reservat 120.000. Les vacunes s'administraran principalment als CAP, però també als hospitals, CUAP i altres centres sanitaris. El govern ha destinat 13 milions d'euros a la compra d'1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid. S'espera concentrar el gruix de la campanya abans de Nadal i també una temporada molt semblant a la de l'any passat. Els nous vaccins, tant de grip com de Covid, s'han adaptat a 3 noves soques, un fet que ha endarrerit l'inici habitual de la campanya.
1: I sàpiguen també que després de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge celebrades aquest cap de setmana arreu de l'Estat, els principals col·lectius del Moviment per l'Habitatge han convocat una nova manifestació avui a Barcelona sota el lema Cap a la vaga general. La protesta arrencarà a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i arriba després que la manifestació prevista dissabte a l'Hospitalet de Llobregat s'hagués de suspendre pel temporal de pluja.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Víctor, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. El Barça va aconseguir una golejada històrica en el clàssic disputat ahir al Camp Nou. L'equip de Pere Romeu es va imposar per un escandalós 7-0 al Real Madrid en partit de la 6a jornada de la Lliga F. Clàudia Pina va ser la jugadora més destacada i va fer el millor partit de la seva vida, anotant 4 gols a la primera meitat. Les altres dianes de les blaugranes les van fer Graham Hansen, Pajor i Schertenleib. El Girona va empatar 0 contra el Mallorca a Montilivi en partit de la 8a jornada de Lliga Segona Divisió. El Sabadell va obtenir el mateix resultat en el seu enfrontament davant l'Andorra, la nova Creu Alta. I en la segona jornada de la Lliga ACB, derrotes del Barça a la pista de Luka Murcia, 194, del Fiat Girona a la del Baskonia, 118-78, i de l'Ilerna Lleida contra el Sant Pablo de Burgos, 81-94, al pavelló Barris Nord.
1: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
7: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
8: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
7: Llama ahora al 916 140 181. Repito, 916.

0: te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Yo tengo 15 puntazos.
3: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
2: Vente a la Mutua.
3: Condiciones en mutua.es.
4: Tus ventas están cambiando. Tus márgenes están bajando. Tu stock se está rompiendo. Tu empresa te habla todos los días. Entiende lo que te dice con Click. Click y Mercanza convierten tus datos en decisiones claras. Solicita ya información en clickparapymes.com. Mercanza, partner número uno en implantación de soluciones Click. Click, click, click.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
7: Ah, espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
8: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
7: Pero quiero tasación al momento.
8: Auto Ortuño, 93 330 5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
7: Sí, pero lo quiero rápido.
8: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
1: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
9: Què tal? Bon dia. Els efectes del temporal continuaran condicionant la mobilitat aquest dilluns. A Rodalies, diversos trams de les línies R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11 continuen sense servei ferroviari i funcionen amb autobusos alternatius. Les principals afectacions es concentren entre Arenys de Mar i Tordera a l'R1, Granollers Centre i Sant Celoni a l'R2 Nord i Terrassa i Manresa a l'R4, mentre que les línies R7 i R8 es fan íntegrament per carretera. Pel que fa al metro de Barcelona, la majoria de línies circulen amb normalitat. Tot i això, l'L9 Sud continua sense servei entre Mercabarna i Europa Fira, l'L9 Nord està interrompuda entre 11 de setembre i Bon Pastor i l'L10 Nord entre 11 de setembre i Llafià. A més, es mantenen tancats els accessos de Cervantes, la zona universitària, i de Plaça de les Glòries. Mentrestant, el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de la capital catalana ja va començar a circular ahir al migdia i s'ha anat recuperant durant tota la tarda i vespre. El mateix ha succeït a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, el Prat. Robert Calvo, bon dia.
10: Hola, Montse, bon dia. Després d'una suspensió important de vols i de l'acumulació de passatgers, aquest diumenge s'ha anat reprenent l'activitat i reubicant les persones. Durant l'episodi hi ha hagut unes 200 cancel·lacions a l'aeroport del Prat, tot i que no totes estan necessàriament vinculades al mal temps. També hi ha hagut desenes de retards, alguns de fins a 5 hores o més, els mateixos que han patit desenes de persones a l'estació de Sants en els trens de llarga distància i AVE.
11: Todavía no tenemos información de cuándo va a salir. Se estima que a las 12 no se sabe.
12: Nadie sabe nada. La única información es a voces, como otras veces que ha habido problemas en Renfe y la información es verbal en la puerta.
13: Sí, tenemos conexión allá de una hora en Alicante, pero no sabemos qué pasará. Tampoco informa nada a Gmail, nada.
14: Salía a las 9, hemos llegado a las 8 y nos han dicho que ya hasta las 12 o más y solo las 12 y pico.
15: Lo peor es que lo deben saber ya y no nos digan nada, no... i tinguin aquí a la gent esperant de pie.
10: Pel que fa a Rodalies i regionals, estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i les línies aniran entrant en funcionament progressivament. L'objectiu és que estigui totalment restablert avui dilluns. A Ferrocarrils de la Generalitat, el servei ja funciona amb normalitat des d'aquest diumenge al migdia.
9: Canviem de qüestió. Barcelona es converteix un any més en l'epicentre de la nova economia amb l'arrencada de la 7a edició de la Barcelona New Economy Week, el BNIW. L'esdeveniment s'ha se celebrarà des d'avui fins al dia 7 al D-Factory Barcelona i preveu reunir prop de 12.000 professionals d'arreu del món. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
16: Bon dia, Montse. Enguany el Congrés amplia horitzons amb la incorporació de nous àmbits com la intel·ligència artificial, el gaming i el sector agroalimentari, que s'afegeixen als sectors que tradicionalment han format part de la trobada. L'objectiu és abordar els grans reptes econòmics i tecnològics del futur i generar noves oportunitats de negoci. Organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el BNIU comptarà amb més de 50 sessions especialitzades i unes 80 experiències immersives, amb demostracions tecnològiques i activitats interactives dirigides a empreses, emprenedors i professionals. Els organitzadors destaquen que el principal valor de la trobada és la capacitat de connectar sectors molt diversos per afavorir noves sinergies i projectes innovadors, convertint Barcelona durant 3 dies en un gran laboratori de la nova economia.
9: I un últim apunt, sàpiguen que una baralla entre 5 persones al barri de Sant Andreu de Barcelona ha acabat amb 2 ferits per arma blanca que han estat traslladats en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. A més, una tercera persona ha rebut assistència al mateix lloc dels fets. L'incident va tenir lloc aquest dissabte a la cruïlla dels carrers Concepció Arena

0: Nal i Sòcrates, els presumptes agressors van fugir abans de l'arribada de la policia i de moment no hi ha cap detingut. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la baralla.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: Palacio de la Moncloa. Y allí aclarar si hay una convocatoria electoral, si se adelantan las elecciones o si continuamos como estamos hasta que termine legalmente la legislatura y ahí sí ya esté obligado a convocar los comicios, a disolver las Cortes. Aquí se lo contaremos en Onda Cero. Ahora, información más cercana a cada uno de ustedes en su emisora de Onda Cero.
1: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Què tal? Molt bon dia. Nou avís per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental després dels aiguats que han castigat Catalunya els últims dies. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Aquestes afectacions viàries per les pluges ens deixen diverses vies tallades, com per exemple la DB-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també la C-1415A a Castellà del Vallès, també la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, on hi ha un túnel tallat a causa d'unes inundacions, i també la GI-682 a Blanes, també una via que a hores d'ara pateix diferents inundacions. També tenim diverses vies amb carrils tallats, la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, en direcció Barcelona, la C-35 a Vidreres amb la sortida 87 tallada, la GI-682 a Tossa de Mar, la GI-682 també, 81 volíem dir, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, i també en aquest cas la N-150 a Terrassa, que obliga a obrir un pas alternatiu a causa d'unes esllavissades. Pel que fa a retencions habituals a hores d'ara, sobretot farem atenció al Vallès, on hi ha fins a 13 quilòmetres de cues a la C-17 en sentit des de l'Ametlla del Vallès, també des de la C-59 a Caldes de Montbui o la C-16 des de Rubí, passant per tots els túnels de Vallvidrera fins a arribar al punt de Barcelona. A moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Això que escolten torna a ser pluja intensa, en aquest cas que està caient aquest matí a Granollers, i és que quan semblava que la situació meteorològica començava a donar una treva després dels aiguats dels últims dies, aquest matí s'ha activat un nou avís per pluges intenses al litoral central. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils del Maresme i el Vallès Oriental davant la possibilitat de xàfecs localment forts durant les properes dues hores. L'avís demana extremar les precaucions, especialment en la mobilitat, i evita acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. Les autoritats recorden que les precipitacions poden ser molt intenses en poc temps i provocar acumulacions d'aigües sobtades. Protecció Civil també recomana seguir l'evolució de la situació meteorològica i contactar amb el 112 en cas d'emergència. Aquest nou episodi arriba després de diversos dies marcats per les pluges torrencials que han afectat diferents punts de Catalunya i que han deixat registres rècord d'acumulació d'aigua en diversos punts del territori. Els equips d'emergència continuen treballant a les zones afectades mentre es fa balanç dels danys provocats pels aiguats. I un dels grans reptes és la mobilitat i el transport. Aquest matí continuen els treballs de reparació de la xarxa de Rodalies i per això avui el servei encara no es pot reprendre en la seva totalitat i hi ha trams que avui es fan amb autobús a moltes línies. Haurem de veure si aquestes pluges intenses al Vallès i al Maresme encara afecten més els trens, però de moment el que tenim així per fer una mica de repàs és que a l'R1 els trens no circulen entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es fa en autobús. A l'R11 el servei per carretera cobreix el tram entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. A l'R2 Nord els usuaris disposen d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que a l'R4 el servei alternatiu connecta Terrassa i Manresa. L'R7 i L'R8, per la seva banda, funcionen íntegrament per carretera. Pel que fa al metro de Barcelona, la majoria de línies circulen amb normalitat. Tot i això, l'L9 Sud continua sense servei entre Mercabarna i Europa Fira, l'L9 Nord està interrompuda entre 11 de setembre i Bon Pastor i l'L10 Nord entre 11 de setembre i Llafià. A més, es mantenen tancats els accessos de Cervantes a zona universitària i de plaça de les Glòries. Però les incidències pel temporal no acaben aquí, i és que diversos hospitals, com el de Granollers, el de Blanes i el Vall d'Hebron de Barcelona, van patir inundacions i incidències. I a més, s'ha informat que, de moment, 9 centres educatius de Catalunya avui s'han de mantenir tancats. Les afectacions es concentren al Maresme, al Barcelonès, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental, amb problemes d'inundacions, accessos tallats o manca de subministrament elèctric. A part, 96 escoles, instituts i centres de formació d'adults presenten incidències, tot i que podran obrir amb normalitat o amb modificacions en el servei, tal com ha detallat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: 24 centres presenten incidències que obligaran a reorganitzar l'activitat docent. I 63 registren afectacions menors compatibles amb l'activitat ordinària.

0: diversos testimonis asseguressin que podria haver estat arrossegat per la força de l'aigua a la riera del municipi. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Dues persones haurien vist un jove caure a la riera d'aquest municipi del Maresme, tot i que no consta cap denúncia per la seva desaparició. Sigui com sigui, els bombers de la Generalitat l'han estat buscant durant tot aquest diumenge i només han aturat la recerca quan se n'ha anat al sol. Ho deia aquest diumenge al vespre el cap del cos, David Borrell.
2: Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant hem suspès aquesta recerca fins a llum de dia per poder proseguir a les tasques de recerca si és que realment tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Pel que fa als danys materials, en un missatge a les xarxes, el president Salvador Illa ha defensat que ara cal centrar els esforços a la reconstrucció de domicilis, instal·lacions públiques i vies de comunicació per recuperar la normalitat, diu, el més aviat possible.
3: Más de uno Catalunya.
0: Més notícies d'aquest dilluns 5 d'octubre. Després de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge celebrades aquest cap de setmana arreu de l'Estat, els principals col·lectius del moviment per l'habitatge han convocat una nova manifestació avui a Barcelona sota el lema Cap a la vaga general. La protesta arrencarà a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona i arriba després que la manifestació prevista dissabte a l'Hospitalet de Llobregat s'hagués de suspendre pel temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquests darrers dies. I avui els expliquem també que el Tribunal Constitucional celebrarà demà un ple clau sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dirigents independentistes condemnats pel procés. La majoria del Tribunal és partidària d'amnistiar el delicte de malversació en els casos de l'exconseller de Junts, Jordi Turull, i de l'exconsellera d'Esquerra, Dolors Bassa, i les ponències qüestionen la interpretació que fins ara ha fet el Tribunal Suprem.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: ¿Vamos de visita?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
3: Bien.
1: ¿Y la pequeña qué tal?
3: Está bien.
1: ¿Y tu gato?
3: Bien, muy bien.
1: Esta es.
4: ¡Wow! Me encanta.
5: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
1: Bienvenida.
5: Century 21.
6: A punt d'arribar a les 8 i 28 dels esports, Víctor Lozano, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia. El Barça va aconseguir una golejada històrica en el clàssic disputat ahir al Camp Nou. L'equip de Pere Romeu es va imposar per un escandalós 7-0 al Real Madrid en partit de la sisena jornada de la Lliga F. Claudia Pina va ser la jugadora més destacada i va fer el millor partit de la seva vida, anotant 4 gols a la primera meitat. Les altres dianes de les blaugranes les van fer Graham Hansen, Pajor i Schertenleib. El Girona va empatar 0 contra el Mallorca a Montilivi en partit de la 8a jornada de Lliga Segona Divisió. El Sabadell va obtenir el mateix resultat en el seu enfrontament davant l'Andorra, la nova Creu Alta. I en la segona jornada de la Lliga ACB, derrotes del Barça a la pista de Lucan Múrcia 194, del Fiat Girona a la del Baskonia 118-78 i de l'Ilerna Lleida contra el Sant Pablo de Burgos 81-94 al Pavelló Barris Nord.
6: En cultura, el nom que més escoltaran aquesta setmana en les planes culturals és el de la banda Oques Grasses, i és que aquesta setmana comencen els concerts per acomiadar-se dels escenaris.

0: El Cas Grasses s'inicia aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, una sèrie de 4 concerts que serviran per acomiadar-se del públic després de més d'una dècada de trajectòria. La banda usonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte, davant prop de 220.000 espectadors, en uns concerts que han batut rècords de venda d'entrades. Un punt de llum, un pou de pors. Arribem així al final d'aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia i molta precaució en els desplaçaments. Fins que em trenqui la sort
1: que tinc de tu, la set que tinc de tot. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Las 8:30, las 7:30 en Canarias, tic-tac, tic-tac. Corren los minutos. Hasta las 9, en que se producirá la comparecencia, declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez. Una declaración sin preguntas en la que aclarará

0: Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
1: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
2: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
4: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de desconnexió.
5: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
4: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
5: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
7: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
6: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man i...
8: La filosofia actual, no?
6: La filosofia del
8: ja
6: nostre temps.
8: Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja, no. Ja és.
6: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
8: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
6: Ja t'entenc.
8: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
9: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
6: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
9: No, el mòbil ha d'estar fora.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
10: Más de uno con Alsina.
11: Charlado esta mañana aquí en la radio de una serie de televisión, sobre una serie de televisión de éxito, que antes de ser serie de televisión fue libro, o saga de libros, porque es una trilogía, que son tres, trilogía, de enorme éxito también, superventas, de lo más vendido en España. Son novelas donde hay crímenes, hay tramas de misterios y hay unos protagonistas que se enfrentan a una infinidad de peligros. Y también aparecen personajes atormentados.
12: No sabe quién es ni dónde está. Solo existe el dolor. Reclama cada terminación nerviosa de su cuerpo. El sufrimiento extremo dura unos pocos segundos. Lo suficiente para que recuerde quién es, qué es lo que ha hecho, las vidas que ha segado y dónde está.
13: Buenos días, servicio de habitaciones.
14: Madrid, estoy en Madrid.

0: tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
1: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya. La informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
2: Hola, bon dia. Ni els més optimistes s'ho esperaven. El Barça va aconseguir una golejada històrica en el clàssic femení disputat ahir al Camp Nou. L'equip de Pere Romeu es va imposar per un escandalós 7-0 al Real Madrid en partit de la sisena jornada de la Lliga F, amb un nom propi que va brillar amb llum propi, el de Clàudia Pina, que va fer el millor partit de la seva vida, anotant 4 gols en la primera meitat. Les altres dianes de les blaugranes les van fer Graham Hansen, Pajor i Schertenley. El Barça és encara més líder i li treu ja 5 punts al Real Madrid a la classificació. El Girona va empatar 0 contra el Mallorca a Montilivi en partit de la 8a jornada de Lliga Segona Divisió. El Sabadell va obtenir exactament el mateix resultat en el seu enfrontament davant l'Andorra a la Nova Creu Alta. Amb aquests marcadors, els arlequinats queden situats en la 7a posició amb 13 punts, mentre que els gironins són quarts amb 14. Avui es tanca la 8a jornada de Lliga Segona Divisió amb el partit que jugaran a 8:45 el Córdoba i el Tenerife, el nou Arcángel. Encara en futbol, avui es disputen dos partits més de la 4a jornada de la Nations League, tots dos a 8:45. França rebrà a Bèlgica a l'estadi de Saint-Denis, mentre que Itàlia i Turquia jugaran a l'estadi Renato Alara de Bolonya. La selecció espanyola jugarà demà contra Croàcia a Split. I en la segona jornada de la Lliga ACB, derrotes del Barça a la pista de l'UCAM Múrcia, 194, del Fiat Girona, la del Baskonia, 118-78, i de l'Ilerna Lleida contra el Sant Pablo Burgos, 81-94, al pavelló Barris Nord.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
3: A les 12:20 donarem el tret de sortida a una nova setmana de...
1: La ciutat.
4: Després d'un cap de setmana d'intensitat informativa, la Montse Valls ens ordenarà els temes del dia explicant-nos l'actualitat d'aquest dilluns a Catalunya.
5: I anirem fins al Departament de Salut de la Generalitat per saber com es planteja la campanya de vacunació de la grip d'enguany.
3: I després del butlletí de la una, vindrà l'estudi en Xavi Casinos.
4: I ho farà per descobrir-nos els secrets dels arbres de Barcelona, concretament d'un que fa un homenatge a una personalitat destacada del país.
3: Un dia més sortirem de l'estudi per descobrir què passa a peu de carrer.
5: Copsarem les històries que esdevenen a la ciutat i n'escoltarem els seus protagonistes en aquest programa de dilluns.
3: I també tindrem temps per anar al teatre.
4: Rebrem a l'estudi en Iago Alonso i la Núria Deulofeu, director i actriu respectivament de l'obra Els Plans, que està al Teatre Gaudí de Barcelona.
3: I acabarem respirant una mica i escoltant les nostres emocions amb la literatura que ens portarà la Laura García, avui centrada en la salut mental. Doncs així començarem la setmana amb un menú variat, entretingut i enganxat a l'actualitat.
1: De 12:20 a 2, amb Míriam Franc. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
6: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
7: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
6: Sí?
7: Són 6-7 años en el Barça. Es verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
8: Pero indiscutible tampoco lo ha sido.
7: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
1: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

0: cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Más de uno. En Onda Cero.
2: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre? Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
3: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
4: Tiri, tiri, tiri. Interrumpo un momento el programa Más de Uno porque a más de uno le va a interesar esto.
5: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Onda Cero Barcelona.
7: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
8: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
7: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
8: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
7: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
9: A les 12 i 20 minuts donarem el tret de sortida a una nova setmana de...
10: La ciutat.
11: Després d'un cap de setmana d'intensitat informativa, la Montse Valls ens ordenarà els temes del dia explicant-nos l'actualitat d'aquest dilluns a Catalunya.
12: I anirem fins al Departament de Salut de la Generalitat per saber com es planteja la campanya de vacunació de la grip d'enguany.
9: I després del butlletí de la una, vindrà l'estudi en Xavi Casinos.
11: I ho farà per descobrir-nos els secrets dels arbres de Barcelona, concretament d'un que fa un homenatge a una personalitat destacada del país.
9: Un dia més sortirem de l'estudi per descobrir què passa a peu de carrer.
12: Copsarem les històries que esdevenen a la ciutat i n'escoltarem els seus protagonistes en aquest programa de dilluns.
9: I també tindrem temps per anar al teatre.
11: Rebrem a l'estudi en Iago Alonso i la Núria Deulofeu, director i actriu respectivament de l'obra Els Plans, que està al Teatre Gaudí de Barcelona.
9: I acabarem respirant una mica i escoltant les nostres emocions amb la literatura que ens portarà la Laura García, avui centrada en la salut mental. Doncs així començarem la setmana amb un menú variat, entretingut i enganxat a l'actualitat.
6: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Frank. De 0 a l'infinit, amb David Cervelló.
13: Hablas también, por ejemplo, de la curiosidad de cuál es un color que nos relaje, ¿no? Por ejemplo, y que no todo el mundo tiene la misma percepción sobre ello. Me ha parecido fascinante.
14: Sí, sí, sí, porque justo, pues eso, se habla de verde es el color de la calma y realmente es más el azul. Hay un experimento que se basa en 30.000 personas de 100 países diferentes y se ha comprobado que seas de donde seas, el azul es el color que más nos relaja. Entonces, uh-huh. bueno, pues tiene sentido, ¿no?, que nos sentemos a veces a mirar el mar, que a tantísima gente le resulta un efecto casi terapéutico de relajación, o simplemente a mirar el cielo, a ver pasar las nubes. Bueno, pues ahí tenemos un azul natural al que siempre podemos acudir.
6: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló. Amb bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
11: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
15: Molt bon dia.
11: Què ens posa en forma?
15: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil de tornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i, mica en mica, anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
11: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
6: Amb bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. Ondacero.es/Catalunya.

0: que ens portes avui?
1: Doncs
0: que
1: mira,
0: ja no llueva, no, la Virgen de la Cueva s'ha quedat sense aigua ja, no?
1: Perquè... Oportunitat... Anava a portar el grup Aqua.
2: Ostres!
3: Hombre, llueve sobre mojado, que és esta oportunitat perduda, eh?
1: Sobre mojado també, sí, hi havia moltes cançons.
0: Però és que hi ha algun altre tema d'actualitat.
1: Exacte, i és que a banda de la pluja hi ha hagut un altre protagonista.

0: Pedro P.
1: Ojo, ojo, cabe, cabe, cabe, cabe.
0: De Santa Fe.
1: Ja heu unido el ritme amb el que comencem la setmana, eh?
2: Aquesta no és la cançó de la Rafaela.
1: Aquesta és el remix, aquest és el remix. Estem escoltant el remix de la cançó Pedro de Rafaela Carrà, una cançó que l'artista italiana va publicar el 1980 i que va ressuscitar anys més tard, primer perquè se'n va fer un remix, el que estem escoltant, però aquí al nostre país perquè els simpatitzants del PSOE la van utilitzar com a himne per mostrar el seu suport al president del govern, Pedro Sánchez, que és, com dèiem, el protagonista d'avui. I és que el president del govern espanyol ha anunciat que convoca eleccions generals anticipades fixades pel proper 29 de novembre. Ho ha fet amb una compareixença davant de Moncloa d'uns 9 minuts en la que ja ha agafat un to de precampanya, instant l'electorat a decidir si volen que Espanya sigui un baluard de l'esquerra o entregar el país a una coalició d'ultradreta que només, deia, té l'objectiu de retallar drets i llibertats i beneficiar els de sempre. Sánchez ha dedicat la seva intervenció a enumerar els projectes que ha portat a cap el govern socialista i ha dit que s'ha convertit en un referent de pau, feminisme i prosperitat. Ha indicat que el seu executiu vol seguir endavant amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten l'habitatge i per això ha considerat que, per fer més, necessita renovar i ampliar el suport de la gent. Aquesta convocatòria anticipada d'eleccions arriba després que el Congrés hagi tombat els decrets d'habitatge amb el vot contrari decisiu de Junts. Davant d'aquesta situació, la resta de partits, també al carrer, ha fet pressió perquè hi hagi aquest avançament que finalment s'ha produït. D'aquesta manera, Pedro Sánchez ha reunit el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i demà es publicarà la convocatòria d'eleccions al BOE. Per tant, el 29 de novembre, tots els espanyols cridats a les urnes.
2: Us va bé la data? Teniu alguna cosa a fer el 29 de novembre?
3: No,
2: més enllà
3: en principi res. Estem a les portes de Nadal, ja serà haurà passat el Black Friday.
2: Mira,
3: i el Thanksgiving, i ja estarà tot il·luminat.
2: Doncs perfecte.
4: A mi em pilla a Madrid.
2: A tu,
1: home, però
2: mira que hi ha caps
1: correu
2: de setmana, eh?
4: Sí, puc votar per correu, però segurament treballarem.
2: Sí, sí, més que votar, li preocupa
4: informatius, treballarem
3: sí,
4: segurament.
3: Sí, per això que s'ha votat per correu.
4: Sí, sí, però...
2: Però ha de treballar.
4: Però per anar... Com?
3: A veure, tu estaràs a Madrid el dia de les eleccions.
4: Sí, jo estava a Madrid aquell dia.
2: Però no per treballar,
4: però
2: eh?
4: No per treballar.
3: Ah, molt bé, perfecte.
4: No, estava d'oci.
3: Sí, quina sigui l'opció, si és treballar o és oci a Madrid,
4: ah, però jo
3: pots votar per correu.
4: M'ha donat temps sempre anar a casa meva i votar, no passa res. Ah. Sí, sí, això no em preocupa. Però això sí que em preocupa que pues, hauré de tornar abans, segurament.
5: Aquell dia es compliran 16 anys del 5-0 del Madrid, del Barça de Guardiola.
2: I ho ha ficat en aquesta data? Quina vergonya.
5: És a dir, les coses
4: quina
5: són
4: alguna cosa. Quina memòria que té Víctor
5: Lozano. Sí. De novembre del 2010.
2: És com el Robert amb Eurovisió.
5: 5-0. He estat escoltant la compareixença de Pedro Sánchez i sí que estic d'acord que aquestes eleccions són molt importants, les més importants, per un fet que és cabdal i que tots hem d'estar molt concentrats en el que pot passar. I és que són les primeres eleccions en les quals votaran Lamine Yamal i Pau Cubací.
2: No es pot posar seriós ni amb una convocatòria electoral com aquesta,
3: el
2: que és, realment
3: novembre...
2: és important.
5: Ah, votarà Lamine, et sembla poca cosa el que
2: tu creus que votarà?
3: El 29 de novembre es va fundar el Futbol Club Barcelona, acabo de veure,
5: sí.
3: El 1899.
5: 99, correcte. Sí,
2: sí, Déu-n'hi-do, sí que passen coses.
4: Sí, no?
5: A novembre.
2: A veure si serà el Barça, el Pedro Sánchez. No ho sabíem.
4: No ho sabíem.
5: No pinta. No? El que ho era el Zapatero. Zapatero sí que ho era
2: sí,
5: molt del Barça.
2: Sí, sí,
5: de fet, va anar a la final de...
1: Crec
5: de
1: que era aficionat d'Estudiantes, del grup, de l'equip d'Estudiantes de bàsquet, el Pedro Sánchez. Això... Diria que sí, eh? Diria que sí.
5: Sí, és correcta la dada.
3: Si estigués viva seria l'aniversari de Concha Velasco, que era socialista, per cert.
5: Ah.
3: I em sembla molt adequat que el dia de les eleccions coincideixi amb el Dia Internacional de la Defensa dels Drets Humans.
2: Mira, doncs tothom ha defensat els seus drets i anar a votar, sí. Que això sí que és important. Què preguntes a l'audiència? Si aniran a votar, si hi tenen
5: clar,
2: altres plans
5: he sentit,
2: el dia 29 de novembre.
5: Funcionaran els mòbils, les càmeres del mòbil?
2: Eh?
5: Si funcionaran la càmera per fer fotos amb el mòbil? Perquè he escoltat que havia ordenat la dissolució de les càmeres.
2: Ai, mare de Déu.
4: Que és de les Cortes.
2: Víctor, que és dilluns, 12:27, ens queda molta setmana per endavant.

0: fotografies.
1: Exacte.
2: A veure, si la gent ens vol explicar, perquè fan el que volen sempre, el que els dona la gana, i em sembla bé. Si volen explicar-nos si ho tenen a bé el dia 29 per anar a votar...
1: Si no tenen plans.
2: Si no tenen plans. Però és que avui parlarem d'això, dels plans. Perquè

0: Víctor?
1: Oh, són meravellosos.
0: El Víctor ja està de sortida, jo crec.
2: Són terribles.
1: El Víctor està de sortida, el Gerard està d'entrada. Estic entrant.
3: Sí, fliparàs.
0: El Jota jo crec que també està una mica fart dels grups de WhatsApp de l'escola. Sí, sí, aquests.
4: El Jota té pinta de marxar d'aquests.
2: Sí, mare, no té ni foto al seu perfil de WhatsApp, imagina't.
0: Volem la major participació possible avui, perquè obrirem això a totes les capes de població. Vull dir, partim de la base dels grups de WhatsApp dels pares i mares de l'escola, però
1: deixa,
0: parlem ja, en general...
1: La de sempre, és la de sempre que envia 20 missatges.
2: Sí, hi ha un perfil.
0: Explica què ha passat aquest matí, Míriam, explica què ha passat aquest matí.
1: És que si m'està escoltant...
0: Bueno, escolti.
1: Quan ha sonat les alerts, li he dit a la Montse, Montse, acaba de sonar les alerts i la mare que ens informa sempre de tot, una abraçada si ens estàs escoltant, ja ha enviat les alerts i jo he pensat, però si a tothom li sona, vull dir, crec que tothom s'ha enterat.
4: Per si de cas.
3: Jo crec que ha enviat abans la mare les alerts que protecció civil.
1: Bueno, a vegades envia les coses abans que arribin al mail. No, jo no sé com s'entera. És millor periodista que nosaltres.
2: Amb una vida... bastant buida i amb poques coses que fer, feina s'ha de fer. És a dir, si tu realment
1: està ocupada,
2: estàs atrafegat, no tens temps per estar... No per aquesta que noia que no coneix, perquè no la conec, però sí que en els grups de WhatsApp de pares que jo estic sí que hi ha gent de pares, de veïns, posa-li un caure, però en aquest cas estem parlant de pares i mares dels col·les.
0: Obrim el ventall,
2: gent que està constantment allà... I mira, el que més em fa ràbia i em posa els nervis és quan algú... Diu, pues això, al final los niños tendrán que llevar bocadillos de chopet, sí. ¿Vale? Ja està. No cuca que esto, okay, bueno. okay, o la reacció amb el pols amunt, okay,
1: tío, chopet,
2: ja està.
1: O porque chopet, porque no es sano.
2: Oye, ¿por qué chopet? Yo le pondría de fue, porque está de oferta en el... Basats, aneu a fer la feina que heu de fer, deixeu-nos en pau, els que som feliços i tenim una vida plena.
1: El meu fill ha perdut la bata, algú la té? Jo no. Espera que ho miro, jo no. Ja està.
4: Si no la tens, no ho diguis.
1: Jo no responso, no la tinc.
2: Jo el que faig, quan a vegades et passa que has de fer un missatge d'aquest, doncs, escolta, si algú té la bata,
1: que ho digui,
2: que m'escrigui per privat.
1: I ja està.
2: Aquí no cal, que m'escrigui per privat.
0: Bé, obrim aquest ventall a altres grups de WhatsApp. Poden ser els de l'escola, poden ser els de l'associació de veïns del barri o de la comunitat de veïns de l'escala.
3: Els grups amb amics, amb la família.
0: Sí, però els amics i la família ja són més suportables.
2: Els de la família, amb pares, mares... avis grans que poden enviar missatges quilomètrics. El meu pare comença a escriure sobre les 12 del migdia, escrivint, i el missatge sol arribar sobre les 8, 9 del vespre.
0: Doncs avui els grups de WhatsApp, en aquest primer programa de la setmana, a vostè li agraden, li molesten, li fan nosa, el silencia per sistema, si passa el dia enviant memes i cadenes d'aquestes de tota mena. A mi m'agrada quan arriba això de... Envia esta cadena a 17 persones.
1: Bueno, això ja no es porta, no?
3: Això ja
1: no
3: vas
1: a morir. A mi ja no arriba, això.
0: Això és vintage.
1: Si no, moriràs entre terribles sofrimientos.
0: Sí. Avui, els grups de WhatsApp, amb notes de veu de WhatsApp, al 676-760908, 676-760908. Ens ho pot explicar ja amb aquesta nota de veu de WhatsApp.
1: El nostre és molt xulo, el nostre grup de WhatsApp amb l'audiència, així que envieu moltes notes de veu, que les escoltarem durant tot el programa. Mentrestant, hem de mirar cap al cel i repassar l'actualitat.
4: Som-hi.

0: I és que avui ha arribat un nou episodi de pluges torrencials. Està compareixent ara mateix Núria Parlon. Sí. Si us sembla, l'escoltem en directe a veure què està explicant.
1: Sí, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen convectiu mesoscalar que ens està impactant majoritàriament esta mar, però òbviament està tenint un impacte de pluges torrencials a la costa central litoral i prelitoral, que des de primera hora del matí el que hem fet és activar tota la nostra capacitat de reacció a partir de la vigilància monitoritzada minut a minut del Servei de Predicció del Meteocat per donar la millor resposta als municipis que estaven sent impactats, especialment Granollers. A Granollers hem acumulat més de 100 litres en el que portem d'episodi des d'aquest matí, en contacte en tot moment des de Protecció Civil amb l'alcaldessa i els alcaldes de la zona per anar prenent les decisions que eren necessàries d'acord a aquesta situació. D'aquí que hem enviat una primera alerta per recomanar la reducció.
0: Està explicant la consellera Parlon que precisament

0: A mi, Granollers és una de les zones més afectades allà i sí. Tenim el nostre company, el coordinador dels serveis informatius d'aquesta casa, Gabriel Figueredo. Bon dia, com està la situació?
1: Bon dia. Doncs ha estat realment, Míriam, un matí molt complicat. Ara ho explicava la consellera amb aquests avisos, aquests missatges de és alert a primera hora del matí, amb risc de desbordament d'alguns rius, zones negades, que no s'ha pogut recuperar perquè ja portem aquí 48 hores de pluges gairebé sense parar i, a més, sense transport. No funciona l'R2 Nord ni cap a Sant Celoni ni cap a Barcelona i tampoc ha funcionat, almenys aquest matí, el servei alternatiu per carretera. Per tant, els usuaris, que són els que han tornat a sortir malparats d'aquesta situació i es queixaven també, ara els escoltarem, de la manca d'informació.
2: Ara, esperar i veure què diuen i a veure si hi ha bones notícies o quedem aquí fins la tarda-nit.
3: Doncs no sé com tornarem a casa, perquè ni per un costat ni per l'altre.
4: Esto está colapsado. Está colapsado y no hay ninguna información.
1: Problemes a la xarxa de ferrocarrils, com dèiem, també a la xarxa viària. El nus de la Ronda Sud d'accés cap a la C-17 i a la P-7 està totalment col·lapsat, ple de fang, i alguns cotxes han quedat atrapats, cosa que ja va passar la matinada de dissabte a diumenge, com explicava un veí de la zona.
5: Hoy ha pasado peor porque no han mandado ninguna alerta y claro, la gente se ha ido a trabajar y todo esto estaba lleno de coches.
1: Aquest és un dels principals crits de molts veïns. L'alerta ha arribat, sí, però ha arribat tard. De fet, les classes s'han suspès ja a 9:15, quan moltes famílies ja s'havien desplaçat als centres escolars. Moltes d'elles han quedat obertes, aquestes escoles, aquests instituts, com és el cas de l'escola Pia de Granollers, que ha acollit uns 200 nens, ho explicava la seva directora, Mercè León.
6: O bé les famílies ja s'havien desplaçat, o bé començaven a entrar a l'escola. I, per tant, les famílies que han arribat aquí, donada tot el tema de restriccions de mobilitat, hem dit que es quedessin si els hi convenia.
1: I ara estem pendents de la compareixença de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, per explicar els efectes d'aquest segon front de pluges que ha escombrat, com dèiem, el Vallès Oriental, especialment Granollers. Hi ha hagut també un esvoranc a la carretera, prop dels jutjats. S'ha evacuat fins i tot preventivament als edificis propers, que són bàsicament oficines, però els bombers de la Generalitat han revisat la zona i un cop l'han acordonat, sí que han permès que els veïns i sobretot totes aquestes persones que treballen en aquesta zona ja puguin tornar a casa seva.
0: Doncs Gabriel Figueredo, qualsevol novetat o qualsevol detall important que expliqui l'alcaldessa ens ho expliques en directe aquí a la ciutat. Fins ara, Gabi.
1: Fins ara, això ho farem.
0: Montse, si et sembla, fem un repàs de com està afectant aquest temporal a la mobilitat. Comencem pels trens.
7: Sí, diverses línies tenen trams tallats per les pluges i a l'estació de Sants, per exemple, s'està vivint un matí caòtic i de falta d'informació. Algunes línies han deixat de funcionar i altres que circulen però ho fan amb retards.
0: Doncs marxem fins a Sants Estació. Allà es troba la nostra companya, la Lola Sorribas. Lola, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia a tots. Doncs com deia ara la Montse i també el Gavi, l'estació de Sants es viu una situació de caos, de desinformació. També molta gent es dirigeix al punt d'informació de Renfe i el que comenten és que no poden refiar-se de les indicacions de les pantalles. Si us sembla, fem una mica de repàs de la situació. Un dels principals punts de confusió és la connexió amb el Vallès Oriental i Granollers, la gran perjudicada d'aquest nou temporal que hem viscut avui. L'R2 Nord manté la circulació entre Granollers Centre i Barcelona en determinats serveis, però el tram entre Granollers Centre i Sant Celoni funciona amb un transport alternatiu per carretera. A més, també durant el matí s'han registrat noves incidències entre Granollers i Sant Andreu per obstacles a la via. A l'estació, els passatgers que pregunten com arribar precisament a Granollers es troben en una situació poc clara, se'ls deriva cap a la zona exterior, on hi ha parades dels autobusos, però sense garantir tampoc la disponibilitat ni quin tipus de servei ofereixen. Pel que fa a la resta de xarxa, també s'arrosseguen conseqüències del temporal, la R1 té trams coberts per carretera, R4 funciona, però entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants, mantenint interromput el tram entre Manresa i Terrassa, R11 també en diversos trams substituïts per autobusos i les línies R7 i R8 continuen igualment amb serveis alternatius per carretera. En canvi, les línies del sud de Catalunya sí que presenten una situació més estable. Rodalies informa que R15, R16, R17, RT1-2, RL3 i RL4 circulen en la totalitat dels trens en el seu recorregut, això sí, sempre amb retards i amb aquesta situació d'incertesa de tots els passatgers que arriben aquí a l'estació de Sants i que se'ls diu això, que han d'anar a fora a buscar alguna altra opció per via d'autobús, però que evidentment tampoc saben que es troben.

0: trobaran allà.
1: Doncs Lola Sorribas, moltíssimes gràcies per aquesta informació de servei que és tan important en dies com aquests. Ja et dic el mateix que li he dit al Gavi, qualsevol informació d'última hora, tens els micròfons de la ciutat oberts.
0: Ho farem. Gràcies, Miriam. Fins ara.
1: I el que també està molt afectat, Montse, és el transport metropolità.
2: Sí, el metro L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron, mentre que L4 està interrompuda entre Maragall i Trinitat Nova, un tram que es cobreix amb la línia d'autobús D50. També continuen sense servei els trams 11 de setembre a Bonpastor de L9 Nord i 11 de setembre a Llafià de L10 Nord. A més, diverses estacions mantenen andanes, vestíbuls i accessos tancats, entre elles les més importants, Diagonal, Horta, Glòries, Rocafort, Verdaguer i zona universitària. Pel que fa als autobusos, més de 25 línies de bus continuen derivades o limitades per acumulacions d'aigua i desperfectes a la via pública, amb afectacions repartides principalment pels districtes de Nou Barris, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sants Montjuïc.
1: Doncs tot plegat i totes les informacions que vagin sorgint ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Repassem ara la informació esportiva. El Barça humilia el Madrid al Clàssic femení.
3: Sí, alguns deien, per exemple, l'entrenador del Barça, que aquest any seria diferent, que seria un clàssic competitiu, si més no més competitiu que el dels últims anys, que el Madrid havia millorat. La mateixa pel·lícula pràcticament de cada any, però és que al final la cosa no només no s'ha posat més estreta, sinó que encara s'ha eixamplat més, ha augmentat la distància. Golejada històrica del Barça al Madrid en un Clàssic femení. 7-0 va guanyar el Barça, que va ser un autèntic cicló. De fet, ja portava la maneta al descans. Era partit de la 6a jornada de la Lliga F, un partit en el que va brillar amb llum pròpia Clàudia Pina, va ser la MVP del partit, i no crec que exageri si dic que va fer el partit de la seva vida, perquè va marcar 4 gols, 4, tots 4, a la primera meitat, signant un partit realment sublim de la futbolista catalana, la que escoltem.
4: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así. Bueno, nuestro objetivo y nuestro trabajo es salir al campo, hacerlo lo mejor posible. Es lo que intentamos hacer, creo que es lo que hemos hecho hoy. Grandísima primera parte, no las hemos dejado de salir en ningún momento. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento. Hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
3: 7 gols com 7 sols. Les altres dianes de les blaugranes les van fer Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney Shertenley. Impressionant, el gol de la Suïssa, molt recomanable de veure. El que et deia, per exemple, Pere Romeu, abans del partit, en la roda de premsa prèvia, va dir que esperava un partit molt igualat, amb un Madrid molt competitiu, i clar, d'alguna manera, per satisfacció seva, s'ha hagut de menjar les seves paraules. I ell reaccionava com dient, bueno, què voleu que us digui, no?
5: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions fa un joc, per mi, millor del que el feia la temporada passada, així que res.
3: I em quedo amb un document de Caroline Graham Hansen, la noruega. Ja saps que jugadores molt importants d'aquest equip van marxar a final de la temporada passada, Alexia, Mapi, Salma Parayuelo, Navatje, i totes coincidien en dir que necessitaven nous reptes, no? Trobar nous desafiaments fora del Futbol Club Barcelona. Doncs bé, la jugadora noruega, que repeteixo, ahir va fer un gol, fa una reflexió molt interessant de nous reptes en re. Ella el que vol és seguir gaudint les vegades que siguin festes, dies màgics com el que va viure ahir vestida de blaugrana.
6: Es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio y estoy enamorado de eso y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida y es igual si ha hecho uno o 50 veces. Es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
3: Una futbolista que realment i demostra sentiment, no? Que a vegades el que trobem en el futbol professional manca de pertinença, no? i de sentiment. Amb aquest resultat, amb aquesta golejada, el Barça òbviament és encara més líder, li treu ja 5 punts al segon classificat, que són el Madrid Club de Futbol Femení i el Real Madrid, eh? Barça 18 i els dos Madrids que porten 13 punts. Per trobar el millor català classificat després del Barça, hem de baixar una miqueta cap a la setena posició on està l'Espanyol, que té 8 punts, els mateixos que el Badalona Woman, que es troba, per tant, en aquesta vuitena posició. De moment, tots tres equips força ben classificats en aquestes primeres jornades de la Lliga F.
1: Vinga, i empat sense gols al Girona i Sabadell.
3: Tot molt similar, eh? Parlem de la vuitena jornada de la Lliga de Segona Divisió. Els dos van empatar a 0 i els dos van dominar els partits. Van tenir ocasions, però no van ser capaços de marcar gol. Per tant, els hi va fallar la definició i això va provocar que no poguessin guanyar un partit que potser per mèrits s'ho havien merescut. No? És el cas, per exemple, del Girona, que no va passar d'aquest empat a 0 contra el Mallorca a l'estadi de Montilivi, tot i que Quique Álvarez es mostrava satisfet no pel resultat, però sí per la forma en què el seu equip va jugar.
7: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver emportat el partit.
3: El Sabadell també empat a 0, en el seu cas contra l'Andorra la nova Creu Alta. Què vol dir això? Doncs que l'equip arlequinat es va quedar amb un pam de nas perquè va mereixer la victòria, va generar ocasions, va ser superior al rival, però això del futbol es tracta de ficar-la dins de la porteria. Per tant, s'ha d'aprendre a definir. Sentim Ferran Costa, el seu entrenador.
8: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip. Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar i, com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: Amb aquests marcadors, els gironins són quarts amb 14 punts, mentre que els arlequinats queden situats en la setena posició. Avui es tanca la vuitena jornada segona amb el partit que jugaran a 2:15 el Córdoba i el Tenerife, el nou Arcángel, i encara en futbol. Avui es disputen dos partits més de la quarta jornada de la Nations League, tots dos a 9:15. França-Bèlgica, a l'estadi de Saint-Denis a París, i un també interessant, Itàlia-Turquia, a l'estadi Renato de Lara de Bolonia. La selecció espanyola jugarà demà el seu partit contra Croàcia a Split.
1: I acabem amb un pèssim diumenge pels equips catalans de la sèrie.
3: Sí, per no sortir de casa, eh? Ahir era un dia per mirar futbol, però no bàsquet, perquè els tres que van jugar ahir, els tres van perdre. És el cas del Barça, que va caure a la pista de Luca en Múrcia per 100-94. També derrota del FIAC Girona, en el seu cas, el Bues Arena va caure davant el Baskonia 118-78 i també va palmar l'Ilerna Lleida, en el seu cas contra el San Pablo Burgos 81-94 al pavelló Barris Nord, de tal forma que el Barça és quart a la classificació amb dues victòries. Ja hem de tirar cap a baix per trobar l'Ilerna Lleida, que també porta dues victòries. El Fiat Girona també dues victòries, però ja ubicat en la 14a posició, mentre que la 6a Joventut és 16 amb una victòria i el conjunt del Quinzanes Manresa tanca la classificació ara mateix que ho veia amb 0 victòries i 2 derrotes.
1: Víctor Lozano, gràcies. Fins demà.
3: Fins demà. Adéu-siau.
9: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
12: Estàs posant a tots al límit.
13: Andreu tots mal.
9: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT. A Onda Cero, La Ciutat.
1: Aquest dilluns 5 d'octubre comença a Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Una campanya que un any més es desplegarà de manera esglaonada i que posa el focus sobretot en les persones més vulnerables.
14: Així és, i és que les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 4 anys i els professionals sanitaris i sociosanitaris seran els primers a vacunar-se. Més endavant s'incorporaran la resta de persones majors de 60 anys, els grups de risc i els professionals de serveis essencials. Les agendes per demanar cites s'han obert abans i de manera esglaonada i això ja ha permès programar més de 120.000 vacunacions.
1: Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del Govern, què tal? Molt bon dia.
13: Com esteu?
1: Com afronta Catalunya aquesta nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid? Quins són els principals objectius?
13: A veure, l'afrontem amb... Pot dir, jo crec que l'afrontem amb moltes ganes. Moltes ganes de poder vacunar quantes més persones millor en aquests grups que molt bé heu comentat i superar la campanya de l'any anterior que ja va tenir certa

0: d'èxit, tot comptant amb que el comportament del virus és una mica imprevisible, però pel que sabem estarem vacunant amb les variants que estan circulant ja per l'hemisferi nord i l'hemisferi sud i ens comencen a arribar i que disposem del múscul suficient per poder doncs, vacunar això, no? 1,5 milió de persones, si és possible, de grip i gairebé 1 milió de persones de Covid. Per tant, estem amatents, hem preparat la campanya, estem informant, comptant amb col·legis professionals, científiques, amb el món local molt important i cridant a la ciutadania que ja es programin, demanin cita a través de la meva salut i els grups que es poden començar a vacunar avui mateix. Molta gent ja tenia i potser reben un missatge del seu centre d'atenció primària dient que es reprograma per un altre dia. Però a partir d'avui donar-vos una xifra que a la puc actualitzar tenim més de 160.000 persones programades per vacunar, que està molt bé, però que l'objectiu és arribar a aquest 1.300.000, 400.000 persones que es puguin vacunar de grip en els propers mesos, no? I d'aquesta forma esglaonada, de manera que més endavant, i després d'haver fet les residències, les persones més grans de 80 anys, les dones embarassades i els nens, i també el personal sociosanitari i sanitari, doncs puguem anar a la diana principal, que són tots les persones més grans de 60 anys, no? I les persones amb malalties de base que també necessiten de la vacuna.
1: Clar, la vacunació comença avui, 5 d'octubre, però ja fa dies que veiem, no?, com està corrent el virus, especialment de la Covid. No sé si això ho teníem previst i si potser s'hagués hagut de començar una miqueta abans aquesta campanya o està tot controladíssim?
0: Està controlat dintre del que podem controlar un virus que pot ser imprevisible, no? Però el repunt que hi ha hagut de grip, hi ha hagut un repunt important d'infeccions respiratòries agudes, però a expenses d'altres virus, sobretot rinovirus. Una mica, però una desena part aproximadament, sí que han sigut Covid i grip, importada, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sembla que estem tenint algun problema, senyor Fernández, és que l'havíem perdut per uns segons.
0: M'havíeu perdut? Ara em sentiu bé?
1: Ara l'escoltem perfectament.
0: Doncs això, no? que aquest repunt és molt atribuïble als viatges de després de l'estiu, persones que han viatjat a l'hemisferi sud, on ara està circulant el virus en diguem-ne, màxima intensitat, i també al començament de les escoles, que és el lloc propici també per que es contagin i es propagui, però no és l'inici de l'AVE, estem encara a nivells per sota del que considerem epidèmic. Llavors, això entra dintre de les previsions, com sabíem també que ens veníem per si de l'any passat, sí que el virus arriba amb la cadència habitual, que és que començarem a pujar en unes setmanes els casos de grip, encara no, ara estem de fet baixant i tindrem aproximadament el pic per la setmana de Nadal o de finals d'any. Amb la qual cosa, no és com l'any passat, que venia avançat, que ho vam saber perquè tenim l'experiència de l'hemisferi sud, vam poder avisar, vam vacunar els infants de 6 a 59 mesos en primer lloc, com hem fet, com demanem que es faci també aquest any, les dones embarassades, i això ens va permetre que en el moment en què arribava el virus amb avançament tenir ja gran part de la població vacunada. Aquest any hem començat una mica més tard, també perquè s'han canviat les soques dels virus per produir les vacunes i per garantir que teníem totes les vacunes necessàries, doncs no ens volíem amb una data i els 4 dies de vacunació i ara no en tenim de vacunes i per això hem començat avui, però amb la tranquil·litat l'afrontarem.
2: Esteve, sí. Ens parlaves de les 160.000 peticions confirmades de vacunació que hi ha ara mateix. Aquesta xifra entra dins de les previsions que teníeu? N'esperàveu més? N'esperàveu menys?
0: Ben bé no sabíem què esperàvem, la veritat és aquesta, es pot dir, perquè aquest any hem fet una experiència, és una de les novetats, vam obrir les agendes per poder vacunar ja al mes de juliol, a diferència de campanyes anteriors, no? I això ha sigut molt positiu, perquè 60.000 patients, 40.000 sí que han sigut des de que vam fer l'anunci,

0: i la setmana passada, que començàvem el dia 5, que començàvem avui, però les altres han sigut els propis professionals sanitaris que amb visites prèvies amb les persones, un control d'hipertensió, de sucre, una visita de les que toqué per una malaltia, un nen que es visitava, deia, doncs, posem ja una visita pel 6, pel 8, pel 10 d'octubre perquè toca vacuna de grip, no? Amb la qual cosa, això ha estat una novetat, les agendes específiques de grip no s'obrien fins que començava la i aquest el mes de juliol, per tal que les persones, segons el grup al que pertanyen, puguin demanar visita i se'ls programi, no? Per exemple, doncs, jo mateix, si demanés visita, si demanés la vacuna, doncs no em podrien vacunar. Jo no em podria vacunar, bueno, em podria, perquè sóc professional. La idea és que si una persona de més de 60 anys demana avui vacunar-se, se la programarà, evidentment, a partir del 26 d'octubre, que és quan s'obre tota la campanya als majors de 60 anys.
1: Estem parlant amb Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del Govern. Estem tenint algun petit problema de connexió amb les pluges que estan caient, ja és normal. Ens està explicant que aquesta primera fase inclou les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, també els infants de 6 mesos a 4 anys i el personal sanitari i sociosanitari, i que a partir del 26 d'octubre doncs ja s'obrirà la vacunació a la resta de la població, persones majors de 60 anys, els grups de risc i els professionals dels serveis essencials. Senyor Fernández, fem informació de servei. Com es pot demanar, com pot demanar la ciutadania dia i hora per vacunar-se a aquelles persones que encara no ho hagin fet? Quines són les vies disponibles i què és el que recomana des del Departament de Salut?
0: La recomanació són dues vies. Una, segurament la més fàcil per tothom, per les persones que es vulguin vacunar, és a través de La Meva Salut, ja sigui a l'aplicació mòbil o a través de l'ordinador. A La Meva trobar i, segons la seva edat, se'ls programarà per ja, bueno, a partir d'avui, o si són de més de 60 anys, a partir del 26 d'octubre. Aquesta cita prèvia, que pensem que és la forma més endreçada de poder vacunar el màxim de persones possibles. Es poden apropar al centre d'atenció primària, es poden apropar al i demanar amb la seva infermera o amb la seva metgessa la vacuna, i també se'ls programarà per quan hi hagi un forat lliure. Si són persones de més de 60 anys, aquesta programació serà a partir del 26 d'octubre, però ja es pot demanar. O sigui, es pot demanar i la data de vacunació serà el 26, el 27 o dies posteriors. Aquesta és la principal. Hi ha una web també que es diu Cites dintre del web de la Generalitat, que es pot utilitzar, però a La Meva Salut, jo, la major part dels usuaris estan molt avasats i jo diria que és la forma principal. I a partir del 16 de novembre obrirem el que en diem la vacunació espontània. És a dir, persones que no han pogut programar-se, que tenen problemes d'horaris, etc., es podran apropar a l'atenció primària a partir del 16 de novembre. Unes franges que també estan publicades i que al matí, unes hores matí i tarda, no a primeríssima hora, perquè les CAPs es fan altres feines que no es poden posposar, no? Extraccions de sang, etc. I llavors se'ls vacunarà espontàniament. Arribar i em posa arriba, mira, doncs hi ha cua, potser s'ha d'esperar quart d'hora o una hora, i si la persona no vol esperar, si és que la fan esperar, és el moment de programar per un dia que li vagi bé, allà mateix en el centre d'atenció primària, i posposar-ho un, dos o cinc dies, però també aconseguir la vacuna.
1: Doncs a partir d'avui mateix comença aquesta campanya de vacunació contra la grip i la Covid, que s'allargarà fins al 18 de desembre, però les vacunes encara estaran disponibles fins a finals de març. Crec que no sé si hem perdut la connexió o no. Senyor
0: no,
1: Esteve Fernández, Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i això és el que té el directe i aquest mal temps que està fent, que la connexió a vegades falla, però ha quedat ben explicat. Senyor Fernández, moltíssimes gràcies.
0: Fantàstic, moltes gràcies. Animo a tothom a vacunar-se de la grip i de la Covid, no deixar passar, no esperar-nos, perquè si rebem la estarem preparats quan arribi la intensitat del virus a partir de mitjans de desembre o finals de mes. D'acord?
1: Senyor
0: Molt
1: Fernández,
0: bé.
1: Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: A vosaltres, gràcies.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
1: Doncs de seguida arriba el butlletí de la una, però abans hem de connectar amb els companys de Tarragona i Lleida. Pablo Alcaraz, bon dia.
3: Què tal, Míriam, bon dia.
1: Com s'espera el programa avui?
3: Doncs mira, parlarem del SICUR, que és el festival de curtmetratges sobre salut mental, que s'està... Bueno, arrencava el dia 3 fins l'11 d'octubre a Tarragona i Reus. I també parlarem, oh sorpresa, de l'habitatge, de polítiques efectives pràctiques de l'habitatge. I per això justament no parlarem amb cap representant polític, sinó que parlarem doncs, des de la vessant tècnica, des de la vessant acadèmica, amb un catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, que va ser director fundador de la càtedra d'habitatge UNESCO de la Universitat d'aquí de Tarragona.
1: Doncs a veure si entreieu l'entrellat de tot plegat, perquè és un tema importantíssim. Marxem ara fins a Lleida. Núria Mora, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què ens espera el teu programa?
4: Doncs parlarem d'esports, tenim tertúlia esportiva, però més enllà de resultats el que farem és conèixer com s'ha refundat el Lleida Club de Futbol, que ha debutat aquest cap de setmana a l'última categoria del futbol català, a quarta catalana, i ho fa amb el suport de més de 4.000 socis que s'han desplaçat, no tots, però sí un miler, fins a Sunyer, un poble de poc més de 300 habitants, per veure aquest debut. Així que parlarem d'esport més enllà de resultats també com a dinamitzador de petits pobles que tindrem aquesta temporada.
1: Doncs això serà després del butlletí de la una a Tarragona i a Lleida. Pablo Alcaraz, Núria Mora, que tingueu un bon programa. Fins demà.
4: Fins demà.
1: Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat amb molts més continguts i parlant de plans. Ja sabeu, envieu les vostres notes de veu al 676-76-0908.
5: És la una a mediodia en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. El adelanto electoral anunciado esta mañana por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre pone fin a una legislatura en la que por primera vez un gobierno ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos generales. Supone además que decae la reforma del sistema de financiación autonómica y las normas que iban a regular, por ejemplo, el transporte por carretera. Son muchas también las normas sociales que estaban en tramitación y que decaen con el adelanto electoral. Sara Iturbide.
7: Desde el Ministerio de Igualdad decaerá la ley de violencia vicaria que, entre otras medidas, privaba de la patria potestad a los padres con condenados por maltrato, también la ley contra la trata y la explotación de seres humanos, la ley para castigar las prácticas de conversión LGTBI y la reforma de la Constitución para blindar el aborto. España queda pendiente de adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo porque decae la reforma de extranjería y la nueva ley de asilo. Desde el Ministerio de Derechos Sociales no verá la luz la ley de familias y por la falta de presupuestos no saldrá adelante la prestación universal por crianza. Impulsado por Juventud e Infancia, tampoco van a ver la luz el proyecto de ley para la protección de menores en los entornos digitales, que restringía el acceso a redes sociales, y la LOPIVI, que protege a los menores de la violencia. Decae la ley que regulaba los deepfakes con IA y la del Registro Estatal de Medios. Queda varado el pacto de Estado frente a la emergencia climática y la nueva ley del cine repite como la principal asignatura pendiente del Gobierno.
5: Las reacciones políticas al adelanto electoral se suceden. A esta hora está prevista una rueda de prensa de Sumar, que aún no tiene decidido cómo concurrirá a las elecciones, si será también con Podemos y con qué cabeza de cartel. Junts per Catalunya tiene previsto convocar mañana a su Consejo Nacional para aprobar el reglamento de las listas. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha cargado contra el presidente. Cree que tenía razones para haber convocado elecciones antes.
8: Pedro Sánchez ha utilizado el dolor y el sufrimiento de mucha gente en un tema que preocupa a la ciudadanía y lo ha hecho por intereses electorales. Lo ha hecho para tapar su incapacidad para gobernar porque no tiene mayoría. Lo ha hecho para tapar su fracaso en políticas migratorias y lo ha hecho para tapar los casos de corrupción que le rodean. Estos tres motivos son suficientes para haber convocado elecciones mucho antes, tal y como le pedimos desde Junts.
5: A esta hora seguimos muy pendientes del temporal que afecta a Cataluña. El presidente Salvador Illa ha pedido la máxima precaución ante una situación que asegura que ha sobrepasado cualquier predicción. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
9: Igualmente, el govern destaca que se ha reaccionado con rapidez y que sigue la evolución de la situación minuto a minuto. Protección Civil mantiene la alerta por precipitaciones intensas y pide seguir las recomendaciones de las autoridades. Además, insiste en respetar la orden de confinamiento confinamiento en el Vallès Oriental y reclama a las familias que no acudan a recoger a los alumnos de los centros educativos situados en las zonas más afectadas. Los avisos se mantienen activos ante la posibilidad

0: Això està bé.
1: Sí, deia
0: per això
1: que,
0: potser era tan...
1: Deia que a la vida i tal ja suspendria a qui s'havia de suspendre, però que ell no suspenia ningú. Aleshores era molt volgut i quan va fer 80 anys, el seu aniversari dels 80 anys, i prop de casa seva, perquè vivia allà, van decidir anar a plantar aquest pi. I aquest pi en allà es manté en homenatge a en Pi Sunyer. El Pi Sunyer, hem de dir coses de la seva biografia interessants, a part de que va ser un referent en tot el dret administratiu, va ser un fundador d'un partit que es deia Acció Catalana el 1922, que era una escissió de la Lliga Regionalista, el que avui seria Junts, i durant la Segona República va ser secretari general de l'Ajuntament de Barcelona. El 37 se'n va anar exiliat a París, va tornar al 1940 i va ser depurat per la dictadura. Se li va treure el càrrec de secretari municipal, però en Pi Sunyer el que va fer és que va ser optar a unes oposicions de la càtedra de dret administratiu de UB i les va guanyar, amb el qual va superar la depuració que havien fet les autoritats franquistes. L'anècdota aquesta deia: la vida i el público ja ho haran suspendre en el moment oportuno, es deia als alumnes, quan es deia que no...
0: Raote.
1: No, que no suspendria no. Ningú. El 1982 se li va concedir la Creu de Sant Jordi i 2 anys més tard va morir. Però el seu arbre encara hi és i encara hi ha molta gent vinculada al món aquest del dret administratiu que encara li tenen un cert cult.
0: Aquest arbre.
1: Sí, i perquè Pi Sunyer és un referent absolut en aquest món. I per tant, l'arbre aquest, de fet, a mi em va assenyalar l'existència d'aquest arbre una persona que es dedica a ser això secretari municipal d'ajuntaments i que el conec i em va dir un dia: no has parlat mai de l'arbre del Pi Sunyer? Dic: què és l'arbre del Pi Sunyer? Llavors em va explicar què era, ho vaig descobrir i des d'aleshores sé això.
0: Perquè no hi ha cap placa que ho expliqui al costat de l'arbre.
1: No hi ha cap
0: placa. Quina llàstima.
1: No.
0: Doncs quin homenatge més maco, perquè dediques tota la teva vida a una professió, a una carrera, i que t'ho agraeixin així i ho reconeguin, ha de ser meravellós.
1: La veritat és que sí.
0: Et plantaré, què vols que et planti? Un pi, no sé.
1: Cardo borriquero, home.
0: Un cardo borriquero? On vols que te'l planti? Davant de casa?
1: Home, és que ja posats.
0: Jo et plantaré un cardo borriquero.
1: Ja posats.
0: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinús. Xavi, que passis una bona setmana, vigila amb la pluja.
1: Sí, sí, sí.
0: Que vagi bé. Fins dilluns que ve.
1: Adéu.

0: Avui volem parlar d'una comèdia que posa el focus en una realitat molt identificable, que és la pressió de ser bons pares, de complir amb les expectatives dels altres i de mantenir unes relacions que potser ja fa temps que ens resulten més una obligació que no pas un plaer.
1: Es diu Els Plans. És una obra escrita i dirigida per Iago Alonso, juntament amb Eva Mor, i que torna al Teatre Gaudí de Barcelona després d'una primera temporada d'èxit. Jo no sóc pare, però en molts moments sí que em vaig sentir identificat amb el que passa en aquesta obra de teatre. Això de quedar bé perquè sí, no va amb mi. I és el que passa, en certa manera, en aquesta trama que recomanem avui a tota l'audiència.
0: Doncs intentarem parlar de seguida amb el director d'aquesta obra, que és el Iago Alonso, però ja tenim preparada una de les actrius, la Judit Malet. Judit, què tal? Molt bon dia.
2: Hola. Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Gràcies.
0: Explica'ns una mica què és això dels plans. Què podem veure quan anem a veure-us?
2: Doncs mira, Els Plans és una comèdia, tal com parlàveu, sobre dues parelles que són amics, no? un grup d'amics, que són amics però perquè les seves filles són amigues a l'escola.
0: Sí.
2: I llavors coneixem com dos mons totalment diferents, que plantegem com dos grups d'amics, o sigui, dos parelles d'amics que són totalment diferents entre ells i que no entens molt bé perquè són amics, però ho són, i veus que uns volen deixar de fer plans amb els altres, no? I llavors es comencen a inventar tot d'excuses i situacions per intentar desvincular-se d'aquest grup, no? I

0: I bueno, de sobte comencen a sortir tot de veritats que estaven allà ben amagades, ben arrelades. I bueno, que això ens passa no només amb aquest tipus de context, sinó també en les relacions que tenim amb amistats o inclús entre familiars, que a vegades no costa de
1: Totalment.
0: gestionar les relacions interpersonals. I parla una miqueta d'això des d'un punt de vista còmic, també des del punt de riure'ns una miqueta de situacions absurdes que també vivim una mica
1: És que
0: en el nostre dia a dia.
1: estava pensant a Judit, la gent que ens està escoltant, es deu sentir tan
2: Sí,
1: identificada,
2: sí.
1: perquè jo mateixa, com a mare, em sento molt identificada. Aquesta obra, Els plans, parla d'aquestes dues parelles que s'han fet amics a la força una
2: Però passa una
1: mica.
2: cosa interessant en aquestes dues parelles, Judit, que és que són com millors amics de cara a la galeria, és a dir, uns de cara als altres, perfecte, però quan es tanquen a dins a casa comencen a treure els drapets d'aquella altra parella, que en realitat són els seus amics de l'ànima, no?
0: Sí, totalment. Bueno, són aquestes relacions que a vegades no entens molt bé perquè ets amiga d'aquesta persona, però ho ets, o perquè la vida t'ha portat, no?, d'aquella manera, i que al final t'ho passes bé. Vull dir, a vegades no acabes de congeniar molt per com ets a nivell identitari, no?, amb personalitat, amb l'altra persona, però al final acabes estant una estona amb aquella persona i estàs a gust i estàs bé, però són d'aquestes quedades com que fan mandra a vegades
1: Sí.
0: quedar, però perquè són molt diferents, no?, però alhora també tenen coses en comú. I llavors també és trobar aquestes coses en comú i donar-li valor a aquestes coses en comú, però que van sortint a mesura que va passant tot aquest sopar, no?, perquè ens trobem en un sopar en d'aquests amics, i és molt divertit, la veritat.
1: És que sense fer cap spoiler, Judit, fins i
0: Clar.
1: tot s'inventen coses de la seva vida personal per evitar fer plans amb aquests amics. És que és tot portat una mica a l'extrem, o no?
0: Sí, totalment, totalment. Bueno, i que t'acabes plantejant com mil excuses. L'altre dia ens feien preguntes de quina excusa posaríeu vosaltres, no? I cadascú anava dient una barbaritat, però és que realment jo m'he trobat alguna vegada, em sap greu dir-ho així, però és veritat que alguna vegada t'has trobat amb... bueno, què li dic? I acabes dient una absurdesa o una barbaritat que no és veritat, però la dius per intentar, pues, passar una mica la situació
1: És
0: com
1: el que
0: pots.
1: t'anava a preguntar, si a tu t'ha passat, si t'has inventat alguna excusa heavy per fugir d'algun plan.
0: Sí, no sé si ho vull dir en veu alta ara mateix, la
1: No
0: veritat,
1: diguis amb
0: perquè no
1: qui i ja
0: senti
1: està.
0: ningú.
1: Has dit
0: No, no,
1: moltes.
0: no, moltes no, perquè les meves amistats les aprecio molt, però certament alguna vegada m'hi he trobat amb la situació, i segurament que tots. I el guai dels plans també que té és que són quatre personatges que són molt diferents entre ells,
1: Sí.
0: i crec que d'alguna manera tothom es pot sentir interpel·lat alguna vegada amb cadascun d'aquests personatges. I mira que són això, ben diferents, alguns més realistes, altres que dins el realisme però tenen com una actitud més... més personific... bueno, no sé, més extrem... perdona,
1: No, tranquil·la.
0: Bueno, més
1: Més portat a
0: diferent,
1: l'extrem,
0: perdona.
1: sí.
0: Sí, més portada a l'extrem, exacte. Però tot i així, pots arribar a empatitzar amb cada un d'ells, saps?
1: Doncs mira, Judit, crec que ja podem saludar el Iago Alonso, que és l'autor i director d'aquesta obra. Iago, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Iago, escolta, com neix Els plans? No sé si és una experiència personal o va néixer així de casualitat.
3: No, bueno, neix una mica per culpa d'un dels actors, que a més és el productor de l'obra, que és
1: Sí, sí.
3: el Roger Cantos, que jo no recordo, crec que va ser com a mitjans de gener o cap a finals de gener, em va trucar, de l'any passat, parlem,
1: Sí.
3: em va trucar i em va dir m'agradaria molt fer-te un encàrrec per una obra, pots un màxim de quatre personatges, però hi ha el problema que l'hauríem d'estrenar al maig.
1: Ah.
3: I clar, va ser una mica, doncs, ostres, vale, doncs, tenim 4 mesos per escriure un text, assajar amb els actors, etc. I la veritat és que vaig trucar a l'Eva Mor, que és amb qui hem escrit el text, perquè jo no em veia en cor de fer-ho tan ràpid i sol, i els dos ens trobàvem com en un moment personal molt semblant, de separant-nos, pares de fills, Bueno, una mica com atabalats, mm-hmm. i durant un mes i mig ens va servir com una mena de teràpia escriure el text. I així neix una mica. Sí. I està bastant... Una mica era... No són vivències personals, però sí de tot el que teníem al voltant. O sigui, no és directament... et podria dir, ah, mira, doncs això és que ho he viscut jo. No, però de tota la gent que tenim al voltant... Sí, ha sortit els plans.
2: L'obra retrata, i ho dèiem ara, aquesta relació entre aquestes dues parelles, però també aquesta vida que hi ha en el WhatsApp, en els grups de WhatsApp dels pares i mares de l'escola. La Míriam n'és testimoni, perquè té fills en edat escolar, l'Ivan Gustem és el nostre tècnic també, i el Gerard va en camí. És un món a part, no, aquest?
3: Sí, sí, clar, és que jo crec que això, hi ha dos tipus de persones, els que estan en un grup de pares i els que no.
1: Els afortunats que
3: no. I estar en un grup de pares de l'escola, et canvia la vida. I molts cops no podem dir qui és millor. I aleshores, clar, en això estàvem, és que ho estàvem vivint molt en primera persona. I de fet han sortit durant molt de temps, han anat sortint molts memes i vídeos virals de grups de pares, sí. Però sempre hi ha, passa alguna cosa al grup de pares que estàs tu, que supera qualsevol cosa que tu hagis pogut veure o llegir, i és mare meva. I clar, és com un món, és un submón, perquè clar, allà es junten tots els pares, que normalment els pares, si una cosa tenim o tenen, pares i mares, és que protegiran la seva criatura davant de qualsevol cosa. Aleshores, el material que hi ha en aquells grups és molt sensible. I per això donen tant de joc, jo crec.
1: Doncs avui precisament estem preguntant a la nostra audiència per aquests grups de pares, aquests grups de WhatsApp que són normalment horribles. Voleu escoltar què diu la nostra audiència?
0: Sí.
3: Venga, sí.
4: Bon dia. O sea, escucho a la gente hablar de eso. Digo, pero qué tonterías decís, o sea, preguntar en un grupo y esperar que todo el mundo te conteste, pero es como toda la vida, vas y le preguntas a la profe si has perdido las cosas. Yo, o sea, mis hijos han sobrevivido, han pasado y no hemos tenido que tener un grupo de WhatsApp de los padres, todos dando la lata. Escucho a mi cuñada a veces y preguntan que los deberes de no sé qué, los deberes, oye, los niños se tendrán que espabilar, pienso yo, que a lo mejor ya me pillo muy mayor para esto. Y los de los amigos es que no los apago, pero sí que es verdad que a veces pone uno, buenos días. Y por la noche, buenas noches. Pero bueno, me lo tomo en gracia, porque como son los amigos y es un grupo un poquillo más cerrado, no son 20 personas, pues claro, no pasa nada. En el de la familia, pues ponemos tonterías, así. Normal, yo creo que lo de toda la familia. Hasta luego.
1: Doncs aquesta és alguna de les històries que ens expliquen a la nostra audiència. Iago, Judit, no sé si a vosaltres us ha passat a la vida real un grup de WhatsApp d'amics, de veïns, del col·le...
0: Jo he de dir que tinc la meva família, el meu grup familiar, que nosaltres ens diem el bon dia cada dia. Uf. Cada dia. És molt fort. Bueno, jo depèn del dia, depèn de com em pilla, però sí. Em fa molta gràcia. Pensava que era l'única, però veig que no, que no, això no, repeteix no, en diversos cercles.
3: Jo estic en un grup de WhatsApp sí. I hi ha una persona, és un grup que cada cop té menys moviment, però hi ha una persona que cada dia, a primera hora del matí,
2: diu bon dia.
3: Allà a les 7 o les 8, no, posa la previsió del temps.
2: Ah, molt bé. Ah, bueno, això està bé.
1: És útil.
3: Sí, sí. A part, és una persona coneguda, no diré el nom, però cada dia posa la previsió del temps.
1: Meteoròleg?
2: Està bé, està bé.
3: Que va. Però és un grup que realment ara hi ha menys moviment, però n'hi ha menys. El que ens unia en aquest grup, aquesta persona ja no hi és, i aleshores mantenim el grup igualment, i allà tenim la previsió meteorològica cada matí.
1: Doncs avui ha estat el seu dia.
2: Sí,
3: es porta una setmaneta, i he de dir que quan no apareix, la previsió és, hosti, què ha passat?
1: Em falta alguna
3: cosa. Sí, allà està. 2 anys posant la previsió al temps.
0: He d'afegir que hi ha també la típica persona que envia aquests xistes, aquestes bromes, que són en format d'imatge, que són dolentíssims. I de cop t'envien, t'avassallen amb aquestes imatges.
2: Oh.
0: I normalment aquesta persona és el meu pare, la meva família.
2: O les cadenes de... Si no...

0: ho envies a 17 persones, tindràs mala sort durant 7 anys.
1: Sí, totalment.
2: Nois, l'obra parla també de la pressió de ser bons pares. Què suposa això, de ser bon pare o bona mare? Quin és el límit?
3: Jo crec que depèn de les persones. És que no hi ha límit. Sí. Jo
2: crec. Depèn de cada família, no?
3: Sí.
2: Digues, Judit.
1: No, jo anava a dir que jo no sóc mare i, per tant, no ho puc saber, però sí que realment amb amistats que estan començant a ser... Bueno, que ja porten un parell d'anys i tal, sí que ho estic veient com que hi ha com aquesta necessitat de la perfecció, que és una cosa que busquem tots sempre, no? Que aquesta ara de cop tot gira al voltant d'aquesta personeta i vols que tot vagi perfecte, que tot estigui bé, tot supercontrolat. Mm-hmm. I bueno, hi ha aquesta exigència, no? Al final és algo que no ens han ensenyat, que ho aprens, sento.
2: Sí.
3: Clar, jo sóc d'una generació que ens van educar d'una manera molt diferent al que hi ha avui en dia. I clar, arriba un moment que entres en unes dinàmiques d'intentar tenir-ho tot controlat i que tot sigui el millor, que és impossible, és que és impossible. Aleshores, arriba un moment que t'has de plantejar de, mira, jo faig fins on arribo, i fins on no arribo, si ja hi ha la intenció, què hi farem, tu?
2: No passa res, tu,
3: tampoc i tant. No som perfectes. Però hi ha aquesta cosa, no?, perquè ara tens molt contacte, l'escola pública catalana, per exemple, és meravellosa, tens molt contacte amb l'escola, jo això recordo que a casa era com, bueno, jo anava al col·le, però era com un satèl·lit al col·le amb el que els meus pares tenien molt poca relació o nul·la. Només quan jo la liava molt parda, aleshores el col·le respirava. Aleshores, ara és com una relació constant, menys cada setmana de les coses que han fet. Està molt bé, però clar, arriba un punt que és com sempre, arribem fins on arribem i ja està. I tampoc t'has de fustigar perquè no arribes, no passa res.
0: Tots aquests ingredients són la clau de l'èxit d'aquesta obra dels Plans, que va tenir una primera temporada amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors, i ara torna per tornar a connectar amb el públic amb quins elements, a part d'aquests?
3: Perdona, és que s'ha tallat.
0: Sí, dic que l'obra va tenir una primera temporada, sí, amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors. M'imagino que tots aquests temes que acabem d'explicar són precisament els que fan que el públic connecti amb el que passa a l'escenari, no?
3: Sí, jo entenc que sí. Abans ho deia la Judit. És una obra on els quatre personatges són molt diferents, però... en comptes de l'espectador, jo crec, identificar-se amb un d'aquests personatges, sempre trobes alguna cosa en un dels personatges amb el que la gent connecta. I ens ha passat molt que, clar, nosaltres pensàvem, bueno, al final estem parlant d'un tema molt concret, doncs aquí connectarà, doncs, la gent que tingui fills o fills petits. I realment ens hem trobat que hi ha molts avis que venen i s'ho passen superbé, riuen moltíssim, suposo, perquè veuen els seus fills allà. Veuen els seus fills intentant ensortir-se
2: sobreviure com poden.
3: Els seus nets. Clar, i una cosa que descobreixes quan tens fills, crec que és molt evident, que és que els teus pares, allò que feien amb tu a nivell d'educació, se'ls oblida completament i passen única i exclusivament a malcriar les teves criatures. I aleshores crec que aquest contrast, sí, és el que fa que el públic no només se sentin interpel·lats gent que té fills petits, sinó que és bastant més ample. I tothom té un amic, un tiet, un germà, i la gent gran, jo crec que veuen allà els seus fills intentant sortir-se'n sense aconseguir.
1: Sí, i jo també voldria afegir que és veritat que no sols abarca també aquestes generacions més grans, sinó també generacions més joves, perquè la gent que ha vingut a veure, que després hem creuat paraules, és el que deia, com que no només parla de pares i mares com a tal, com a concepte, sinó parla de les relacions, i al final és el que dic, no? Que tots tenim relacions amb amistats, familiars, i que És curiós perquè al llarg de l'obra empatitzes amb, amb una de les parelles, no? I va avançant l'obra i de cop estàs empatitzant més amb uns altres. Vull dir que no és que estiguis més amb un o amb l'altre, sinó que et vas

0: Com deia el Iago ara, això, no? Aquesta sensació de ara, ostres, ara defensaria a mort aquest, mentre que després canvies de bàndol, no? Totalment. I és xulo.
1: L'obra ha fet una gira per diferents municipis de Catalunya.

0: Nosaltres ens ho estem passant molt bé perquè realment la funció és molt agraïda de fer. Jo tinc la sort d'haver-me incorporat aquesta temporada mentre la Laura Porta no pot ser-hi i és un regal fer aquest personatge de la Mamen i més amb aquests companys. I la veritat és que la gent que ve s'ho passa molt bé, riu molt. A més, forma, com que tal com és el Gaudí, que és un espai molt... molt, molt únic, no? Molt, molt seu.
1: Sí.
0: D'alguna manera és com si ells també fossin uns amics més que estan en aquest sopar amb nosaltres. I és molt xulo perquè ho viuen com més intensament i crec que és molt bonic i alhora que la gent riu. I la gràcia és que com que el riure es contagia, com més gent ve, més riuen.
1: Clar.
0: Per tant, que vingui tothom al Gaudí a omplir-lo perquè així encara riuran més, més, més.
1: Doncs
2: de,
1: ja...
2: de fet, jo el que volia dir
1: digues,
2: és,
1: Iago, digues.
2: És això, que el Gaudí és un lloc on pots anar a veure el teatre d'una manera bastant diferent a altres teatres, perquè hi ha els teatres de proximitat, que són realment teatres de 50, 60, 70 butaques, que tens l'escenari molt a prop, molt a sobre, i ho veus tot molt de veritat, però hi ha pocs teatres on puguin entrar com 200 persones o 170 i segueixis tenint aquesta sensació, perquè el fet que el Gaudí tingui públic als quatre costats et fa estar sempre molt a prop dels actors. I és el que deia la Judit, crec que es viu com si t'haguessin de deixar un lloc a taula per sopar amb ells, tot i que en realitat no farem una mica de spoiler, no sopen, però jo crec que aquesta és la gràcia de venir a veure aquesta obra, que és una comèdia que jo crec que funciona perquè la gent riu molt, s'ho passa molt bé, si veuen algunes coses pròpies i a més ho tens molt, molt a prop, és una manera molt xula de veure teatre.
1: Doncs ja ho sabeu, Els Plans, una obra de Iago Alonso amb Llorenç González, Núria Deulofeu, Judit Malet i Roger Cantos, que es pot veure ja al Teatre Gaudí de Barcelona. Iago, Judit, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
4: Cada etapa de la vida trae nuevos planes. Emanciparse, formarse, emprender, viajar. Ahorrar e invertir con información y seguridad puede ayudarte a conseguirlos. 5 de octubre, Día de la Educación Financiera. Ahorra, invierte, avanza.
5: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
6: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Temps de parlar de literatura avui amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu, amb aquestes pluges?
7: Doncs mira, em sembla que avui és dia ideal doncs, per parlar de literatura i per parlar d'una temàtica que ha quedat una mica en segon pla perquè entre les pluges i totes les notícies bueno, estem bastant distrets, però aquesta és la setmana de la salut mental, bueno, sobretot dijous i divendres, però ja durant tota la setmana es ve parlant de la importància de donar a conèixer la salut mental, de, bueno, de ser-ne conscients que cada vegada hi ha més gent amb problemes de salut mental, que cada vegada necessitem més recursos, més eines pel nostre benestar emocional i sobretot que cada vegada n'hem de parlar més, perquè jo crec que només parlant-ne més i sent-ne més conscients i fer-ho de manera oberta podrem sensibilitzar-nos i ajudar aquelles persones que estiguin passant per algun problema de salut mental. Hem fet molta feina en els últims anys, Míriam.
1: Des de la pandèmia.
7: Clar, cada vegada se'n parla més, cada vegada en som més conscients, però sí que encara hi ha cert estigma i cert tabú, sobretot també en malalties determinades. Aquestes són malalties o trastorns que no es veuen i el fet de no ser visibles fan que la gent no les entengui tant, les que no les pateix. I per contra fa que la gent que les pateix o l'entorn de la gent que les pateix

necessiti cada vegada més eines, no només les oficials, doncs els tractaments que cada vegada estan més desenvolupats i cada vegada funcionen millor, sinó també aquelles petites eines del dia a dia que ens ajuden a entendre, que ens acompanyen i que fan que aquests trastorns no només el conegui la persona que els pateix, sinó també el seu entorn. Jo per això avui he fet un petit recull de llibres, alguns d'ells ja n'hem parlat aquí a la secció, però és important anar-los recuperant de tant en tant i més en aquestes dates, perquè la tardor és especialment procliu a, bueno, doncs a fer més evidents els problemes de salut mental per tot el que comporta. Per això se celebra el Dia de la Salut Mental el mes d'octubre. I la literatura cada vegada ens en parla més obertament. Jo avui us he fet un petit recull d'algunes novel·les i alguns llibres, però abans deixeu-me recordar com la literatura ens pot ajudar a, bueno, a encarar i a fer més visible la salut mental. La salut mental és present i ha estat present en la literatura des de, bueno, des de fa moltíssims anys. Potser no amb el nom concret de cadascun dels trastorns, ni dient que potser era un trastorn de salut mental, sinó amb molts personatges de la literatura que han mostrat certs comportaments o certes afeccions que avui dia, a dia d'avui, i tenint ja els coneixements que tenim, doncs ens fan pensar que aquells personatges doncs patien alguns trastorns mentals que ara ja serien diagnosticats. Per tant, la salut mental també la podem llegir i l'hem llegit durant molts i molts anys. I això és molt important perquè a vegades hi ha persones que no saben ben bé què els passa, no saben ben bé com explicar què tenen, no saben ben bé com dir als seus familiars o al seu entorn que els hi passa una cosa i l'altra. I és molt més senzill llegir-ho i aleshores fer-ho palès, no? Dir això és el que m'està passant a mi, així és com em sento, d'aquesta manera potser puc explicar-ho més a les persones que m'envolten. No és que la literatura doni solucions ni que sigui terapèutica en el fet de curar, sinó és en el fet més d'acompanyar i de posar paraules. La literatura, evidentment, ens acompanya en aquests processos que ja estiguin sent tractats. La literatura ens pot acompanyar doncs, a veure que no estem sols amb aquest problema, que ens sentim reconeguts amb els personatges, que poder tenim algunes eines que apareixen a la lectura que també tenim nosaltres i ens poden anar bé. Per tant, la literatura fa que ens hi reconeguem en alguns d'aquests personatges i que puguem veure doncs, que no estem sols. A vegades la literatura no ens ha de servir per veure què és el que ens està passant, sinó per evadir-nos. Per tant, la literatura també ens pot ajudar a sortir una mica d'aquest estat en el que estem. I a més, la salut mental també posa o es veu millorada quan posem una mica de narrativa a la nostra història. Això passa també amb el dol, per exemple, no? Quan estem passant moments de dol, que a vegades també es poden complicar amb algun problema de trastorn mental, ordenar els fets i els sentiments que anem sentint i a través de la lectura ens pot ajudar molt doncs, això, a posar ordre, a saber en quin punt estem, com anirà més o menys el procés, malgrat que no tots els processos són iguals, és a dir, a posar una miqueta de narrativa. Us he portat molts llibres, avui posem fil a l'agulla perquè n'hi ha molts i m'agradaria doncs, que poder-los recomanar tots, però no sé si em donarà temps. Comencem amb un llibre que ja té un temps, del Gaspar Hernández, que es diu La terapeuta, que ens parla de l'angoixa del dia a dia, de la quotidianitat, però també ens parla de la teràpia. I m'agrada especialment aquest llibre perquè seguim el protagonista de la història en tot un procés, des que descobreix doncs, que el que li està passant és una angoixa crònica, fins que va fent el procés de saber per quin motiu, quines són aquelles maneres de poder-la encarar amb la terapeuta, la relació amb la terapeuta, és a dir, és un procés tot ell enfocat a un personatge que està vivint angoixa crònica i que es posa en mans d'una terapeuta doncs, per poder-ne fer front. Un altre llibre d'autor català que té menys temps, d'una autora jove que va ser revelació en el seu moment, l'Alba de Déu, va escriure la seva primera novel·la, La conformista, que ens parla d'un tipus d'angoixa molt més sutil, però que és com un soroll de fons que va afectant el dia a dia d'una parella que viu en una situació econòmica precària, que cada dia bueno, fan mans i mànigues per a poder arribar i que això va passant factura no només a la seva relació, sinó també al seu estat de salut mental. Aquí enfoquem la salut mental des d'un punt de vista més sutil, però que aquesta angoixa de run-run pot esdevenir amb el temps i si se sosté en un problema de trastorn mental molt més gran. És una novel·la que m'agrada molt perquè ens fa com una prevenció d'allò que pot arribar a passar si no fem cas a les senyals de la nostra salut mental i d'allò que, doncs, malament per alguna cosa. En el mateix sentit,

0: Però en un altre context, Beatriz Serrano va escriure una novel·la que es diu El descontento, que és aquelles situacions a la feina, l'estrès crònic, la pressió social, però també la pressió econòmica, que fan que en un moment donat el teu sistema emocional esclati i puguis patir, bueno, en aquest cas, una depressió i un cas d'estrès crònic. Ja fa un temps, Otessa Mosbosfec va escriure una novel·la molt ambiciosa, una novel·la que va cridar molt l'atenció, jo diria que provocadora, que es deia Mi año de descanso y relajación. És una novel·la que està ambientada l'any 2000 i és una novel·la en què l'autora, la protagonista de la novel·la, perdó, que és una noia benestant, decideix tancar-se al seu apartament de Manhattan i passar-se dia rere dia, nit rere nit, veient pel·lícules i automedicant-se per pur plaer. Darrere d'aquesta actuació hi ha una apatia i una depressió que anem coneixent a través de la... i que posen de manifest una generació a la que la falta de motivació o la falta de ganes emmascar ara una situació molt més greu de trastorn de salut mental. I jo crec que és una novel·la que ens posa molt de manifest que a vegades allò que diem, no? Està desmotivat o és que no té ganes de fer res, sobretot en els joves, no? Pot posar-nos en alerta perquè potser darrere d'això hi ha algun problema, algun trastorn, no té per què ser així, però sí que hem de posar el focus per saber una miqueta, no? Per veure-hi darrere. Més llibres. La insoportable levedat del ser, de Milan Kundera. Fa moltíssims anys que aquesta novel·la esdevenia un dels principals referents a les relacions de parella i sobretot com poden arribar a afectar en una persona sensible com és una de les protagonistes que cau en depressió després que la seva parella de tota la vida es descobreixi que li és infidel i com això pot portar una persona a viure un cas de trastorn de salut mental tan greu, no? O Serotonina, de Michael Holloway, que en el seu moment també va ser una novel·la de gran èxit perquè posava a la palestra un personatge completament portat per la depressió i també pel consum d'estupefaents i pel costum de la manera d'automedicar-se que va portar. Una novel·la preciosa, que ara ja té uns anys, però que jo crec que hauria de ser també una lectura obligatòria en els adolescents i a partir de 16-17 anys, El efecto del aleteo de una mariposa en Japó, de la Ruth Ozeki. Un llibre delicat, a més també que parla dels desastres d'un tsunami que va passar ja fa uns anys, però sobretot que ens parla de la delicadesa de la salut mental en els joves, no? De com hem de cuidar això que dèiem ara, no? Aquest bé tan preuat però alhora tan vulnerable en una època de la vida tan complexa com és l'adolescència. I si parlem de clàssics sobre la salut mental, no podem deixar a la Virginia Woolf, que és una de les grans autores de tota la història de la literatura, però també dels trastorns mentals. Ella en va patir i, de fet, es va suïcidar, i tothom ho sap, no? Però ens va deixar unes obres cabdals sobre els trastorns mentals. També la Sílvia Plath, amb la seva Campana de vidre, una crònica sobre la seva depressió clínica i com ella va intentar fer-ne front. I, finalment, Innocència interrompida, de la Susana Kaisen, que també es va fer una pel·lícula i que també és un dels clàssics de la salut mental. I deixa'm acabar amb un altre llibre d'autora catalana que no és una ficció, malauradament, però que posa de manifest un altre dels trastorns mentals a l'edat de l'adolescència, que és La fam, de la Núria Busquets, que és aquell llibre sobre el problema de trastorn alimentari que va viure i que està vivint la filla de la Núria i que ella va decidir escriure una novel·la per explicar-ho. Dic una novel·la perquè està tan ben escrit i està tan novel·lat que és un llibre meravellós que parla d'un trastorn també que afecta malauradament a moltes joves i a molts joves.
1: Important, Laura, parlar de salut mental no només en aquesta setmana, sinó tots els dies de l'any i sobretot està reflexionant en una cosa que has dit abans dels adolescents, que a vegades tenen comportaments i no sabem què els hi passa. No parlar i no opinar sense saber què hi ha al darrere d'aquella persona, perquè no sabem per quin moment està passant, així que el més adient és acompanyar-la, buscar ajuda i no parlar, com es diu en castellà, no? A la ligera, perquè mai sabem què hi ha al darrere de tot el que passa a aquesta persona.
0: De fet, el que ens dona la literatura és coneixement, i amb coneixement
1: Totalment.
0: a la mà podem començar

0: El 25 de octubre, corresponsal Marcos González.
1: Celebración en Brasil del candidato de ultraderecha Bolsonaro, que contra todo pronóstico se imponía en las urnas por menos del 2% al actual presidente, el progresista Lula da Silva.
2: Estoy muy feliz con el resultado de esta noche. La lectura es que Brasil quiere un cambio y ese cambio es el fin de la era del Partido de los Trabajadores. El resultado muchas veces es inesperado. Me habría gustado ganar las elecciones en la primera vuelta. Que los bolsonaristas se preparen porque vamos a derrotarlos.
1: El próximo día 25 se enfrentarán en una segunda vuelta y de nuevo se espera un resultado muy ajustado. Bolsonaro podría atraer a votantes de derechas que no lo han elegido esta vez, aunque los candidatos que han quedado en tercer y cuarto lugar este domingo ya han dicho que no apoyarán a ninguno de los dos ganadores. Lula, por su parte, optará por atraer a los más de 33 millones de brasileños que no han votado en esta primera vuelta, el 21% del electorado total.
0: Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Gemma Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
4: Què tal? Bona tarda. Les pluges aigualeixen la convocatòria d'eleccions a Pedro Sánchez. Fins a les 2 del migdia han sonat 4 alarmes d'alert per avisar la població d'un nou temporal que ha sorprès fins i tot els experts en predicció meteorològica. Tot plegat després d'un cap de setmana força complicat al litoral de Catalunya, és a dir, que plou sobre mullat, dificultant encara més les tasques de prevenció. A hores d'ara hi ha 8 comarques amb restriccions de mobilitat, entre elles el Vallès Oriental, on s'ha decretat el confinament de la població. I les pluges ara es desplacen cap al nord, cap a l'Empordà, i Protecció Civil alerta de possibles riuades que facin augmentar el cabal dels rius i puguin generar afectacions al seu voltant. A hores d'ara el comitè tècnic està reunit per decidir si hi ha canvis precisament a les restriccions de mobilitat, depenent sempre del temps. Ja alerten, però, que estem immersos en una setmana força inestable. Com és habitual, els usuaris de Rodalies pateixen les conseqüències de les pluges després que Renfe hagi suspès aquest matí la circulació de les línies R1 i R2 Nord entre Sant Andreu i Maçanet-Massanes. Anna Utiel, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Ricard. I molta gent que es volia desplaçar cap als Vallesos o al Maresme s'han quedat atrapats a les andanes perquè les restriccions de mobilitat no permeten oferir serveis d'alternativa. Ens hem acostat fins a l'estació de Sants per copsar el malestar dels usuaris.
6: Demora. Hay gente que está desde las 6 de la mañana y no pueden viajar.
7: He vingut aquí fins a Sants en metro i he vist que passa un tren cada hora i ni passa això. Doncs agafem un taxi, quin remei.
4: L'altra notícia del dia, la convocatòria d'eleccions generals per part de Pedro Sánchez.
8: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales.
5: Se celebraran el diumenge 29 de novembre. Junts per Catalunya celebra aquest avançament electoral sense saber encara si Carles Puigdemont es podrà presentar com a candidat. Esquerra, per la seva banda, ja ha tancat files al costat de Gabriel Rufián.
4: Ni la convocatòria d'eleccions ni la pluja fan canviar els plans al sindicat de llogateres.
5: L'entitat manté la manifestació prevista per aquesta tarda a Barcelona i continua apostant per una vaga general en defensa del dret a l'habitatge.
4: I Barcelona es converteix des d'avui en l'epicentre de la innovació econòmica amb una nova edició de la Barcelona New Economy Week.
5: El Congrés reuneix fins dimecres uns 12.000 assistents al D-Factory de la Zona Franca de Barcelona.
4: I a la plana cultural, atenció, i és que la banda catalana Oques Grasses ha anunciat que aplaça el seu primer concert d'acomiad.
9: I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí.
5: El temporal de pluges intenses ha obligat els d'Osona a ajornar el concert fins dijous. Recordem que Oques Grasses s'acomiada definitivament dels escenaris aquesta setmana amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, tots ells amb entrades esgotades.
4: I el titular d'esports amb el Víctor Lozano, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. L'Espanyol s'enfrontarà al Sestao a les Llanes en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Duels per la resta d'equips catalans, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i si el Prat guanya el Sant

0: Rafael tindrà com a rival a l'Atlètic Club de Bilbao. Golejada històrica del Barça en el Clàssic Femení d'ahir al Camp Nou. L'equip de Pere Romeu es va imposar per un escandalós 7-0 al Real Madrid en partit de la sisena jornada de la Lliga F. I empats a 0 del Girona contra el Mallorca a Montilivi del Sabadell davant l'Andorra a la Nova Creu Alta en la vuitena jornada de Lliga a segona divisió.
1: Més que mai és important tenir tots clara quina és la predicció i quina és la previsió meteorològica de cara a aquesta tarda amb aquests aiguats, aquestes pluges que ens estan colpejant darrerament aquí a Catalunya. Ho repassem, aquesta previsió, precisament amb el Jordi Urios. Ah, no, amb la Noelia García, oi? Amb la Noelia García, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui dilluns continuem també amb precipitacions a gran part de Catalunya. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes amb calamar-se. Molta tensió al litoral i prelitoral. Els ruixats podran ser localment forts i fins i tot a les costes amb intensitat torrencial. Avís taronja i perill important per acumulats de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Pluges de major intensitat a l'Empordà i al litoral de Barcelona. Avui temperatures màximes de 26 graus a Barcelona, 25 a Lleida i 24 a Girona i a Tarragona. Demà dimarts també s'esperen ruixats. Podran ser localment forts amb tempesta i calamar-se. Les pluges de major intensitat s'esperen durant la tarda i a zones de l'Empordà. Les temperatures marcaran màximes de 27 graus a Girona, 26 a Barcelona i a Lleida i 25 graus a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: I per conèixer l'estat de les carreteres catalanes, saludem a hores d'ara des del Servei Català de Trànsit a la Sílvia de l'Amo. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara parlem de diverses vies afectades per les pluges i les desllavissades. Encara tallades a la circulació la B-140 a Santa Perpètua de Mogoda, la comarca el 352 a les Franqueses, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i la C-14-15 a Castellà del Vallès. També tenim afectada la AP-7, per exemple, a Cardedeu, on estan tallades les entrades i les sortides a l'autopista, o, per exemple, la C-31 a les zones amb desviar l'accés a la Ronda del Litoral. A banda, també tenim molta mobilitat. Al matí ha estat molt complicat, i també en aquests moments doncs, alguns punts de lentitud a la Ronda del Litoral, també algun accident a la C-32 a la zona de Gavà, i per tant us demanem que estigueu molt atents a la situació diària i us mantingueu informats. Molt bona tarda.
1: Són les 2:36 de la tarda. El control tècnic, Vicenç Armero. Aquest dilluns al migdia seguim pendents de l'evolució de les pluges al nostre territori. El recordem que el comitè tècnic està reunit a hores d'ara i estan compareixent des de la Protecció Civil i estem intentant a hores d'ara recuperar i també conèixer quines són les novetats o quins canvis pot haver pel que fa a les restriccions de mobilitat o fins i tot les prohibicions o alguns decrets de confinament com s'ha produït aquest matí, per exemple, a Granollers, al Vallès Oriental. Al Vallès Oriental, en general, ha estat en aquella zona. Els explicàvem que aquest dilluns aquí al migdia seguim pendents de l'evolució d'aquestes pluges. Fa poc més de mitja hora Protecció Civil ha enviat, per cert, una nova alerta. És alert als telèfons mòbils de la població de Santa Cristina d'Aro, de Castell d'Aro, de Platja d'Aro, de S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols, tots al Baix Empordà.
4: Sí, l'alerta adverteix del risc d'increment sobtat del cabal del riu Riu d'Aura i dels barrancs propers a conseqüència de les fortes precipitacions. Per aquest motiu, es demana a la ciutadania que es protegeixi a l'interior dels edificis, que eviti desplaçaments innecessaris i que no accedeixi a soterranis ni a zones baixes susceptibles d'inundar-se.
1: Doncs ara sí que podem connectar amb Protecció Civil, que estan compareixent a hores d'ara per explicar una última hora precisament sobre aquestes possibles restriccions a mobilitat. A hores d'ara estan parant els bombers.
5: Sí, bon dia. Per part de SEM, actualitzar les dades.
1: El SEM és el Servei d'Emergències Mèdiques.
5: Des de les 12 de la nit d'avui fins a la 1:30 s'han fet un total de... Tenim un total de 68 alertes, s'ha atès a 58 persones i s'han traslladat a 12 persones a centres sanitaris, totes elles de caràcter lleu o menys greu. Com a incidències rellevants tenim les urgències de l'Hospital de Granollers que estan inoperatives i s'estan desviant els fluxes principalment a l'Hospital de Mollet. A nivell del sistema d'emergències mèdiques tenim tots els recursos operatius i s'ha dimensionat per tal de poder donar resposta. i també s'han desplegat tota la part de serveis especialitzats, sobretot a la zona de, del Maresme, per tal de poder arribar a la ciutadania. De moment...
1: Seguim pendents d'aquesta roda de premsa que estan explicant com escoltaven ara aquestes afectacions, tot i que ens interessa sobretot saber exactament si hi ha novetats en aquests canvis de restriccions de mobilitat. Sembla que n'hi ha, estem intentant recuperar-los a hores d'ara i els explicarem en uns minuts. Com els estàvem explicant amb tot, Anna, es tracta avui del quant missatge, no?, que s'envia d'alerta massiva.
4: Sí, aquest de la zona del Baix Empordà ha estat el quart. Recordem que el primer ha estat el que s'ha enviat a les 8 del matí al Maresme i al Vallès Oriental. Després s'ha enviat una nova alerta al Vallès, aquest Vallès Oriental, demanant el confinament de la població. La tercera alerta s'ha rebut poc abans de les 10 del matí i ha afectat les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. A hores d'ara, com dèiem, estem pendents de veure si aquestes restriccions que hi havia vigents fins a les 2 del migdia es mantenen, s'endureixen o se suspenen aquestes restriccions que havien estat fins a les 2, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que el dia es dividia avui en aquestes dues parts, fins a les 2 i després de les 2. Per cert, que la consellera en una intervenció anterior durant el matí ha insistit que evitar la mobilitat no vol dir, lògicament, tornar a casa. Escoltem.
6: Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
4: Per tant, això, si es demana el confinament, no vol dir tornar a casa, sinó quedar-se allà on s'estigui fins que la situació de perill es rebaixi.
1: Doncs podem saludar a hores ara el Joan Valentín, que està aquí amb nosaltres, que ha intentat fer un petit seguiment d'aquesta roda de premsa de Protecció Civil. Tenim novetat, Joan, perquè potser no en tenim, eh?
7: Sí, bona tarda. Doncs en principi les restriccions que hi havia fins les 2 aplicables s'han reunit després d'aquesta hora i han vist doncs, que la previsió anava certament millor. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha dit que tornaran a haver temporals aquesta tarda, però d'una manera molt més... diguéssim, no tan intensa, no tant amb aquest conjunt de bloc que ha caigut a diverses comarques aquest matí, i llavors les restriccions que hi havia fins a les 2 no estaran vigents fins ara. Sí que monitoritzaran durant tota la tarda amb diverses reunions si poden tornar a confinar alguna zona, i per tant al Vallès Oriental, on hi havia aquesta demanda de confinament, cau aquest confinament i enviaran de nou un S-alert per informar d'aquest desconfinament.
1: D'acord, doncs Joan Valentín, aquesta és la última hora que ens acosta el nostre company. Molt, molt important aquesta fi del decret de confinament al Vallès Oriental. Precisament volem marxar cap allà perquè és una de les zones més afectades i ha estat precisament aquesta comarca. Que per cert, recordem, estem insistint molt que ha estat confinada des d'aquest matí pel desbordament de les rieres. En unes hores han arribat a caure més de 100 litres a Granollers, on s'ha inundat una part de l'hospital i continuen els problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Més detalls des de la capital del Vallès Oriental, amb Gabriel Figueredo. Què tal? Bona tarda, Gavi.
8: Bona tarda, Ricard. El riu Congost i també el Tenes han superat el llindar de perill i això ha obligat a confinar a primera hora del matí els ciutadans del Vallès Oriental, que han patit un segon front de pluges després del que es va produir la nit de dissabte a diumenge. L'es alerta ha arribat quan ja moltes persones es dirigien a la feina o portaven els fills a l'escola i alguns cotxes s'han quedat atrapats de nou a la ronda sud de Granollers.
9: No limpiaron el barro que hay aquí, se ha acumulado otra vez el agua y ha bajado el barro y le han embozado los sumideros, no ha tragado agua y ha pasado lo mismo que ayer. Y se han quedado atrapados muchos coches.
8: Dificultats per circular a la carretera i també més problemes a la xarxa ferroviària. Es troba tallada l'R2 Nord i el transport alternatiu, almenys aquest matí, no funcionava.
10: I hem arribat aquí esperant que sortís un altre bus i han dit que no sortia res més i després ha sonat l'alarma i ja hem quedat que no van ni els trens ni els busos.
11: Hay varios autocares, dirección San Celoni y dirección Barcelona, pero no les dan permiso para salir. Perquè se ve que les carreteres estan cortades.
8: També s'han suspès les classes a tots els centres, tot i que l'atenció mèdica està garantida, el magatzem, maquinària i altres espais de l'Hospital de Granollers han quedat molt danyats. L'alcaldessa Alba Barnosell ha reconegut que la normalitat trigarà dies.
12: La normalitat a la ciutat l'anirem restablint a poc, al llarg de les properes hores, però en alguns espais tindrem feina i serà al llarg dels propers dies.
8: El pavelló d'esport s'ha instal·lat al centre de comandament dels bombers de la Generalitat per

0: coordinar tot l'operatiu.
1: Gràcies, Gavi. Aquest episodi sobtat ha impactat de ple a la mobilitat des de primera hora del matí. Després del temporal d'aquest cap de setmana, el servei es preveia que s'anés restablint, però ben lluny de la realitat. A hores d'ara està suspesa tota la circulació a l'R1, l'R2 i l'R2 Nord des de Sant Andreu fins a Maçanet. Lola Sorribas, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard. Doncs mira, si et sembla, fem un repàs de l'estat de les vies a aquesta hora. Més enllà de les que ara comentaves, R1, R2, R2 Nord, l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà i a servei alternatiu per carreteres. L'R4 entre Manresa i Terrassa, estació del Nord, també servei alternatiu. A Terrassa i Sabadell, també servei de busos de línia i ferrocarril de la Generalitat fins a Barcelona. R7, R11 i RGU no hi ha servei ferroviari i a l'R8 també alternatiu per carretera. Amb aquest escenari, evidentment, els usuaris han viscut una jornada de caos i també deien de falta d'informació. Així ens ho ha explicat la Sigrid. Ella i una amiga es dirigien cap a Cerdanyola i cap a Sabadell.
3: Hem arribat aquí a la Renfe, venim de Madrid, i ens han dit que direcció Cerdanyola no hi ha res, que hem d'anar com a molt a Fabra i Puig i allà agafar busos, que està tot tallat. I jo anant a Sabadell m'han dit que puc provar d'anar amb metro fins a Plaça Catalunya i intentar agafar els catalans, però no m'asseguren que estiguin oberts.
2: Això ens ho ha explicat a l'estació de Sants. Precisament ella parlava dels ferrocarrils de la Generalitat. Fem un cop d'ull també a què ara mateix es troben, perdó, han estat afectats pel temporal, però ara sí que han actualitzat i sí que està restablerta en aquest sentit el servei, amb horaris habituals, però cop d'ull al metro. A l'L2, per exemple, andant a direcció Badalona-Pompeu Fabra de l'estació Sant Roc està fora de servei. L3 fora de servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron, també fora de servei l'estació de Liceu, L4 sense servei entre Maragall i Via Júlia, L9N sense servei entre 11 de setembre i Bon Pastor, L10N sense servei entre 11 de setembre i Llafià. La resta sí que funcionen amb normalitat. I per què fa els autobusos, diversos carrers afectats, 3 apunts només, D50 i 76 sense circulació a l'Avinguda de Vallbona, H14 sense circulació al carrer de Cristóbal de Moura, B29 i 134 sense circulació al carrer de la Mina i de la Ciutat. De totes maneres, aquesta és una informació canviant, per tant es recomana evidentment a tots els usuaris que vagin fent un cop d'ull a canals com X, on es va actualitzant l'estat de tots aquests mitjans de transport.
1: Gràcies, Lola, per acostar-nos aquesta última hora, ultimíssima hora sobre l'actualització de l'estat de les carreteres aquí, diguem-ne, en l'interior, en el centre de Barcelona, pel que fa als autobusos i també les afectacions en Rodalies i també en el metro de Barcelona. Per cert, que aquestes fortes pluges afecten aquest dilluns, precisament ho estan explicant aquesta àrea de Barcelona, i també estan tenint impactes en els aeroports.
4: Sí, davant l'alerta de protecció civil per risc de tempestes intenses, Vueling ofereix canvis gratuïts als passatgers en vols programats avui des de Barcelona. Els viatgers poden reprogramar el trajecte per als pròxims 7 dies o bé demanar l'import del bitllet en forma de crèdit de vol. La companyia adverteix, a més, que les operacions poden patir modificacions d'última hora a causa de les condicions meteorològiques.
1: I des de l'inici de l'episodi, els bombers de la Generalitat han hagut de fer, pel que sabem fins ara, més de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments urgents de persones que s'havien quedat atrapades al seu vehicle. El sistema d'emergències mèdiques també ha hagut d'atendre una trentena de ciutadans, Anna.
4: Sí, és el darrer balanç disponible d'un matí en què la pluja ha tornat a desafiar la normalitat. Recordem que 9 escoles i instituts no han pogut obrir les seves portes aquest matí pels efectes del temporal ja del cap de setmana, i un total de 96 han patit desperfectes durant aquests últims 2 dies, sobretot el dissabte. Després, l'aiguat d'avui ha obligat també a suspendre les classes a Granollers, a Vilanova del Vallès, a la Roca del Vallès, a Òrrius i a Canovelles. També s'han vist afectats diversos centres sanitaris, sobretot a Granollers, ens ho explicava en Gabriel Figueredo fa una estona. A Barcelona particularment preocupa l'Hospital Vall d'Hebron i també a Girona. S'han hagut de tancar o traslladar serveis i hi ha hagut inundacions i goteres. També s'ha hagut de desallotjar unes 600 persones de l'hotel Silhouette de Malgrat de Mar, al Maresme. Les inundacions han afectat espais com el menjador, la cuina, el bar i la zona de la piscina, un fet que ha fet necessari reubicar tots els clients en altres allotjaments. L'Ajuntament informa que encara hi ha diversos carrers tallats per acumulacions d'aigua i que la Brigada Municipal i els serveis de neteja treballen per recuperar la normalitat.
1: Aquests temporals que estem patint aquí darrerament a Catalunya, ja ho saben, no són locals, sinó que s'estenen en diferents comarques, en diferents parts del territori d'arreu de Catalunya, i per això també els expliquem avui que el Vendrell i a Tarragona han patit un ensuri dels grossos, i és que una dona i un infant de només 3 anys han hagut de ser rescatats pels bombers després de quedar-se atrapats dins

0: El cotxe sota un pont de Comarruga. Quan els equips d'emergència hi han arribat, el vehicle estava pràcticament ple d'aigua. Un cop fora, mare i fill han estat traslladats al cap del Vendrell per fer-los una revisió, encara que no estaven visiblement ferides després de l'incident. I el més curiós, i també destacat del temporal que ha viscut avui Catalunya, és que no estava previst pels models meteorològics. Segons el Meteocat, es preveien tempestes al mar que podien afectar el litoral i prelitoral central, però amb poca intensitat. La clau, segons els experts, és la temperatura excepcionalment alta del mar Mediterrani després d'un estiu molt càlid. Montse Valls, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Segons la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, aquesta temperatura elevada de l'aigua és l'explicació de fenòmens tan inesperats com els d'avui.
2: La costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
1: Per tant, segons Sarroca, això ha permès el desenvolupament d'un sistema convectiu mesoescalar, és a dir, una estructura capaç de generar tempestes molt extenses i persistents. Tot i la situació, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que els serveis d'emergència estan preparats per donar resposta a l'episodi. És per això que des del govern insisteixen en seguir tota la informació a través dels canals oficials i recorden la necessitat d'obeir totes les recomanacions de protecció civil i mantenir la màxima prudència.
0: Doncs els expliquem que finalment, en clau de recordatori, finalment s'ha desconfinat ja la població del Vallès Oriental, ja que el temporal, o el pitjor del temporal, ja ha passat per aquella zona. També s'han aixecat les restriccions de mobilitat en les 8 comarques que estaven actives, totes al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre elles, com no podia ser una altra manera, també el Vallès Oriental, la zona més afectada pel temporal avui. I també els recordem que ara el temporal està desplaçant-se cap al nord, cap a l'Empordà, precisament diverses localitats del Baix Empordà han rebut fa més o menys una hora aquest nou és alert per alertar, per avisar la població de que podia haver riuades que fessin augmentar, que és el que més preocupa, el cabal dels rius i que pugui tenir afectacions al seu voltant. Per tant, molta prudència, que també s'ha quedat demanant des de Protecció Civil, i vagin amb molta cura, sobretot a l'hora de desplaçar-se, que ara ho poden fer perquè no hi ha restriccions de mobilitat, però vagin amb cura, sobretot quan agafin el cotxe i circulin per les carreteres.
3: Notícies migdia. Amb Ricard Jiménez.
4: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: I així és com Pedro Sánchez anunciava aquest matí des de la Moncloa la convocatòria d'eleccions generals. Després que el Congrés de Diputats tombés els decrets d'habitatge, fent evident que Junts ja no és un soci fiable del govern, Sánchez crida la població a les urnes per intentar sumar més vots entre el bloc progressista, el bloc d'esquerres, i evitar pactes com els que van fer d'investidura amb els de Carles Puigdemont, amb qui socioeconòmicament no s'entenen. Anna, com han rebut aquesta notícia els partits amb representació aquí a Catalunya?
5: Doncs la convocatòria d'eleccions del 29 de novembre ja activa els partits catalans. Junts ha estat el primer a moure fitxa i aquest dimarts reunirà el seu Consell Nacional per començar a preparar les llistes. Míriam Nogueras assegura que els comicis s'haurien d'haver convocat molt abans i acusa Pedro Sánchez d'utilitzar la crisi de l'habitatge amb finalitats electorals.
6: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
5: Esquerra, en canvi, es declara preparada per la cita amb les urnes. Oriol Junqueras afirma que el partit està llest per defensar Catalunya, mentre que l'Hisenda Alemany reivindica Esquerra com l'única opció que defensa els interessos dels catalans. També reitera que Gabriel Rufián és el seu millor candidat. Mentrestant, Rufián aposta perquè les esquerres sobiranistes col·laborin amb les esquerres espanyoles davant el nou escenari polític, un plantejament que ha obert un debat dins del mateix partit. CUP i Aliança Catalana encara no han decidit si es presentaran, tot i que els de Sílvia Orriols ja havien rebutjat aquesta possibilitat. Mentrestant, el PSC ja té candidat, és Jordi Hereu, l'actual ministre d'Indústria i Turisme.
0: Doncs ni la convocatòria d'eleccions ni la pluja han alterat els plans del sindicat de llogateres, que mantenen la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona i continuen caminant cap a la vaga general.
5: La portaveu de l'entitat, Carme Carazo, assegura que l'avançament electoral

0: electoral no canvia la situació de l'habitatge.
1: La convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia que aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona. Però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
0: Arcarazo insisteix que el següent pas ha de ser una vaga general, tot i que encara no han decidit data. Sobre la possible aprovació d'un dels dos decrets d'habitatge a la Diputació Permanent, ha afirmat que això pot parar el cop, però alerta que no capgirarà el sistema d'habitatge.
2: Per repassar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Lozano. Què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
2: Ja tenim els rivals pels equips catalans de la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
3: L'únic que milita a primera divisió, l'Espanyol, s'enfrontarà al Sestao a les Llanes. Pel que fa als de segona, el Girona jugarà al camp del Quarter i el Sabadell al de l'Utebo, tots dos rivals aragonesos. La resta d'emparellaments són aquests: Manresa, Sant Andreu, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo, i atenció que si el Prat supera la seva eliminatòria contra el Sant Rafel, a l'anada ja es va imposar per 1-5, tindrà com a rival a un històric com és l'Atlètic Club de Bilbao. Les eliminatòries a partit únic es disputaran entre el 27 i el 29 d'octubre. El Barça, com la resta de participants de la Supercopa d'Espanya, està exempt d'aquesta primera ronda del torneig del CAO. Es torna a repetir la història de cada clàssic femení. Abans de la seva disputa, les opinions coincideixen en que aquest cop la igualtat seria el denominador comú i que el Real Madrid li competiria de tu a tu al Barça. I a cada clàssic, res més lluny de la realitat. Ahir tot plegat es va reflectir de la manera més flagrant i certament ruboritzant per les madridistes, que van veure com les blaugranes els hi van infringir la golejada més contundent de tots els enfrontaments que hi ha hagut entre tots dos equips. Va ser un històric resultat. L'equip de Pere Romeu es va imposar per un escandalós 7-0 en partit de la sisena jornada de la Lliga F. Clàudia Pina va ser la jugadora més destacada i va fer el millor partit de la seva vida, anotant 4 gols a la primera meitat. Ni ella s'ho esperava.
4: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así. Bueno, nuestro objetivo y nuestro trabajo es salir al campo a hacerlo lo mejor posible. Es lo que intentamos hacer, creo que es lo que hemos hecho hoy. Grandísima primera parte. No las hemos dejado de salir en ningún momento. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento, hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
3: Els altres gols de les blaugranes els van fer Pajor, Sidney i Graham Hansen. L'extrema noruega va ser molt explícita a l'hora de recordar que ella, a diferència d'altres jugadores importants que van deixar l'equip a final de la temporada passada, va decidir quedar-se perquè no volia deixar de viure nits com la d'ahir.
5: Es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio y estoy enamorado de eso y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida y es igual si ha hecho uno o 50 veces, es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
3: Després d'aquest resultat, el Barça és encara més líder i ja li treu 5 punts al segon i al tercer classificat, que són el Madrid Club de Futbol Femení i el Real Madrid. No deixem el futbol perquè ahir a la mateixa hora els dos equips catalans de segona divisió van viure partits idèntics. Tots dos van empatar 0 i tots dos van dominar el partit, van generar ocasions i van mereixer la victòria. El Girona contra el Mallorca, Montilivi i el Sabadell davant l'Andorra a la nova Creu Alta. Quique Álvarez i Ferran Costa són els entrenadors de blanquivermells i arlequinats respectivament.
6: I l'hora s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil. Jo hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
7: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip. Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar. Bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: Amb aquests marcadors, els gironins són quarts amb 14 punts, mentre que els arlequinats queden situats en la setena posició amb 13. D'altra banda, el Barça ha tornat avui als entrenaments després de 9 dies de festa, concedit per Hansi Flick als jugadors que no han estat convocats amb les seleccions. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha treballat amb normalitat amb el grup. Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball específic individualitzat. Encara en futbol, avui es disputen dos partits més de la quarta jornada de la Nations League, tots dos a 3:15, França-Bèlgica i Itàlia-Turquia. I diumenge negre pels equips catalans que van perdre tots tres els seus partits de la jornada de la Lliga ACB, la número 2 al Barça, la pista de Luca a Múrcia, el Fiat Girona, la del Baskonia, l'Ilerna Lleida, a la

0: Sí, está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuera.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
3: Esto no se detiene.
2: Es el programa más visto de la televisión.
3: A tope.
2: Líder absoluto.
4: De otro planeta.
2: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, Carmen Maura y Maribel Verdú. Mañana, José Mota. El miércoles, Bustamante. Y el jueves, Luis Zahera. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
5: Tú la llevas, ¿a que no me pillas? ¡Casa!
6: No, eso no es casa. Solo portal.
7: El banco, habíamos dicho que era casa.
8: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
9: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
10: Què tal? Bona tarda. Definits els rivals pels equips catalans de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. L'únic que juga a primera divisió, l'Espanyol, s'enfrontarà al Sestao Ribera, a les Llanes. Pel que fa als de segona, el Girona jugarà al camp del Quarter i el Sabadell al de l'Utebo, tots dos rivals aragonesos. La resta d'emparellaments són aquests: Manresa-Sant Andreu, Calamotxa-Europa, Reus-Baracaldo, i si el Prat supera la seva eliminatòria contra el Sant Rafel, tindrà com a rival a un històric com l'Atlètic Club de Bilbao. Aquestes eliminatòries a partit únic es disputaran entre el 27 i el 29 d'octubre, i el Barça, com la resta de participants de la Supercopa d'Espanya, el Real Madrid, Atlético de Madrid i Real Societat, està exempt d'aquesta primera ronda del torneig del CAU. En clau blaugrana, el primer equip culé ha tornat avui als entrenaments després dels 9 dies de festa concedits per l'entrenador Hansi Flick als jugadors que no han estat convocats per les seves seleccions. Eric García, que va tornar abans de la concentració de la selecció espanyola, ha treballat amb normalitat ja amb el grup. Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong sí que han fet treball específic, individualitzat. Més futbol, avui es disputen dos partits més de la quarta jornada de la Nations League, tots dos a 3:15. França rebrà Bèlgica a l'estadi de Saint-Denis a París, i Itàlia i Turquia jugaran a l'estadi Renato de Lara de Bologna. La selecció espanyola jugarà demà contra Croàcia a Split, i per tant, aquest vespre a les 8 rodes de premsa de prèvia tant del seleccionador Luis de la Fuente com del mitja punta de Terrassa, Dani Olmo. I després dels empats a 0 de Girona i Sabadell, els blanquivermells davant el Mallorca i els arlequinats contra l'Andorra, tots dos a casa, amb la qual cosa són quarts i setens respectivament, avui es tanca la 8ª jornada de segona amb el partit que es disputaran a 8:45 al Córdoba i el Tenerife al Nou Arcàngel.
9: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: No podrem pagar la IA, i llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
12: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure, i de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
11: Va començar problemes de rodalies d'aquella època ja.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya... Entra a OndaCero.es
13: barra Catalunya.
9: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es barra Catalunya.
14: Estamos en directo, son las 4:49, las 3:49 en Canarias. Hoy emitiendo desde la Sala Luis Gálvez del gigantesco auditorio de Zaragoza. Ya me han explicado, además, que de aquí a un año no hay espacio, ¿eh? No hay espacio para organizar nada más porque son muchas las cosas que se viven aquí, que se hacen aquí. Y estamos en esta ciudad porque es su semana, va a ser su semana. Evidentemente estamos pensando en el Pilar, y está con nosotros Natalia Chueca, que es la alcaldesa de esta ciudad. Alcaldesa, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
15: Bienvenidos.
14: ¿La agenda en estos días es más compleja que el resto del año, aunque sea por algo que tiene que ver con una celebración?
15: Sí, un poquito más compleja, aunque también más divertida, porque...

0: persona doncs es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
2: El Mourinho de tota la vida.
3: Són dos targetes rojas claras. Enhorabuena al comitè de designació arbitral.
2: A mí lo único que me da es mucha pereza. Estamos hablando de esto y no estamos hablando del Madrid paupérrimo que hay, ¿no? Ese es quizás el objetivo de desviar la atención. Pero es que el Madrid no juega a nada, a nada.
4: Jo crec que ja no enganyen, eh? Tot i que vulguin desviar l'atenció amb el numeret del paper imprès i per molt que vulguin posar ells el focus en l'arbitratge, ja els seus propis aficionats ja no compren.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

La pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. D'aquesta manera es referia als anys 80 als temporals de la Comunitat Valenciana el contautor Raimon. Sembla que el canvi climàtic està fent d'aquests versos una realitat extensible a molts territoris i un d'ells és casa nostra. Ho hem vist aquests dies després d'un cap de setmana marcat per les alertes per temporals i per un episodi de pluges històric a gran part de Catalunya. Per exemple,

0: és el mes d'octubre més plujós a Barcelona dels últims 40 anys. Sí, sí, 40 anys, i només portem, atenció, 5 dies des que va començar el mes. Arran dels aiguats a tot el territori català hem de lamentar la pèrdua de dues vides humanes i es busca també un jove desaparegut. Ara cal estar molt amatents perquè plou sobre mullat. Per molt que en algunes zones hagi ja sortit el sol, des de les institucions apel·len a la responsabilitat de la població perquè lliçó apresa, es poden produir fenòmens sobrevinguts de la magnitud que hem viscut avui i que no esperava ningú. I mentre vivíem aquest terrabastall d'aigua, esclatava també a la Moncloa un anunci que molts ja donaven per fet en les últimes hores. Les Corts ja estan dissoltes i de ben segur que molts de vostès avui ja han començat a plantejar, i aquest cop de veritat, a qui votaran el proper dia 29 de novembre. Pedro Sánchez ha fet que sigui l'habitatge i no la crisi migratòria a Ceuta ni la corrupció que plana sobre el seu partit, el detonant per convocar unes eleccions generals. Benvinguts a la brúixola, benvinguts a l'especial temporal i avançament electoral. Les agulles de la brúixola assenyalen dos punts cardinals clars. Avui, com vertebrarem, Joan, aquest especial? Què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs coneixerem els detalls d'última hora que ha donat el president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el temporal i ens traslladarem a tres dels punts més afectats per aquestes pluges, tant avui com el cap de setmana. Granollers, Platja d'Aro i Calella.
0: Aquests dies també hem observat les inundacions d'hospitals, com el de Granollers o el de la Vall d'Hebron, i en aquest sentit volem conèixer les reclamacions que fan des del sindicat SATSE per evitar que aquesta situacions es repeteixin i alterin el dia a dia tant dels pacients com del personal sanitari, i també ens posarem més tècnics.
1: Sí, perquè una pregunta que ha ressonat molt avui és, però això estava previst? El temporal d'avui ha estat sobrevingut i no s'esperava una intensitat com la que hem viscut? Analitzarem els detalls d'aquest fenomen amb Carme Llasat, catedràtica de física aplicada de la UB i presidenta de l'Observatori d'Inundabilitat. També coneixerem les prediccions de cara als propers dies de la mà del cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
0: I l'altra notícia de la jornada ha estat que el dia 29 de novembre tots els espanyols i espanyoles estem cridats a les urnes. Abordarem aquesta qüestió amb el senador del Partit Popular, Juan Milian, i amb el president dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret.
1: Tancarem el programa analitzant l'escenari electoral que se'ns presenta amb el politòleg i director de Simple Política, Adrián Caballero.
0: Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic, Dani Sánchez. Nou episodi de pluja molt forta a Catalunya. Aquest cop els indrets més colpejats han estat diversos punts del litoral i prelitoral barceloní en un nou temporal que ha deixat registres excepcionals. A Granollers és on ha descarregat amb més intensitat. Després hi anirem si han arribat a acumular 77 litres en només una hora, i a Barcelona la pluja també ha estat molt abundant.
1: En diversos punts de la ciutat s'han acumulat fins a 100 litres i si hi afegim els episodis de pluja de l'última setmana, les xifres són històriques. Només en aquests últims 7 dies ha caigut més de la meitat de la pluja que acostuma a registrar Barcelona en tot un any. I una altra dada excepcional, aquest ja és l'octubre més plujós dels últims 40 anys, i això que només portem 5 dies.
0: Estem utilitzant molt aquesta paraula excepcionalitat perquè és així, ens deixa afectacions a diversos punts de Catalunya i que es tradueixen en un paquet de mesures excepcionals anunciades per el govern. Precisament un anunci que s'ha fet fa uns minuts de la mà, evidentment, del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades. No vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: I ara ho sentíem, eh? Illa parla d'un primer paquet de mesures extraordinàries i deixa la porta oberta a provar-ne un altre si resulta insuficient. En total, 75 milions d'euros per recuperar la normalitat després dels episodis de pluges, 20 milions per als ajuntaments, 5 per les empreses i 50 milions per anticipar les indemnitzacions de les assegurances pels danys provocats pel temporal.
0: Aquesta és la reacció política més immediata d'un temporal, ho dèiem sense gaire precedents. En els últims 30 anys només trobem 3 episodis d'aquesta intensitat en tot el Mediterrani. Ho explicava el president Illa. Ara, però, quina és la situació, Joan?
1: Doncs sembla que la cosa va a la baixa. Avui s'esperen ruixats esporàdics de poca intensitat i serà demà a la tarda quan podríem tornar a registrar pluges intenses. Per aquest motiu, el govern manté el pla Inuncat en fase d'emergència.
0: Per tant, relativa a calma abans de nous episodis, l'excepcionalitat de les pluges d'aquest dilluns, malauradament, ha suposat afectacions

0: en diversos punts de Catalunya. La bona notícia és que no hem de lamentar cap víctima mortal, tot i que a hores d'ara hi ha dues persones desaparegudes.
1: Una d'elles és un jove que es busca a Pineda de Mar des de diumenge. Dos testimonis asseguren que hauria caigut a la riera i que l'aigua l'hauria arrossegat fins al mar. L'operatiu per trobar-lo continua actiu, tot i que els cossos d'emergència destaquen que no s'ha presentat cap denúncia per la seva desaparició. D'altra banda, consta una segona persona desapareguda, un menor de 12 anys, però en aquest cas la desaparició no estaria relacionada amb el temporal i ja feia menció a una situació personal.
0: Seguirem pendents de la situació d'aquestes dues persones desaparegudes en una jornada en què els bombers han treballat de valent, 550 serveis, 44 dels quals han estat salvaments. Repassem més afectacions. 16 escoles catalanes avui no han obert les seves portes. La pregunta és si demà reobriran un cop passat el temporal. Què en sabem d'això?
1: Doncs el president Salvador Illa explicava fa tot just uns minuts que el Departament d'Educació està reunit a hores d'ara per valorar la situació als centres on avui els alumnes no han pogut anar a classe. Abans que acabi el dia, hauríem de saber si demà es podrà recuperar la normalitat a tots els centres de Catalunya, que voldria dir que els estralls suposats per aquesta pluja a les infraestructures dels centres doncs ja estan resolts.
0: Molt bé, i ara, pel que fa a la mobilitat, repassem l'estat de les principals infraestructures del país.
1: Cap afectació important a aquesta hora a les carreteres pel temporal. El metro funciona amb normalitat, excepte a l'L1 amb Fabra i Puig sense servei i a l'L3 amb dos trams tallats. Les principals incidències són a Rodalies. No hi ha servei a l'R1, a l'R2 Nord i a l'R11. A les 8 del vespre, Renfe actualitzarà la situació i sabrem si demà es pot recuperar la normalitat. Per cert, que el túnel d'enllaç de Plaça Catalunya ja torna a estar operatiu després de tancar per acumulació d'aigua.
0: I també hi ha aquesta hora més de 10.000 abonats sense llum en diversos punts de Catalunya mentre es treballa per restablir el servei. Són algunes de les conseqüències d'un temporal que ja ha deixat enrere el pitjor, però que, ho diem, ha colpejat amb especial força el Vallès Oriental. La normalitat torna a poc aquesta comarca que ha estat confinada a primera hora d'aquest matí per un nou front de pluges que han desbordat les rieres a Granollers i han caigut més de 100 litres en poques hores, més de 300 en poc més de 24 hores. Uns ruixats sense precedents que han causat nombrosos problemes de mobilitat, a més d'inundar part de les instal·lacions de l'Hospital Comarcal. Gabriel Figueredo, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, els punts més crítics són la Ronda Sud, l'avinguda de l'Estació del Nord i el pàrquing Ramon Llull, els mateixos que es van veure afectats per les inundacions la nit de dissabte a diumenge. Aquesta vegada els ruixats han estat inesperats i el missatge és alerta de confinament ha arribat als mòbils quan moltes persones estaven ja fora de casa. Així, a la Ronda Sud s'hi han quedat atrapats alguns vehicles, tal com explicava aquest veí.
3: No limpiaron el barro que hay aquí, se ha acumulado otra vez el agua y ha bajado el barro y le han embozado los sumideros, no ha tragado agua y ha pasado lo mismo que ayer. I se n'han quedat atrapats molts cotxes.
2: Els usuaris de Rodalies no han tingut més sort. La línia R2 Nord està tallada pel despreniment d'un talús a prop de l'estació de Granollers i un tren ha hagut de ser evacuat aquest matí. El transport alternatiu tampoc acaba de funcionar.
4: I hem arribat aquí esperant que sortís un altre bus i han dit que no sortia res més i després ha sonat l'alarma i ja hem quedat que no van ni els trens ni els busos.
5: Hay varios autocares, dirección San Celón y dirección Barcelona, pero no les dan permiso para salir. Perquè se ve que les carreteres estan cortades.
2: Les classes s'han suspès aquest matí i l'Hospital de Granollers ha patit afectacions importants, tot i garantir l'atenció mèdica. Ho ha explicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell.
6: Molta calma i tranquil·litat a la ciutadania, als pacients i la gent que hi ha ingressada en l'hospital. Sí que tot el que és magatzems, maquinària, laboratoris i espais de treballadors i treballadores ha quedat molt malmès.
2: L'Ajuntament a hores d'ara continua quantificant tots els danys i reconeix que la normalitat no serà cosa només d'unes hores.
0: Doncs n'estarem amatents. Moltes gràcies, Gavi. Mentre l'ES Alert, que ha sonat aquest migdia, indicava que el temporal aquest matí, volíem dir a primera hora, ha sonat l'ES Alert, indicava que el temporal acabaria al voltant de les dues del migdia, gran part del territori català. Precisament a aquesta hora Protecció Civil enviava una nova alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, pel risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. De fet, aquest cap de setmana el cabal del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. És una fita que té un període de retorn de 100 anys. Això què vol dir? Doncs que estadísticament té una probabilitat aproximada d'un 1% cada any de produir-se o de superar-se. Volem saludar ara la brúixola, Maurici Jiménez, és l'alcalde de Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró. Senyor Jiménez, alcalde, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: A veure, en quina situació es troba ara mateix tot aquest territori?
7: Bé, ara estem molt amatents perquè, com bé dius, ahir

0: al llarg de tota la tempesta i la ploguda que va haver-hi, el que ens va fer patir més va ser el desbordament del Riu Daura en el seu tram final, a la desembocadura. És veritat que en el moment de baixar el cap dalt doncs, vam tenir una miqueta més de tranquil·litat, però la situació d'avui ens exposa una altra vegada que, tot i que no veiem pluja, això ho comenten molts de veïns, no està plovent ara mateix aquí sobre de Platja d'Aro, però el que d'alguna manera ens interessa fer seguiment és que pugui ploure a la capçalera del riu a Llagostera o en el seu pas per Santa Cristina. I, per tant, com tenim un freàtic molt elevat degut a les pluges de les últimes hores, doncs pot ser que el cabal augmenti de forma ràpida i, per tant, puguin tornar a tenir problemes, diguéssim, en el marc, diguéssim, del final del tram del Riu Daura.
1: Clar, evidentment, la situació d'avui és més delicada per totes les hores d'acumulació d'aigua que hem viscut durant aquest cap de setmana. Ahir mateix van haver de convocar una reunió d'emergència, demanar reforç als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia municipal i als serveis d'emergències. Com han viscut aquest cap de setmana?
0: Bé, ha sigut un cap de setmana llarg, de fet, ahir tot el dia i durant la matinada de la nit anterior vam fer un seguiment, diguéssim, express sobre tot el que era l'evolució de la pluja. Semblava que al principi plovia bé, però conforme passava el temps van començar a caure litres, arribant a una mitjana gairebé de 30 litres per hora, que és una quantitat important, i quan van començar a veure doncs, que la terra, els camps, ja no tenien capacitat d'empassar i veien com el freàtic augmentava, doncs ens preocupàvem precisament per el que va acabar passant, no?, per aquest desbordament del riu.
1: Quines afectacions han tingut aquestes pluges d'aquests dies? Primer de tot li volia preguntar per si n'hi ha de personals i després, evidentment, per les materials també.
0: No, per sort no hem tingut cap pèrdua o cap... Que malauradament el material sí que tota la zona d'Aro Gran, que era la zona sud de la llera del Riu Daura, ha estat afectada per aquesta, diguéssim, desembocadura que s'ha obert en el seu tram final i bombers ha estat fent serveis, de fet encara té alguns dependents, precisament de poder treure l'aigua de molts soterranis i baixos, tant de comercials com de particulars.
1: Vostè ha demanat en les últimes hores enderrocar els dos ponts sobre el Riu Daura i construir-los sense pilars damunt la llera. De fet, és una obra que diu que està pendent des del 2009. Què s'ha de fer per posar aquest procés en marxa? Ho han notificat ja a la Generalitat?
0: Sí, de fet, és un procés que formalment està en marxa. És a dir, vam aconseguir que en els pressupostos del 2023 de la Generalitat de Catalunya hi aparegués la redacció dels projectes d'ampliació dels dos ponts. Es va fer el concurs. Ens consta que avui està en redacció els dos projectes, tant del pont de l'Avinguda Sagaró com de l'Avinguda Tramuntana, però és veritat que el ritme doncs, que ens agradaria amb el que s'assolís no només la redacció del projecte, sinó la seva execució, és el que ens preocupa. Per tant, jo vull que traslladava en alguns mitjans de comunicació, com ara amb vosaltres, és precisament la necessitat de que, vista la situació que estem visquent, no tinguem la capacitat tots plegats de fer que aquests projectes es puguin executar el més aviat possible.
1: Perquè ho entenguem tots, què solucionaria o què voldria dir enderrocar els dos ponts sobre el Riu Daura?
0: Clar, heu de pensar que el propi projecte d'endegament que es va fer en el seu moment, que va servir present després d'unes inundacions importants l'any 2005, perquè el 2009 s'ampliés la llera del riu, va provocar que tinguem una llera molt més ampla, però els ponts que eren els existents estan, diguéssim, situats 4 o 5 metres cap a dins d'aquesta llera, fent, diguéssim, com un embut. A més, això se li suma que aquests ponts, que són antics, tenen un pilar al mig que fa que, lògicament, doncs, quan l'aigua passa, primer o se frena o, si òbviament porta velocitat, acaba topant contra aquest pilar. Això és el que ahir, per exemple, va passar. Ens vam trobar que amb la velocitat de caiguda d'aigua en aquest punt de riu doncs van obrir-se unes esquerdes superficials sobre el pont de l'Avinguda Sagaró i el vam tenir tancat fins que els estructuristes de carreteres no ens van certificar doncs, que era segur.
1: Doncs Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, de Castell d'Aro i de Sagaró, gràcies per aquesta radiografia del que han estat aquestes últimes hores al territori. Molts ànims i esperem que no es produeixin episodis similars perquè que plogui sobre mullat sempre és una situació delicada. Gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi bé, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: On les pluges continuen deixant també conseqüències importants, ho han fet durant tot el dia d'avui, ha estat el Maresme. Una de les més visibles ha estat aquest matí a l'R1 amb el servei ferroviari interromput entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i molts usuaris de Calella han estat esperant durant més d'una hora els autobusos alternatius sota la pluja. Però més enllà de la mobilitat, volem saber quina situació han deixat aquestes tempestes al municipi. En parlem amb Marc Buch-Rigola, és l'alcalde de Calella. Senyor Buch, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, alcalde, primer de tot, quina és la situació ara mateix a Calella?
2: Ara mateix tenim les

0: alimentació doncs, molt més controlada que ahir al matí. Hem pogut doncs, fer moltes actuacions amb els serveis municipals, també amb el suport d'empreses externes, la col·laboració dels veïns, i ara fa doncs, que la situació estigui doncs, molt millor que ahir, tot i que encara doncs, tenim algun punt crític, alguna zona doncs, que cal fer actuacions, especialment doncs, l'enllaç amb l'autopista C32, que es troba tallat parcialment, i també doncs, totes les zones més rurals, amb les rieres, doncs allà també ha quedat tot molt malmès perquè les rieres i els torrents han desbordat i allà sí que ens toca doncs, fer una actuació molt més important, però que podrà, doncs, requerirà molt més temps perquè cal fer actuacions contundents.
1: Incidències personals se n'han de lamentar d'alguna mena?
0: No, per sort doncs, hem tingut, lògicament, diferents inundacions a plantes baixes i altres doncs, a terrats, a habitatges. L'incident més greu va ser doncs, un fals sostre que es va desprendre i que va provocar doncs, una persona amb ferides lleus, però per sort doncs, no hem de lamentar danys personals, que això és el més important.
1: Clar, al final aquí hi ha una situació que és acumulativa, no?, d'aigua, és a dir, plou sobre mullat.
0: Sí, ha anat plovent molt. Per sort, aquest matí a Calella doncs, la pluja s'ha moderat. No hem tingut una intensitat tan gran doncs, com altres llocs de la comarca del Maresme o del Vallès, que han tingut pluges molt importants. Mm-hmm. Això ens ha ajudat doncs, que no se'ns desbordessin de nous al carrer, tot i que a Calella doncs, aquest any mateix vam posar en funcionament un dipòsit amb una capacitat de 2,5 milions de litres per retenir l'aigua de pluja, evitar doncs, que se'n vagi pels carrers i provoqui doncs, aquests desbordaments, que ara hem pogut posar a prova i ha funcionat molt bé, a banda doncs, de diferents infraestructures que tenim, perquè a Calella, doncs, com tots els municipis del Maresme, la majoria de carrers doncs, són rieres, que quan plou molt doncs, baixi, i això implica doncs, que si no hi ha infraestructures es generin problemes, i aquí a Calella doncs, fa molt temps que ho sabem i s'ha anat fent la feina.
1: És interessant aquest tipus d'intervencions pel que fa a les infraestructures i segur que també pot servir de model per altres zones. Una de les grans afectacions, ho deia, més la de la mobilitat durant el dia d'avui, l'R1 ha quedat interrompuda entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Com ha afectat això al dia a dia dels habitants o persones que treballen a Calella?
0: Lo de la R1, quan no és un nap, és una col, si m'ho permet. És a dir, avui ha sigut doncs, aquest episodi climatològic i és desastrós, perquè primer doncs, que no és una cosa que no es pot veure, es va preveure, per tant, hauria d'haver-hi molts més serveis d'abusos. Deixem molta gent a terra que no pot anar a treballar, gent que no pot anar a estudiar, gent que no pot anar al metge, però també, per exemple, doncs, Calella, que és una ciutat turística, la imatge que donem als turistes que no poden arribar a l'aeroport en transport públic i que han d'estar doncs, 2 hores fent cues per poder agafar un bus, la imatge que donem com a país és extremadament lamentable. D'una cosa que sabem doncs, que podia passar, de fet sabien que passaria, i per tant és qüestió de planificar, fer bé les coses, i posar doncs, més busos i facilitar la mobilitat pública.
1: Avui hi havia, de fet, usuaris que denunciaven esperes de més d'una hora per pujar als autobusos alternatius i vehicles que arribaven ja plens. L'Ajuntament ha traslladat aquesta situació a RIMFA?
0: Simplement calia fer una volta per Calella, per veure les parades doncs, on hi havia el bus, les cues que hi havia, i lògicament el Renfe ha estat informada i està al cas.
1: Més enllà del tren, no sé si en aquests moments hi ha carrers, passos, rieres o altres punts del municipi on encara hi hagi restriccions, on s'hi hagi d'anar amb especial precaució.
0: Sí, doncs hi ha tot l'enllaç de la C32 amb la part doncs, que connecta amb Pineda i part de Calella, doncs, la tenim, de moment la tenim tancada perquè hi va haver-hi doncs, un torrent que va desbordar i va provocar molta doncs, una afectació important. I llavors també tenim doncs, tota la zona alta de la riera, la zona més rural, més forestal, que aquí sí doncs, que tenim totalment tallat el pas perquè hi ha zones doncs, que la riera ha desbordat i sí que és perillós poder-hi circular. I a partir de la resta del municipi doncs, l'hem pogut controlar bé. Sí que tenim doncs, algun pas subterrani que encara hi ha aigua i anem treballant. En tot cas, doncs, ho tenim tot molt senyalitzat i remenar precaució a tothom que si hi ha un senyal doncs, que no es pot passar, que respectin, que és el que està fent la majoria. I així no haurem de lamentar danys personals.
1: Doncs Marc Buch-Rigola, alcalde de Calella, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Molts ànims i esperem doncs, que es pugui retornar a la normalitat el més aviat possible al municipi. Gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Passant 2 minuts de 8:15 del vespre, hem fet una fotografia general d'algunes de les zones afectades per aquests aiguats. Evidentment, n'hi ha molts més. Hem parlat amb Calella, ens hem traslladat a Granollers. També hem conegut com s'està vivint a tota la zona de Platja d'Aro, Castell d'Aro.

0: I Sagaró, ara fem una petita pausa per la publicitat i continuem abordant alguns dels aspectes i escenaris que han estat afectats per aquest temporal.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda.

0: estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
1: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
2: Eso. Onda Cero Podcast presenta...
3: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
4: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
6: La brújula amb Lola Surribas.
7: Vinga, continuem repassant els estralls d'aquest temporal en aquest programa especial que estem fent a La Brúixola. Un altre punt delicat en aquest episodi de fortes pluges han estat els hospitals. El de Blanes, per exemple, diumenge es van evacuar una vintena de pacients després que s'inundés urgències. L'Hospital de la Vall d'Hebron i el de Granollers també han viscut situacions similars aquest cap de setmana i en aquest context el Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya alça la veu per reclamar una inversió estructural urgent per fer hospitals més resilients a aquests episodis climàtics. Saludem a aquesta hora a La Brúixola, a la Pilar Juste, secretària provincial de SATSE Barcelona. Senyora Juste, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Parlàvem dels casos de la Vall d'Hebron, de Granollers i de Blanes. Què ha passat exactament aquest cap de setmana als hospitals afectats per aquestes fortes pluges? No sé quines incidències els consten a vostès.
8: Bueno, exactament, les incidències exactes no, les no em consten encara, però que han entrat aigua a segons quins serveis o quines parts de la infraestructura, sí, que no és nou, o sigui, ja ve passant des de fa uns anys, però que s'està incrementant aquests últims anys per aquest clima extrem que estem visquent. Hem de tenir en compte que són infraestructures que tenen ja una edat, que es van construir fa anys quan el clima no era com ara extrem o com s'està tornant ara extrem. Llavors, aquests episodis, aquestes pluges, sempre han hagut pluges intenses, però no tan i tan seguides com ara. Portem pràcticament una setmana. S'ha agreujat aquest cap de setmana, però portem pràcticament una setmana. Llavors, són estructures que tenen molts anys i que sí que s'han anat fent adequacions i actuacions, però no s'ha fet el suficient canvi, el suficient canvi que requereix aquests riscos extrems, com quan va haver una ventada abans d'estiu, no me'n recordo quin mes, que també van tenir un S-alert, i bueno, aquestes infraestructures no estan preparades per aquest clima. Es van construir fa anys. Tenim hospitals que es van construir als anys 70, per exemple, la Ciutat Universitària de Bellvitge, la de la Vall d'Hebron. Llavors tenen soterranis, també. Llavors, clar, què és el que s'ennuega primer? Doncs aquestes parts subterrànies, doncs que hi ha, per exemple, hi ha vestidors del personal, hi ha segons quins serveis també estan als soterranis. Llavors aquestes parts de la infraestructura són les que més acostumen a patir, per exemple, amb les pluges intenses.
7: De quines actuacions estructurals estaríem parlant? Sistemes de drenatge, accessos, traslladar determinats serveis o bé d'intervencions que siguin molt més profundes?
8: Clar, per exemple, una altra cosa que també vam denunciar aquest estiu és davant de les onades de calor extrem, que també hem patit, d'acord? Les infraestructures dels centres no estan preparades a nivell d'aire condicionat, tenen totes climatització, però no està, són vells, o sigui, són sistemes de climatització que sí que es van reparant i el que s'espatlla es canvia, d'acord,

0: però no tenen la capacitat suficient per a aquestes onades de calor. Per posar un exemple, no?, que també ho vam denunciar aquest estiu. Doncs aquí igual, clar, és una infraestructura, però si tu tens els soterranis que saps que quan ve una pluja potent s'ennueguen, doncs s'hauria de pensar, doncs, potser en inhabilitar aquesta, si no es poden reformar, els poden estructurar de cap manera, doncs s'hauria de canviar, treure els serveis aquests d'aquí i posar-los en un altre lloc. Per exemple, jo no sóc especialista en infraestructures, però, vaja, és de sentit comú.
1: De fet, poseu el focus en el que són els edificis, però també els professionals. Aquest cap de setmana hi ha hagut treballadors que han hagut d'allargar la seva jornada perquè els relleus no podien arribar degut a totes les inundacions que hi havia a les carreteres, al transport públic. Com s'ha gestionat aquesta situació?
0: Sí, clar, això també ho vam haver de denunciar aquest estiu després de l'alerta de vent, que no, em disculparà, però no me'n recordo en quin mes va ser, no sé si a l'abril o al maig, no me'n recordo sí. Exactament. Molta gent tampoc va poder arribar a treballar o va arribar tard, d'acord? Perquè, bueno, doncs perquè la carretera per la que circula habitualment estava tallada perquè havia caigut un arbre, per exemple, o Rodalies no funcionava bé. Llavors, clar, nosaltres el que demanem és assegurar la vida, evidentment, dels treballadors, i la seva seguretat és imprescindible. Evidentment que entenem que són personal essencial i que, evidentment, no podem, si el relleu no t'arriba, tu no pots marxar i deixar a l'usuari, sobretot en hospitalització, no? Sense atenció, amb això som conscients, i es va demostrar a la pandèmia, per exemple. Però, evidentment, necessitem que es faci una instrucció, perquè l'Institut Català de la Salut va treure una instrucció arrel de la ventada, molt generalista, en la que obligava els professionals a que s'havien de desplaçar al seu lloc de treball, donat que eren essencials, i que a la persona que estava, professional que estava treballant, si no venia el relleu, doncs havia de quedar. Aquesta instrucció és molt genèrica, d'acord? I no concreta quins són els recursos materials, logístics o organitzatius que s'haurien de posar a disposició dels treballadors per garantir que els desplaçaments als centres de treball es facin amb seguretat. Uh-huh. Pensem que, i llavors vam fer una denúncia a Inspecció de Treball, perquè pensem que s'ha de fer un protocol, donat que tenim aquesta nova circumstància climàtica, d'acord, i que veiem que cada vegada no paren d'arribar-nos alertes, sí. Setmana sí, setmana també, doncs pensem que s'ha de fer una mica un estudi en profunditat i fer un protocol en situació d'emergències pels treballadors per no posar en risc la seva vida en els desplaçaments i en el centre de treball també.
1: Doncs queda dit. Gràcies, Pilar Juste, secretària provincial de SATSE Barcelona. Molt bona tarda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies a vostès. Adéu.
1: A les 7:41, el que voldrem en uns segons és saber l'origen de tot aquest temporal que ha assolat Catalunya, però ara el que volem és parlar més aviat de qui ens esperen en les properes hores. Podem saludar en directe a Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyor Segalà, gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, esperàvem pluges avui, però no de la manera en què s'han produït. Per tant, què hem d'esperar de cara a les properes hores i dies? També es podrien produir fenòmens sobrevinguts com els que hem viscut en aquesta jornada?
2: A veure, després del temporal que portem a Catalunya els últims dies, amb registres realment extraordinaris, avui, com bé has dit, doncs hem tingut una jornada en què ha començat el dia amb xàfecs, amb aiguats, que han fet, diguéssim, registres també molt elevats a punts del Vallès i també a punts de la zona metropolitana de Barcelona, sud de les comarques de Girona, i per sort, doncs, de cara al migdia i tal com estava previst, doncs, han anat a menys i hem tingut una tarda molt més tranquil·la. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs les pròximes hores encara estarem pendents de l'arribada d'una perturbació atlàntica que arribaria de cara demà al matí migdia i que arribaria amb precipitacions que poden ser de nou intenses. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya hem activat de nou nous avisos de grau de perill 4 sobre 6 que afecten algunes comarques, sobretot del sud de Catalunya, de cara demà al migdia, i també la zona del litoral i perilitoral central i nord, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona, de cara al final del dia. És una pertorbació atlàntica d'un origen totalment diferent al sistema convectiu de mesoscala que ens ha afectat les últimes hores, però que de nou es torna a trobar una massa d'aire molt càlida, una massa d'aire carregada d'energia i que fa doncs, que estiguem alerta perquè encara podríem tenir alguns aiguats. Sobretot, com deia, a partir de demà al matí, demà a la tarda i fins a la matinada de dimecres.
1: Uh-huh. Quin és el missatge a la ciutadania, per tant, encara que ara durant la tarda en llocs com Barcelona miràvem el cel i vèiem sol, entenc que doncs no ho hem de donar per fet i hem de vigilar, continuem també doncs, estant a l'aguait.
2: Sí, sí, el missatge és no baixar la guàrdia, demanar a la ciutadania que estigui pendent de les actualitzacions de la predicció meteorològica. Avui hem vist un exemple en què la meteorologia doncs, té canvis sobtats i hem fet de reacció ràpida amb la vigilància meteorològica, fent avisos doncs, de vigilància, com no pot ser d'altra manera, un mecanisme que tenim de reacció de protecció civil per precisament doncs, preveure, vigilar aquest tipus de fenòmens. Per tant, tots elles a consultar les actualitzacions dels avisos de situació meteorològica de perill de les fonts oficials del Servei Meteorològic de Catalunya i, sobretot, quan comença l'episodi, doncs, fer el seguiment a través d'una eina molt vàlida, molt potent, que és la xarxa de radars meteorològics, a partir de la qual doncs, es pot mirar minut a minut com va evolucionant la predicció. També anunciar que sembla que aquesta pertorbació que arribarà entre demà dimarts i dimecres farà una escombrada forta, donarà lloc a una baixada de temperatura i sembla que tindrem un període una miqueta més tranquil cap a final de setmana.
1: Perfecte, doncs una bona radiografia del que ens, el que ens podem trobar d'aquí a unes hores i dies en clau meteorològica, un repàs que hem fet amb Santi Segala, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Entenem que són hores de molta feina i complicades, per tant, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
1: I ara, precisament, el senyor Segalà ens parlava d'aquesta arribada d'una pertorbació atlàntica diferent al que hem viscut en les últimes hores i dies, aquest cap de setmana, i el que volem fer, doncs, és analitzar les diferències, és a dir, què és el que hem viscut ara en aquestes últimes hores, perquè ja ho saben, ha estat un cap de setmana històric en aquest sentit i el territori encara s'estava recuperant quan avui hem tingut un episodi sobrevingut que ha colpejat de nou el territori català. Per tant, ara a la brúixola el que volem fer és conèixer els orígens d'aquest temporal i com de preparats estem, si és que ho estem, per fer-hi front. Per això saludem Carme Llasat, catedràtica de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona i presidenta d'Observatori d'Inundabilitat. Senyora Llasat, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, primer de tot li vull preguntar per l'episodi d'avui, perquè no era esperat, veníem d'un cap de setmana en què s'havia reduït molt la mobilitat, molta gent s'havia quedat a casa i, evidentment, les inundacions van ser importants, però, clar, no esperàvem l'episodi d'avui. A què es deu? Els meteoròlegs tampoc en tenien constància?
3: Bé, jo no he vist les sortides del model. Els meteoròlegs tenen, diríem, hi ha dos tipus d'aproximar-se. Una és que avui en dia ja ells reben sortides de models, diem, és a dir, quina pluja caurà. Llavors tenen informació de molts models, de les possibles quantitats de pluja que cauran. Si tots els models apunten a que cauran més de 200 litres per metre quadrat, o molts d'ells també ho fan, com va passar aquest cap de setmana, llavors doncs, consideren que hi ha un nivell d'alerta determinat. D'acord? I després una altra cosa és que, a més, també miren doncs, quina és la situació meteorològica que ho explica. No solament van amb els ulls tancats, sobretot si estem parlant del Servei Meteorològic, allà doncs, fan els briefings, que li diuen. No? I briefing vol dir s'asseuen i discuteixen doncs, què és, com han d'actuar. Llavors, mentre que per al cap de setmana tots els models o molts d'ells donaven quantitats molt altes de precipitació, per el dia d'avui doncs, no donaven aquestes quantitats tan altes. I per això van baixar, entenc jo que van baixar la guàrdia. Tanmateix, la situació meteorològica, que sí que és una situació meteorològica típica de pluges de...

0: de tardor.
1: Clar, aquesta és l'explicació del que hem viscut avui, però venim d'un cap de setmana, ho dèiem, molt delicat, amb aquesta probabilitat que es produís un mini huracà mediterrani. Què ho va fer que al final no s'acabés produint i, de totes maneres, com es va crear doncs, tot el clima que va fer que caiguessin aquestes quantitats tan abundants d'aigua durant aquest cap de setmana?
0: A veure, en realitat el que va succeir és que diguem, en realitat tot va començar ja dies abans. El dia 1 d'octubre ja comencen a formar-se uns sistemes de precipitació molt importants sobre el que seria la part de Castelló, que després arribarà al Canar, no ens oblidem. I aquests sistemes de núvols, que formen grans agrupacions de núvols, nosaltres li diem sistemes convectius mesoscalars. Val? I vist des del satèl·lit, fins i tot es veuen com una massa blanca, gairebé de vegades rodona, que es veia aquests dies. Aquests sistemes estan caracteritzats perquè es poden donar intensitats molt altes de pluja. Què és el que va passar aquest dia 3 i 4? Doncs que teníem una situació que aquests sistemes que s'havien ja originat inicialment a València, que havien anat pujant, havien quedat sobre el mar, s'havien anat desfent, es van tornar a reactivar per aquest mar tan calent i aquesta evaporació tan elevada que tenim a conseqüència, ja hem dit, d'aquestes temperatures anòmales. La situació feia molt difícil perquè teníem una zona que li diem anticiclònica cap al centre del Mediterrani i, per tant, feia difícil que aquesta pertorbació que estava davant de la costa, s'anés cap a l'est, sinó que al revés. El que feia era, hi havia un flux de sur-sud-est que l'empenyava cap a nosaltres. A l'empenyar cap a nosaltres aquest sistema que s'anava realimentant, perquè quan hi ha aquest tipus de tempestes, nosaltres diem, una d'elles quan comença a dissipar-se pot donar lloc a la següent i així successivament i diríem, fins quan? Fins que no hi ha vapor d'aigua al seu entorn. Però com en aquest cas seguíem estant dins d'una massa d'aire molt calenta, seguia havent evaporació i haver vapor d'aigua. Llavors el que hem tingut aquest cap de setmana ha sigut, i que avui s'ha tornat a formar un altre, concretament el 3 i 4 va ser un sistema convectiu mesoscalar de molt llarga durada. Normalment el mínim que se li demana són 3-4 hores i aquesta vegada van arribar a durar gairebé 24 hores. No?
1: Celebrem que al final no es produís. Gràcies per aquesta descripció que ha estat molt detallada per entendre el que ha passat aquest cap de setmana. Vostè defensa que cal evitar continuar construint en zones de risc. Clar, Catalunya és un territori molt urbanitzat. No sé si ja anem tard i què fem amb tot allò que ja està construït en zones inundables.
0: Bé, evidentment sí que tenim moltíssimes construccions en zones inundables. Llavors aquí hi ha tres posicions dràstiques. La primera posició és tota una normativa molt més dràstica de cara a les futures construccions en zones inundables, que van des de prohibir-la totalment hasta obligar per segons quin tipus de construcció, perquè òbviament no és el mateix un edifici residencial que un hospital. Igualment, si és un edifici residencial, ara en aquest moment s'està preparant un decret llei segons el qual s'imposaran unes normatives molt estrictes com, per exemple, la no existència de pàrquings, la no utilització de la planta baixa. Clar. Això ja, en el cas que es pugui construir, això seria ja de cara al futur. De cara al present, de cara a tot el que tenim, aquí no es pot prendre una solució única i comuna per tot el territori. Aquí ja s'ha d'anar a escala municipal amb unes pautes que efectivament ha de tenir en compte, sobretot el que siguin aquestes infraestructures crítiques, per ajudar a prendre les decisions, però que en algun territori pot obligar fins i tot a una deslocalització en algun lloc, és a dir, a l'abandonament d'un negoci o d'un edifici, potser, o d'una construcció, sobretot el més preocupant serien aquestes construccions de planta baixa que no hi ha forma de poder fugir a una planta superior, com va passar també en el cas de València. Però que aquesta part de deslocalització és,

0: està sobre la taula. I sobretot, ja dic, no es pot generalitzar. I sobretot després, això sí, doncs, canvi d'usos doncs, d'aquelles plantes que són inundables, doncs és un dels camins també que està sobre la taula, no? Uh-huh. I aquí ja entraríem, doncs sí, temes de regulació, és un camí llarg. Però sobretot el que també s'ha de demanar és la responsabilitat tant municipal, quan es fa doncs, la planificació urbanística, com també, clar, la pròpia responsabilitat una mica doncs, de tota la ciutadania, sí. No? I l'ajuda, diguem, per prendre mesures de protecció a la ciutadania doncs, que ja està en llocs inundables.
1: Doncs prenem nota de totes aquestes qüestions, repetim aquesta conscienciació de població que ens toca fer a tots, sobretot amb les imatges que parlaven per si mateixes, que hem vist durant aquests dies, hem pogut parlar de tot aquest fenomen que hem viscut i que estem vivint aquí a casa nostra amb Carme Llaçat. Moltíssimes gràcies, una abraçada, bona tarda.
0: Moltes gràcies, una abraçada, adéu.
1: Doncs quan falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre, tanquem aquesta primera part de programa especial, dèiem, un programa especial que tenia, era bicèfal. D'una banda, abordàvem la qüestió del temporal i de l'altra, l'avançament electoral. Fem una pausa per la publicitat i ens centrem en aquesta segona vessant de la jornada d'avui.
2: Cada tarda, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola amb Lola Sorribas.
3: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Merisur. En San Millán de la Cogolla comenzó a escribirse la historia de una lengua que hoy comparten más de 600 millones de personas. El monasterio de Yuso en La Rioja, Patrimonio de la Humanidad, acoge hasta el 10 de enero la exposición Autoría, La Rioja, Tierra del Español. Un recorrido por más de 1000 años de historia de nuestra lengua y una mirada a su futuro a través de las nuevas tecnologías. Este jueves la brújula con Marta García Ayer desde Cilengua, en San Millán de la Cogolla, La Rioja, Tierra del Español. Con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. Onda Cero, tu radio.
6: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
7: Esto no se detiene.
6: Es el programa más visto de la televisión.
7: A tope.
6: Líder absoluto.
8: De otro planeta.
6: Y esta semana continúa por todo lo alto. Esta noche, Carmen Maura y Maribel Verdú. Mañana, José Mota. El miércoles, Bustamante. Y el jueves, Luis Taera. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
9: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
1: Avui ha arrencat la Barcelona New Economy Week, l'esdeveniment d'innovació econòmica per excel·lència. La setena edició del Viniu omplirà el D-Factory de la Zona Franca durant 3 dies fins aquest dimecres. Enguany hi passaran uns 12.000 assistents en una entrega marcada per la incorporació de 5 nous sectors. Ana Utiel, bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Parlem d'intel·ligència artificial, gaming, energia, agroalimentació i ciència. Són les 5 noves verticals d'aquest any que se sumen als sectors de talent, aviació i espai i salut. Pere Navarro és el president executiu del Consorci de la Zona Franca.
11: Aquests 3 dies seran l'exemple de que tots aquests temes no només tenen incerteses, sinó que tenen també propostes de futur, que tenen esperances, que tenen oportunitats i que, sobretot, hi ha solucions a cada problema que sorgeix.
10: El 7è Viniu compta amb 270 ponents, més d'un centenar d'empreses emergents, una cinquantena de sessions i també 50 experiències. Per exemple, els visitants es podran posar als comandaments d'un avió de combat F-18 o veure un robot quirúrgic en acció. Un any més, el Viniu es fa en un format híbrid, tant presencial com en línia, i aquesta tarda, des de 8:15 del vespre, estava prevista la cerimònia d'entrega dels Premis Viniu 2026 a les millors startups.

0: un acte presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: I la segona part de l'especial d'aquest dilluns ens porta a finals de novembre amb la convocatòria d'eleccions generals. Així ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí, després que el Congrés dels Diputats tombés els decrets d'habitatge, fent evident que Junts ja no és un soci fiable del govern. Sánchez crida a la població a les urnes per intentar sumar més vots entre el bloc progressista i evitar pactes com els que va fer amb els de Carles Puigdemont, amb qui socioeconòmicament no s'entenen. Com han rebut aquesta notícia els partits catalans? Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. La convocatòria d'eleccions del 29 de novembre ja ha activat els partits catalans. Junts ha estat el primer en moure fitxa i aquest dimarts reunirà el Consell Nacional per començar a preparar les llistes. Míriam Nogueras assegura que els comicis s'haurien d'haver convocat molt abans i acusa Pedro Sánchez d'utilitzar la crisi de l'habitatge amb finalitats electorals.
3: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
2: Esquerra, en canvi, es declara preparada per a la cita amb les urnes. Oriol Junqueras afirma que el partit està llest per defensar Catalunya, mentre que l'Hisenda Alemany reivindica Esquerra com l'única opció que defensa els interessos dels catalans. També reitera que Gabriel Rufián és el seu millor candidat.
4: Sempre hem dit el mateix, pensem que és el millor candidat.
2: Mentrestant, Rufián aposta perquè les esquerres sobiranistes col·laborin amb les esquerres espanyoles davant el nou escenari polític, un plantejament que ja ha obert un debat intern dins del mateix partit. Aliança Catalana ja ha decidit que no s'hi presentaran i la CUP encara no s'ha decidit.
1: Gràcies, Ricard. Hem conegut les reaccions de les formacions independentistes a aquesta convocatòria electoral. Volem parlar amb els socialistes catalans i per això saludem Ferran Pedret, president parlamentari de la formació. Senyor Pedret, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Aquest cap de setmana Pedro Sánchez ha estat reflexionant sobre un possible avançament electoral que finalment s'ha acabat fent realitat, una decisió que ha estat consultant amb diferents membres de la formació. Des de Catalunya aconsellaven al president espanyol l'avançament dels comicis?
5: Miri, no estic al cas de les converses que hagin pogut tenir els respectius líders del PSC i del PSOE aquest respecte, però sí que puc dir que el PSC, molts militants, molts companys i companyes, estaven doncs, fent la reflexió de que potser calia donar la veu a la ciutadania davant d'aquestes circumstàncies. Per tant, des d'aquesta perspectiva i amb l'estat d'ànim combatiu és com ho afrontem.
1: Hi ha diverses qüestions sobre la taula que afecten Catalunya i que impliquen el govern espanyol o el Congrés de Diputats. Estem parlant de compromisos dels socialistes com el finançament autonòmic, la condonació del FLA o la titularitat del Consorci de la Zona Franca. Clar, què passa amb totes aquestes matèries amb què s'estava treballant fins ara?
5: Doncs hi haurà algunes d'aquestes, hem d'acabar d'estudiar-ho amb cada assumpte, no? Amb cada carpeta, però hi haurà algunes d'aquestes que s'havien de portar a votació necessàriament pel ple del Congrés, que no serà possible abordar-ho en aquesta legislatura. Per dissolta la cambra, doncs això no serà possible. En tot cas, la intenció política de assolir aquest tipus d'avenços doncs hi és i procurarem fer-ho efectiu quan es constitueixi la nova legislatura.
1: Uh-huh. Avui des de Junts de Catalunya acusaven el president Sánchez d'utilitzar la crisi de l'habitatge amb finalitats electorals. Què els hi contestaria?
5: Miren, el que hi ha hagut és intents reiterats des de la pandèmia d'erigir un escut social al voltant de la gent que podia patir per la situació de desnonament, que és, sens dubte, una situació de les més angoixants que pugui viure una família. Hi ha hagut també mesures per protegir l'economia domèstica doncs, dels increments del preu de l'energia, etc. Això s'ha anat reiterant al llarg del temps i el que hi va haver el febrer passat és un intent de prorrogar aquest escut social i aquestes mesures antidesnonaments que no va reeixir. Posteriorment a això hi ha hagut negociacions potser sordes, potser no molt públiques, però hi ha hagut intents d'anar-ho fent avançar. La situació social que es va produir al voltant del desnonament de Mari Carmen va fer pensar que hi havia una finestra d'oportunitat per arribar a un acord i fer que recapacitessin formacions polítiques que al febrer no ho havien vist clar. I semblava que era així perquè fins i tot Junts va estar en la negociació dels decrets fins la darrera coma, fins al darrer minut. No ha estat així i certament arribades aquestes circumstàncies i veient que alguns doncs, es dediquen a bloquejar iniciatives socials, no sé si per infringir un càstig o pel que considerin, no estic al seu cap,

0: però veient les circumstàncies s'ha vist clar que calia que la ciutadania parlés. No? I per tant, ara toca que sigui la gent la que digui quin tipus de polítiques vol que es facin des del Congrés.
1: Ja per acabar, quin balanç fan de la legislatura de Pedro Sánchez en què no ha aconseguit tancar cap pressupost ni tampoc posar en marxa el nou finançament?
0: Doncs potser no hem aconseguit uns pressupostos, però si un mira les xifres des del punt de vista de l'atur, de les afiliacions a la Seguretat Social, de l'increment de les energies renovables al país, si un ho mira des del punt de vista del tancament de la bretxa salarial, de l'augment del salari mínim interprofessional, de l'extensió de l'ingrés mínim vital, de la transferència de rendes cap a les rendes del treball i les rendes més baixes, crec que és una legislatura en què s'ha augmentat la igualtat entre ciutadans i que ha valgut la pena. I, per tant, davant de qui amenaça ja amb una involució, hem sentit el senyor Figueredo parlant de privatitzar les pensions, altres van dir des del Partit Popular que les vacances estan sobrevalorades o que les mútues seran les que decidiran si et donen l'alta o no, doncs ja estan ensenyant la poteta, no? I, per tant, la cosa va de si seguim aprofundint en el caràcter social de l'Estat o de si anem a una involució en termes socioeconòmics, però també en termes de llibertats polítiques.
1: Senyor Ferran Pedret, president parlamentari del PSC, gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vostès.
1: I ara també volem abordar aquest avançament electoral amb el Partit Popular, per això saludem Juan Milian, senador del partit. Senyor Milian, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Quina valoració fan des del Partit Popular d'aquest avançament electoral?
2: Doncs és una gran notícia. De fet, crec que és l'única bona notícia que ens ha donat el senyor Pedro Sánchez durant aquests 8 anys, perquè ho considerem que és la millor de les oportunitats per als espanyols per a reconstruir Espanya. Espanya necessitava aquestes eleccions perquè necessita un canvi. Portem 8 anys de mentides, de degradació social, econòmica, política, però també ètica. Aquesta era una legislatura que ja estava més que morta des de fa molt de temps. El govern de Sánchez no tenia pressupostos, no tenia una majoria al Congrés, tampoc tenia una majoria social darrere. De fet, no tenia ni projecte per a Espanya. Jo crec que l'únic que tenia, en realitat, era por. Era por als casos de corrupció que estaven afectant a la seva família, al seu partit i al seu govern. I per això ja aquesta legislatura no podia allargar-se més. I era molt necessari donar aquesta oportunitat als espanyols per a tornar a reconstruir Espanya amb un canvi de govern.
1: Vostès demanaven l'avançament arran dels casos de corrupció que planaven sobre el partit, també per la gestió de la crisi a Ceuta. No sé si creuen que arriba tard i com valoren que Pedro Sánchez hagi escollit aquest moment en un moment en què els carrers estan plens de gom a gom pel que fa a l'habitatge.
2: Bé, Sánchez no convoca perquè vulgui tornar, diguem, o donar la veu als espanyols o al poble, convoca perquè ja no pot aguantar més. Lo de Ceuta és gravíssim, que un atemptat, un atac a la integritat territorial del país no hagi tingut una resposta per part del govern d'Espanya. Abans sentia un portaveu socialista parlar de les vacances, i les vacances els 27 dies que el senyor Sánchez ha estat a la mareta mentre una part del país estava sent invaït. Ara ella creu que troba una finestra d'oportunitat amb aquestes mobilitzacions al carrer per l'habitatge, però la veritat és que el Partit Socialista ha estat 8 anys sense fer absolutament res per l'habitatge. Al contrari, ha perjudicat molt a l'habitatge. Aquesta esquerra, precisament, és el principal enemic d'aquells que diuen que qui volen defensar, que són els joves, que són també aquelles persones més vulnerables que busquen un habitatge, perquè amb les regulacions que porten fent durant aquests 8 anys, el que han fet és eliminar el lloguer, eliminar el mercat d'habitatge assequible a Espanya i empitjorar la situació, sobretot això, dels joves i dels més vulnerables. També han empitjorat la situació dels propietaris i també d'aquells llogaters que tenen la voluntat de pagar. Els únics que han sortit beneficiats amb totes les regulacions del Partit Socialista són els ocupes i aquells que no tenien voluntat de continuar pagant el seu lloguer. Per tant, ni amb això, aquest govern ha estat bo per a Espanya. Ha estat absolutament un desastre i per això és necessari que aquestes eleccions doncs donin un canvi.
1: El Partit Popular estaria disposat a governar en coalició amb Vox, com ja ha passat en algunes altres comunitats autònomes?
2: Mira, nosaltres farem tot el possible per a retornar la decència a les institucions, perquè es recuperi la concòrdia

0: la societat després d'aquestes polítiques dels murs de Pedro Sánchez perquè recuperem la seguretat als carrers. Aquesta és una prioritat, sobretot a Catalunya, també la seguretat a les fronteres, per fer polítiques de prosperitat per a les famílies. I això per aconseguir tot aquest canvi, quanta més força tingui el Partit Popular, quan sigui un govern més sòlid, més fort, més estable, doncs molt millor. La nostra vocació sempre és la de governar, si podem governar en solitari per poder totes aquestes reformes per reconstruir Espanya, doncs molt millor.
1: Però si no, sí que obririen la porta en aquest sentit.
0: Nosaltres no fem cordons sanitaris a ningú, més enllà de Bildu. En Vox han practicat governs autonòmics que funcionen molt millor que els governs del Partit Socialista. Per exemple, amb la qüestió de l'habitatge, doncs la comunitat que més està patint desnonaments, que més està patint ocupacions, és la comunitat de Catalunya. Hi ha un govern en els socialistes, està sent un desastre la gestió, es paguen més impostos que a cap lloc i, en canvi, reben uns serveis públics doncs pitjor que enlloc. No? És en Catalunya on tenim les llistes d'espera més llargues a la sanitat, on tenim un sistema educatiu en fallida. De fet, no sabem com està perquè la Generalitat va fer trampes i ens va fer impossible saber els resultats de l'informe PISA. Doncs ja li dic, nosaltres aspirem a governar en solitari, crec que seria el millor per a tots els espanyols, però en tot cas el que fa falta és un canvi de govern, un canvi de polítiques.
1: Queda dit, doncs, Juan Milian, senador del Partit Popular, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi bé, bona tarda.
0: Doncs moltes gràcies a vostès, bona tarda.
1: Passen ara 9 minuts de les 8 del vespre i farem una petita pausa per la publicitat i tindrem amb nosaltres el nostre politòleg de confiança, l'Adrián Caballero, amb qui desgranarem doncs, tot el que pot passar a partir d'ara i fins al dia 29 de novembre arran d'aquest avançament electoral. Una petita pausa i ens hi posem.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
6: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su palacio real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
7: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
8: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: Encara ens queden 20 minuts de programa amb una secció que cada dilluns el que fem és valorar una mica l'agenda política de la setmana. Avui el motiu és claríssim, tenim un tema d'anàlisi molt potent com és aquest avançament electoral i ho fem amb el nostre politòleg, ho dèiem, de confiança i també director de Simple Política, Adrián Caballero. Què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Si et veiem ara fora de micròfons entraves i et deia, ostres, estàs cansat, no? Perquè sé que avui has treballat molt i em deies, home, no sempre convoquen eleccions, doncs ja que hi som, gaudim-ho.
1: Ara, jo no sé si sóc l'únic, però sóc un d'aquests friquis que a aquests moments li agrada, no? Òbviament, més enllà de l'impacte social que pot tenir unes noves eleccions, un possible canvi de govern, jo aquestes coses, no sé, també suposo que si m'està escoltant algun estudiant de ciències polítiques, espero que com a mínim coincideixi en que aquestes coses es gaudeixen i tenim una campanya electoral que pot ser inèdita o que fins i tot crec que el propi Feijóo ha dit que és una de les eleccions més importants de la història de la democràcia, no recordo com ho ha dit exactament, però bé a ser això. Per tant, es venen uns dies molt, molt intensos, és una mica també, com jo també sóc futbolero, és una mica també d'aquests, no? Com ve un mundial, no? doncs bé intens tot.
0: A veure, ara estàvem analitzant una mica aquest avançament electoral, ho hem fet d'una banda amb Ferran Pedret de la PSC, que ens deia doncs, que valorava positivament aquesta legislatura de Pedro Sánchez, amb tot i no haver tancat cap pressupost i tampoc tirar en marxa el nou finançament autonòmic, i deia doncs, que treballarien amb totes aquelles qüestions en què s'havien arribat amb certs pactes, però que evidentment encara s'havien

0: s'havien de dur a terme, doncs que hi treballarien en fer-ho possible, en cas, evidentment, doncs que tornés Pedro Sánchez al govern. D'altra banda, ens deia el senador del Partit Popular, Juan Milian, doncs que evidentment criticava tota aquesta legislatura de Pedro Sánchez, evidentment la cara i la creu de la moneda, i sí que deia que no tenen cordons sanitaris, quan li he preguntat doncs, això, no? Per la possibilitat de fer una coalició amb Vox si fos necessari. Aviam, volem analitzar amb tu diverses qüestions. Per on comencem, Joan?
1: Mira, doncs sempre li demanem a l'Adrián que faci política ficció mirant al futur. Demanarem primer que miris al passat. Divendres, quan veus que aquests dos decrets d'habitatge cauen al Congrés, preveies que aquell mateix divendres o ja dilluns Pedro Sánchez optaria per l'avançament electoral?
2: Haig de dir que sóc d'aquests que el divendres estava a Twitter, no? mirant Twitter, i aleshores no crec que jo fos el primer que fes una piulada dient que podia haver-hi unes eleccions. Sí que és veritat que jo no veia aquella derrota, o sigui, el que ha passat, no? Que aquella derrota s'ha convertit en una espurna, no diré una victòria, però és una espurna. Jo veia que aquella derrota no era una derrota, és a dir, que qui sortiria cremat no seria el govern. I això es veia, és a dir, des del dijous per la nit, quan Junts anuncia la seva posició, sabem que no serà el govern qui surti cremat de tot això. I amb el pas de les hores, i quan dic això de Twitter, dic quan es comença a rumorejar i els digitals comencen a parlar de la possible, del possible avançament electoral, jo el que faig és començar a pensar, a dir, ostres, que tenen raó. És que la finestra d'oportunitat que s'obre amb una campanya parlant d'habitatge, que no li garanteix res a Pedro Sánchez, però és molt millor una campanya parlant d'habitatge que no de Ceuta, clar, comences a sumar 2+2 i dius, començo a entendre que és una possibilitat molt, molt real.
1: Clar, a més, ara ho deia Lola, no? L'oposició, naturalment, celebra aquesta decisió de Sánchez, però clar, ja li demanava aquest avançament electoral amb els casos de corrupció del PSOE, amb Ceuta, crisis que encara estan latents, però clar, amb l'habitatge se sent molt més còmode.
2: Sí, és a dir, el PSOE i l'esquerra en general se sentirà molt més còmode en una campanya que vagi de drets socials, d'habitatge i d'aquestes qüestions, que no tant si la campanya hagués estat protagonitzada, imaginem, dintre d'uns mesos, per casos de corrupció, potser l'esquerra del PSOE, això no té tant a veure, però casos de corrupció, migració, seguretat, els temes que la dreta sap dominar molt millor. Això vol dir que estiguin fingint des de, per exemple, el senador del PP, o estiguin fingint aquesta alegria? No. Els hi hagués agradat una altra campanya o que l'habitatge? Penseu que tota l'estona estan denunciant que el govern estigui utilitzant la qüestió de l'habitatge, no? A veure, els hi hagués agradat un altre moment? Sí. Però la situació del PP és com per estar trist o com per estar preocupat? Si mirem les enquestes, no. Una altra cosa és que, repeteixo, aquí jo crec que ni al carrer Génova se'n refien de Pedro Sánchez. Què vull dir? Cuidao con Pedro Sánchez. És a dir, jo crec que al carrer Génova estan dient, no nos confiemos que en 2023 ja nos pasó quizá un exceso de confianza. Això és l'únic que pot estar passant. I que l'habitatge pot introduir aquesta espurna o aquesta esperança que pot tenir, sí. Però vaja, que no estan fingint, des del Partit Popular quan diuen aquesta alegria i les paraules de Feijóo, evidentment jo crec que me les puc creure.
1: És que ara parlaves d'un terme que és finestra d'oportunitat, hi ha gent que també ha parlat de salvavides, i això ens ha portat, perquè diguéssim l'historial de Sánchez ens porta a mal pensar en algun punt, que hagi tensat la corda amb els decrets per efectivament arribar a aquest escenari on li és favorable, amb moltes cometes, l'avançament d'eleccions, que sigui una estratègia. T'ho dic, la pregunta resumeix en què era més favorable, sortir del Congrés amb almenys un dels dos decrets aprovats i esgotar la legislatura, o que passés l'escenari que ha acabat passant?
2: Mira, com algú que ha estat treballant en política, fent comunicació, et dic que jo tinc missatge per vendre els dos. Si hagués sortit endavant el decret, jo sóc Pedro Sánchez i dic, es demostra que hi ha legislatura, que es poden fer coses, que governem per la ciutadania, que aquesta legislatura val la pena. Si no surten, passa això. Forçar. Ai, és que clar, a veure, no, jo aquí que no m'acusi ningú, que encara em portaré una demanda. No, jo no crec que s'hagi forçat res. Jo crec que hi havia arguments per tot. És a dir, si arriba a sortir endavant el decret, que per cert, en teoria, estava relativament negociat, perquè hi han mesures que afecten més els propietaris gairebé que els... És a dir, si tu vols fer uns decrets d'esquerres, no poses algunes mesures que hi havia al primer decret. És a dir, te'n vas a l'esquerra, et tanques a l'esquerra i ja està.
1: 90% de les mesures que proposava Junts, això diuen.
2: Bueno, aquí el percentatge segurament ens trucaria algú des de Junts i ens diria una altra cosa, no? Però sí que és veritat que algunes mesures hi havia. Fins i tot Gabriel Rufén ho va explicitar al Faristol dient este era el decreto de Junts, no? Potser no estan. Però no, jo no crec que forcés, o com a mínim era, jolín, que bien dissimules, no? No, però el que sí jo crec és que hi havia arguments per tot, eh?

0: És a dir, si arribés el cas de que s'haguessin aprovat el primer decret, perquè el segon havia de caure, Pedro Sánchez ho tenia molt fàcil dient que podien aguantar fins al març, fins a la primavera, amb aquesta legislatura perquè es podien fer coses.
1: Parlaves ara de Junts i volia fer-te aquesta pregunta. Ells ja fa un temps van dir que trencaven totalment relacions amb Pedro Sánchez, que no votarien res més a favor. Alguna coseta, diria que sí, que li van donar peixet en un moment puntual amb una llei així d'aquestes petitones, no? Però evidentment doncs, han ratificat el seu posicionament tombant aquest decret. Creus que Junts per Catalunya es pot penjar la medalla d'haver tombat la legislatura de Pedro Sánchez?
0: No sé si se la pot penjar, però segurament se la penjarà. Segurament se la penjarà perquè jo estic intuint una campanya de Junts amb un lema, no sé si copiaran aquest lema, de Defensem Catalunya. Veig un lema molt així. Defensem Catalunya davant Madrid, Defensem Catalunya davant aquest govern, Defensem Catalunya perquè d'alguna manera intentaran dibuixar a un govern de PP-Vox com igual que un del PSOE. Per què? Perquè si no, no tindria sentit haver trencat la legislatura. Si tu no consideres que és el mateix un govern que un altre, que Madrid és igual qui governi, no tindria gaire sentit. I a partir d'aquí jo crec que el que sí que jo vaig fer quan ara parlava del que jo feia el divendres mirant Twitter i tal, de sobte també vaig fer una altra cosa i és mirar el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, perquè dic, clar, hi ha molta gent que està dient, el propi Rufián els hi va dir, ustedes no han calculado lo que están haciendo, ¿no? Serà un error de càlcul? Quan comences a mirar el CEO et dones compte que Junts té una ironia o una particularitat. El seu electorat està lleugerament inclinat cap a l'esquerra. És un 4,8, 4,9, això vol dir que està lleugerament inclinat cap a l'esquerra. Però de sobte també vaig veure una altra cosa, i és quan a la gent se li pregunta en quina casa viu, Junts és el partit que té el major percentatge de gent visquent a una casa de propietat que ja està pagada. Això és important, més del 50%. I a més és el partit que menys votants té de lloguer. Clar, quan comences dius, a lo millor no s'han equivocat tant. O com a mínim, potser no tant com ens pensem. Però a partir d'aquí jo crec que sí, que jo crec que aquesta medalla se la penjaran, perquè si no, qui se la penjarà? I els interessa potser penjar-se aquesta medalla.
1: I fins quin punt els pot ajudar? Perquè al calendari tenim 29 de novembre eleccions. En principi, previsiblement, Carles Puigdemont ja haurà retornat. Fins quin punt això pot ser beneficiós per Junts per Catalunya?
0: Jo crec que és simbòlic, és evident que Carles Puigdemont continua sent el president legítim, deixa'm dir-ho així, continua sent una figura molt rellevant dintre d'un Junts, que a vegades els hi ha costat tenir una figura. Evidentment, això jo no crec que afecti a Míriam Nogueras. Jo no sé si ho han ratificat en aquestes hores, però Míriam Nogueras serà clarament la cap de Junts cap a Madrid, cap al Congrés. Però a partir d'aquí, la participació de Puigdemont en mítings polítics a Catalunya seria, evidentment, una imatge que, d'alguna manera, també t'haig de dir una cosa. Jo veig a Puigdemont que sigui una figura que pot ajudar a Junts a recuperar votants d'Aliança en unes eleccions on vés a saber què fan Aliança, potser no és tan útil perquè no li has de robar tant. Però sí que és veritat, evidentment, Carles Puigdemont continua sent una figura, sí, discutida, sí, ja han passat molts anys, però jo crec que pel votant de Junts pot ser important.
2: Està clar que fins a aquesta data, fins a aquestes pròxims comicis generals que tindrem a Espanya, jo crec que el PSOE girarà al voltant de l'habitatge. Clar, el PP i Vox ha d'intentar que no. Perquè llavors sí que tindrà uns resultats pitjors que els que esperava amb els avançaments electorals que preveia. Ara sí que et demano una mica de política ficció. Es pot fer presumible una victòria de Sánchez amb aquest escenari que ara es planteja? Sortirà, diguéssim, tocat, tot i que podrà formar govern?
0: Això no és política ficció, això és hemeroteca pels propers anys.
2: Sí,
0: ja. A veure, és possible una victòria de Sánchez? És que jo crec, mira, és que jo no la puc descartar. I jo crec que ningú l'està descartant. Quan dic una victòria, vull dir, evidentment, com va passar el 2023, que acabi governant, no puc descartar. Ho veig que és més complicat que el 2023. Les dades, les enquestes, així m'ho diuen. Però mira, si vols una mica de política ficció, diré una cosa, o et deixaré com un titular. L'objectiu per mi de Sánchez no ha de ser arribar a 15 dies de les eleccions amb 176 escons a les enquestes. L'objectiu, jo crec, de Sánchez és que si ara el PP-Vox tenen 210, més o menys, sí. Aquesta, 205-210, que arribin allà amb 185, 190, si m'apures. Per què? Perquè els darrers 15 dies, si estàs a 10 escons, s'activa el modo perro, deixa'm dir-ho així, que és entrevistes, que és tots els ministres fent voltes, que és l'optimisme de l'esquerra, i una altra cosa que et diré ja des de la ciència política. L'esquerra activa el seu electorat cap al final. Li costa més activar-lo, però quan l'actives cap al final. Però tu li has de donar alguna cosa. A l'inici de la campanya li estàs donant habitatge. amb els possibles decrets que es tornin a aprovar. Al final de la campanya li has de donar un hype, li has de donar una esperança, li has de donar un... Hem remuntat ja 20 escons a les enquestes, ens falten 10. Una cosa així, heu de sortir al carrer perquè només ens falten 10. O sigui, penseu que les eleccions van d'aquest milió d'espanyols, milió i mig, que el 2023 van votar Esquerra, Esquerra vull dir l'esquerra espanyola, si PSOE, Sumar, etc., i que ara per ara estarien a casa. Va d'això. No va de si els votants de Vox surten a casa, sortiran. Sortiran de casa al col·legi. Va d'aquest milió de votants. Per tant, t'ho puc descartar? No. Algú m'estarà sentint ara dient aquest home és boig o és el primer militant del PSC. Però no, és que no es pot descartar.
1: Clar, d'aquesta manera igualaria Felipe González, no? Que va fer 4 legislatures consecutives. Pedro Sánchez seria 3 i mitja, podríem dir, perquè la primera va ser la moció de censura a Mariano Rajoy. Clar, et volia preguntar també, ara feies política ficció amb el Joan, la derrota al Congrés dels decrets que hem vist posa en dubte el fet que pugui guanyar les eleccions, en el sentit de que, clar, hem vist un Pedro Sánchez que, mobilitzat per la ciutadania, ha sortit al carrer, que per cert ens ha arribat una notícia ara de fa uns minuts que al final sí que tindrem vaga general. Comissions Obreres i UGT han acabat convocant aquesta vaga i serà aquesta tardor. Per tant, veurem, no sé quin punt, fins quin punt creus que aquesta vaga pot tenir també recorregut o afectació en els comicis.
0: Pues deixa'm que et digui una cosa. La tardor va des d'ara, perquè ja estem a la tardor, fins al 21 de desembre, si no m'equivoco. Quan és la vaga? Quan serà la vaga? La tardor? Però abans sí. O després de les eleccions?
1: Sí, clar, encara sí. No tenim dia.
0: No, però si fos abans, anem a parlar seriosament. Si fos abans, pot tenir alguna incidència. A veure, aquí hi ha un pro i un contra. El pro pel govern o per Pedro Sánchez és que tornarà a posar l'habitatge al capdavant, perquè la vaga general bàsicament es convoca per drets socials, però especialment el de l'habitatge. Per tant, això li aniria bé. La contra. No hem d'oblidar que els càntics que s'han sentit, que s'han escoltat aquest cap de setmana a les diferents ciutats espanyoles, també s'apuntava al govern. És a dir, allò de heu tingut 8 anys i no heu fet res, no només ho diu el PP. Hi ha una part d'aquests manifestants, de la gent que està a la Puerta del Sol, que evidentment amb la boca petita, però que també apunta al govern. Per tant, vull dir, hi ha una mica de tot. És a dir, a la ministra de l'Habitatge també li van caure càntics aquest cap de setmana. Vull dir que com pot afectar? Depenent de com sàpiguis treure-li rèdit. A la primera part de estem parlant d'habitatge i això m'agrada, o a la segona de a mi m'estan deixant també com un dels culpables.
2: Ens queden 5 minuts de ràdio a la brúixola. Et vull preguntar per el front ampli que proposa Sumar, per Junqueras i Rufián, en aquest número 1 de la llista d'Esquerra Republicana. Però abans, un tema que abans apuntaves i crec que és molt interessant explicar, fem-ho breu, Adriana, així ens hi cap tot, que és l'aprovació dels decrets de l'habitatge que van ser tombats pel Congrés, perquè demà, després de tornar-los a aprovar el Consell de Ministres, podrien ser convalidats gràcies a la Diputació Permanent. És a dir, la cambra baixa entre legislatures, a la que els Corts s'han dissolt, i aquí, curiosament, el PSOE sí que té majoria per aprovar els decrets. És força esperable que sigui així? És una estratègia que podria afavorir a Sánchez en aquesta preelectoralitat?
0: Primer haig de dir que jo crec que s'ho han trobat de casualitat, és a dir, no s'està convocant eleccions perquè de sobte a la Diputació Permanent s'han trobat que tenen un 35 a 34 a favor, perquè a més la Diputació Permanent es crea per convalidar aquests decrets i per sortir del pas quan hi ha entre sessions o hi ha una dissolució del Parlament. Jo crec que és una qüestió tècnica que afavoreix aquesta aprovació, però evidentment que això afavoreix. És a dir, és que de sobte, aquests càntics també que deia de heu tingut 8 anys i no heu fet res, de sobte te'n vas a unes eleccions amb uns decrets aprovats que l'única manera de tirar-los enrere és que guanyi el PP i Vox i els tirin enrere amb un altre decret o una llei. Per tant, és una qüestió important, això, que jo crec que ha sigut casualitat gairebé de les matemàtiques i gràcies al que el grup mixt li toca a Ione Belarra. Si li arriba a tocar a Ortega Smith, que és el diputat no adscrit que abans estava a Vox, pues adiós, no? Mm-hmm. Per tant, vull dir que és casualitat, però serà important, clar, perquè te'n vas a unes eleccions amb aquest decret, com a mínim el primer o la substància del primer, doncs te'n vas amb ells aprovats.
2: Vinga, i acabem amb aquests dos grups que parlam. Et demano l'opinió d'aquest front ampli que proposa Sumar, que tornaria a canviar de nom i que inclouria Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, entre altres, i d'altra banda, Esquerra Republicana, que al matí vèiem com Junqueras es podia postular amb el número 1, tot i que en principi fons del partit han dit que no, que la idea és Rufián. Dues opinions ràpides d'aquests dos grups.
0: Començo amb el tema del Front Ampli. El Front Ampli aquest cap de setmana anunciava que el 17 d'octubre

0: tindríem una candidatura oficial amb un líder. Això s'ha d'accelerar. No pots estar 50 dies d'unes eleccions, bàsicament sense un candidat i sense gairebé ni un logo, per dir-ho així. Els processos s'han d'accelerar, el Frente Amplio ha de saber què vol ser, qui són, i sobretot també té uns dies per fins i tot intentar sumar a Podemos, que no crec que passi, però clar, és que ara sabem, per exemple, avui sabíem que Compromís no entrarà al Frente Amplio. Aleshores, a lo millor entra en acció Gabriel Rufián, però no per Esquerra Republicana, sinó en allò que deia de ser intel·ligents. És que a lo millor València, qui vulgui Frente Amplio, ha de votar Compromís. I qui vulgui Frente Amplio aquí ha de votar Esquerra Republicana. I qui vulgui tal, aleshores, això ha de passar per alguna banda. Rufián, Junqueras, només t'haig de dir que aquest matí a l'Autònoma, a la classe de comunicació política, he preguntat als meus alumnes qui posarien i dubtaven molt, però s'han inclinat per Rufián. Mm. Crec que Rufián és el candidat perquè Junqueras jo crec que és una bala que és molt millor a Catalunya que no tant com a número 1 al Congrés.
1: Doncs això ho veurem i de ben segur que ho comentarem amb tu, com sempre. Moltíssimes gràcies, Adrián Caballero.
0: Moltes gràcies.
1: I nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 7 de la tarda. Important, aquesta arribada de pertorbació atlàntica que ens comentava durant el programa avui Santi Segalà, activaran també nous avisos en alerta 4 sobre 6, especialment al sud de Catalunya, per demà i demà passat. Per tant, atenció al cel i, sobretot, molta precaució. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio, amb el Víctor Llucià. Que vagi molt bé. Una abraçada. Fins demà.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: ¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
8: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
9: Bona tarda, arribem als esports a Onda Cero Catalunya.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Víctor Llucià.
9: Són 8:45, molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a una nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'avui, dilluns 5 d'octubre del 2026. No per quotidià deixa de tenir mèrit, no perquè torni a succeir un resultat tan aclaparador, hem de normalitzar-lo. El 7-0, amb què el Barça va atropellar ahir el Real Madrid a la Lliga F, evidencia les diferències no només entre un i altre equip, sinó entre un i altre club, perquè aquesta és una aposta de club. 27 victòries del Barça, només una del Madrid, i d'aquella manera l'Olímpic Lluís Companys. 114 gols a favor pel Barça, només 13 per les blanques. Així que com per reflexionar, quina és la lliga que volem? Però aquí no cal mirar a qui ho fa bé, a qui aposta, a qui guanya lligues, a qui guanya Champions i a qui omple estadis. Aquí cal mirar la resta de clubs, què fan i sobretot què no fan. En parlarem al llarg del programa també del partit de demà de la selecció espanyola, partit contra Croàcia a Split, i ho tancarem també amb una conversa molt especial amb una periodista que té la sort de jubilar-se després d'una trajectòria espectacular, una de les veus més reconeixibles de la nostra generació. El control tècnic hi serà el Dani Sánchez. Comencem amb la signatura del nostre cap d'esport, l'Alfredo Martínez.
2: La signatura, Alfredo Martínez.
10: El único jugador que ha sido titular en los tres partidos de esta ventana de selecciones con el seleccionador nacional Luis de la Fuente es Lamine Yamal. Y Lamine ha respondido con creces a la confianza del seleccionador y a lo que se espera de él, actuando en los tres partidos y marcando antes del minuto 6 de juego el gol que abría el marcador. Además, ha materializado tres grandísimos goles de bella factura que demuestran una vez más el enorme crecimiento futbolístico de la gran perla del

0: tornarà al país que el va veure créixer futbolísticament, perquè el de Terrassa va arribar a Zagreb per jugar al Dinamo amb només 16 anys i s'hi va estar fins al 2020 quan el va fitxar al Leipzig. Parla de la selecció croata.
1: Una Croacia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
0: I l'estrella dels croats és l'etern Luka Modric, que als seus 41 anys continua sent el capità de la seva selecció, que, i a més, el capità diu que la seva selecció, que Croàcia, es creix si el rival és molt millor.
2: Puede ser bueno en sentido que si hacemos bien y a lo mejor ganamos, puede cambiar todo. Tú lo sabes que en fútbol cosas cambian rápido y por eso mañana es una muy, muy buena oportunidad para nosotros para reivindicarse y mostrar por qué Croacia es tan apreciada en el mundo del fútbol. Partidos contra España, contra Inglaterra, contra Brasil, Argentina, estos partidos. Y por eso Croacia es tan apreciada y lo quieren en todo el mundo.
0: Aquest Croàcia-Espanya, doncs, demà a 9:15 del vespre. Però avui també tenim teca a la Nations League. Són a punt de començar, a 5 minutets perquè arrenquin el França-Bèlgica a l'Estat de France de París. Estic mirant amb Jules Koundé com a titular. També hi són Eduardo Camavinga, el futbolista del Real Madrid, o Ousmane Dembélé, l'exfutbolista del Barça, actual davanter del Paris Saint-Germain, i també el Renato Dallara, a l'estadi del Bologna, és a punt de començar l'Itàlia-Turquia de Nations League. Estarem pendents. I ja no està de vacances el primer equip del Barça. Els homes de Hansi Flick han tornat a la feina aquest dilluns a la ciutat esportiva Joan Gamper, després de gaudir de 9 dies lliures. Continuen entrenant-se, però en família. Són Bojiek Chesney, Gavi, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Alejandro Valde i Brian Fariñas. També Eric García, que va abandonar la concentració de la selecció espanyola, però avui ja ha treballat amb la resta del grup. El de Martorell ja ha deixat enrere les molèsties al genoll. Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong sí que han fet treball específic individualitzat. Per tant, veurem qui pot arribar al duel d'aquest dissabte, 10 d'octubre, al Camp Nou contra el Getafe, en la tornada de la competició domèstica després d'aquesta aturada de seleccions. Per cert, Pau Cubarsí és el gran favorit per endur-se el Golden Boy, que s'entregarà el mes de desembre, aquest trofeu que entrega la revista italiana Tutto Sport, el millor futbolista sub-21. També hi són els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar, que ha estat la gran novetat. Lamine Yamal el va guanyar el 2024 i l'any passat va ser l'extrem del Paris Saint-Germain, Désiré Doué, qui se'l va endur. Pau Cubarsí, repeteixo, màxim favorit. Anem cap a Madrid.

0: Gairebé 8 i 44 minuts de la tarda. Ho feia referència a l'inici, i vam tenir clàssic femení al Camp Nou. I el que ja és un clàssic és que el Barça golegi el Real Madrid. 7-0, una distància sideral que contrasta amb una prèvia en què el tècnic del Barça, Pere Romeu, deia que seria un partit molt competit davant d'un gran rival.
1: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions fa un joc, per mi, millor del que el feia la temporada passada, així que res.
0: La diferència continua existint. I si hi ha una jugadora que es creix davant del conjunt blanc, aquesta és Clàudia Pina, la pòquer de gols a la primera meitat per la davantera de Moncada.
2: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así. Bueno, nuestro objetivo y nuestro trabajo es salir al campo a hacerlo lo mejor posible. Es lo que intentamos hacer, creo que es lo que hemos hecho hoy. Grandísima primera parte. No las hemos dejado de salir en ningún momento. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento. Hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
0: Una dada. En 127 anys d'història del Barça, només Josep Samití l'any 26, Martí Ventolrà el 1935 i Eulogio Martínez el 1957 han estat capaços de marcar 4 gols contra l'etern rival. I en aquesta llista, per tant, ja hi apareix Clàudia Pina. Repeteix al costat de Samitier, de Ventolrà i d'Eulogio Martínez. D'altra banda, Aitana Bonmatí, que sempre parla clar i català, resignava amb la diferència existent encara entre Barça i Madrid.
3: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi. Però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva. Però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
0: La migcampista de Sant Pere de Ribes va jugar l'última mitja hora del partit i dèiem que el Barça canvia, que el Real Madrid inverteix, és l'equip que més ha gastat de tota Europa, però les victòries sobre el Madrid és el que no canvien, ja en són 27 en 28 partits disputats. I per duels com aquest és que s'ha quedat la noruega Caroline Graham Hansen, que també va sucar.
4: Es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio y estoy enamorado de eso y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida y es igual si ha hecho uno o 50 veces. Es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
0: I ara ja hi ha 5 punts de diferència entre Barça i Real Madrid a la classificació de la Lliga F. Ara fins a 14 internacionals marxen amb les seves seleccions, amb la selecció espanyola que entrena Sonia Bermúdez, ho faran Catacoll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serrajordi i Clàudia Pina. 3 més amb Espanya sub-19, Bea Pérez, Júlia Pastor i Lua Arufe, Eva Peyor, que marxa amb Polònia, Caroline Graham Hansen convocada amb Noruega, Esme Brooks amb els Països Baixos, Sydney amb Suïssa, Caroline amb el Brasil i Kauthar Azraf amb el Marroc. So vinga, va, just abans de la tertúlia, ens donem un tomb per la segona divisió. La vuitena jornada ens deixa 2 empats, els del Girona i del Sabadell, i tots dos que es mantenen a la zona noble de la classificació. Víctor Lozano, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. No és gens habitual que dos equips catalans coincideixin en el temps, és a dir, que juguin a la vegada, a la mateixa hora, els seus partits de Lliga Segona Divisió, fora de les últimes dues jornades.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Doncs sí, ja entrem en setmana, ja no para de ploure, però aquí intentem...

esperem doncs, que estigueu al xupluc, que estigueu allò protegits, protegides de les pluges, acompanyant-vos, fent-vos costat aquestes hores de la matinada en el que volem tots és companyia i si hem d'estar desperts, sigui pel motiu que sigui, doncs que ens expliquin coses interessants, propostes, reflexions, una mica de riure i una mica de tot per acompanyar-vos, com dèiem a l'inici d'aquest ja dimarts 6 d'octubre de 2026, nit de dilluns, de dilluns a dimarts 6 d'octubre de 2026. D'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga!

0: Doncs una setmana més, i de moment, si no ens sona cap alerta d'aquestes de que està a punt de caure el diluvi universal, doncs volem ser fidels a la cita i proposar-vos dues sèries més, perquè això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut.
1: Molt bona nit.
0: No t'ha sonat cap és alert d'aquests, eh?
1: Bueno, em va sonar al mig de la bola negra.
0: Veus? Doncs mira, ostres.
1: Imagina. Tenia el mòbil silenciat, però clar, el missatge no el sents només si està el mòbil apagat. Si el tens silenciat o en el mode avió, et sona.
0: Sí, de fet,
1: no va ser l'únic que va sonar el missatge durant la projecció de la bola negra. I bueno, el dia següent va sonar per advertir-te de que s'havien aixecat les mesures de cap de setmana. Ahir pel matí va tornar a sortir,
0: sí.
1: Suposo que, bueno, s'estem acostumat també a això.
0: Sí. Tot i que aquí a la secció d'Humor els Tribuneros, ja fa dies, ja fa setmanes que vam demanar que el missatge de "se levanten les restriccions" ha de ser diferent. O sigui que, en lloc de pi, pi, pi, ha de ser tan, tan, tan, tan, tan, tan, saps? O alguna cosa així una mica més liviana.
1: O simplement enviar un SMS,
0: sí.
1: Perquè no és una cosa urgent.
0: De dir que ja està.
1: Un SMS normal, eh?
0: Sí. Ja està.
1: Tu arrems i dius, ai, què ha passat ara?
0: No, clar, perquè jo, ja que ja em poso nerviós, no llegeixo, i clar, igual t'està dient...
1: Quan el van enviar diumenge pel migdia, tu ja veies que s'estava obrint el cel,
0: sí,
1: ja no
0: sí.
1: cal això.
0: Sí,
1: envies
0: sí.
1: un SMS normal i ja
0: sí,
1: està.
0: Sí. Un emoticono, Òscar. Un emoticono del dit amunt, de dir, vinga, va, ja està.
1: Amb la birra o amb
0: el que sigui.
1: Sí. Ja puedes salir a la calle a emborracharte pedazo de no sé què.
0: Sí, sabemos
1: que cuando ponemos l'alerta lo vas a hacer igual, ara
0: no,
1: ja puedes...
0: No fas cas, doncs, va, doncs ja fes el que vulguis, eh? Una mica...
1: Fes el que vulguis.
0: Una frase de mare, eh? Una frase de mare, de dir, va, si no em faré... Va, fes el que vulguis, escampa la boira, que no...
1: Sí, exacte. Que si no, al final, clar, també ens acabarem acostumant a les alertes i els hi traurem.
0: Que viene el lobo.
1: Que se suposa, clar.
0: Que viene el lobo.
1: Al final el lobo ja no els importarà un carajo.
0: Totalment.
1: No, les alertes, jo penso que s'han de fer.
0: Sí,
1: estic d'acord. Han de millorar una miqueta, sí. Perquè no està massa clar. Òbviament ara es curen en salut,
0: sí.
1: no volen que torni a passar una dana, però penso
0: no
1: que clar. Es pot millorar.
0: Jo crec que haurien de fer-ho com a... És que els que tenim una edat ens va impactar molt allò a War Games, a Juegos de Guerra, el DEFCON. El DEFCON 2, el DEFCON 3, totes aquelles coses, a mi m'encantava. De...
1: Una pel·lícula que la continues veient avui en dia.
0: Vamos.
1: Funciona tan bé.
0: Per mi és una pel·lícula que es va no només avançant al seu temps, sinó que va fer com si fos una obra de culte. O sigui, però igual que hi ha la novel·la, anem a dir, que són grandes clàssicos, doncs la història que planteja War Games és un grande clàssico del nostre temps. O sigui, el que suposa la tensió de la Guerra Freda per una banda i de la intel·ligència artificial per una altra. És a dir que...
1: El tema de fons és aquest, és deixar en mans alienes la defensa d'un país que vol dir, en el fons, tractant-se dels Estats Units i de Rússia, la defensa del món.
0: O sigui que és més d'actualitat que mai.
1: Avui en dia, que clar, amb el tema dels drons i companyia, que ja no... Ja, la guerra està mutant cap a altres...
0: Sí.
1: Cap a altres...

0: coses que no han canviat.
1: No, no, totalment. Però bueno, de les que no canvien és dues sèries totes les setmanes, que això l'Òscar sempre ens ho... sempre ens ho porta, i a veure que, cap a on anem aquesta setmana, a veure.
0: Doncs mira, comencem amb una sèrie canadenca,
1: val?
0: Per variar una miqueta, que
1: sí.
0: Això també està molt bé.
1: I tant.
0: Que la teniu a a Movistar.
1: Uh-huh.
0: És una sèrie d'un canal canadenc de streaming que es diu Crave, o Crave, amb col·laboració amb Canal Plus, Canal
1: val.
0: Plus francès, que ja veu, una sèrie canadenca feta a Quebec,
1: uh-huh.
0: És a dir, que parlen en francès.
1: Que ja les recomanacions de sèries deu ser, i aquesta setmana Quebec, no? Vinga.
0: Exactament.
1: Ja ho tenim.
0: Ja podem tancar la paradeta,
1: ja està,
0: eh?
1: Ja ho tindríem, això, avui.
0: No té... posarem el tràiler. No té tràiler en castellà. Els de Movistar podria haver posat un tràiler en castellà, però pel motiu que sigui no ho han fet. És veritat que la sèrie es va estrenar ja fa uns quants mesos.
1: Uh-huh.
0: És la primera temporada que es va fer a Canadà el 2025. Aquí em sembla que va arribar a principis del 2026. I la propera hivern de 2027 està prevista l'estrena d'una segona temporada.
1: Val.
0: Una sèrie que jo penso que és molt, molt necessària perquè parla d'un tema que és la salut mental.
1: Mm.
0: Salut mental, hospital psiquiàtric, psiquiatria, traumes... I això avui en dia tots ho necessitem. Eh?
1: Mai
0: tots...
1: està de més, mai està de més que veiem
0: jo
1: casos.
0: Jo penso
1: eh?
0: Que tots, d'una manera o altra, hauríem d'anar, si no un psiquiatre, un psicòleg.
1: Sí.
0: Avui en dia em sembla que... Jo conec molta gent que hi va i els hi serveix.
1: Sí,
0: I jo
1: sí.
0: M'ho estic pensant, eh? Perquè també cadascú té les seves coses.
1: Sí.
0: I no és
1: sí.
0: Que tinguis res dolent en particular, però de tant en tant tens coses al teu cap o tens una situació propera que necessites parlar amb algú.
1: Totalment. I amb algú neutral, amb algú professional.
0: Exacte, algú que
1: eh?
0: No et conegui, algú
1: sí.
0: Que no et jutgi.
1: Sí, exacte.
0: Perquè gestionar les emocions sembla fàcil, però no ho és.
1: Aquí al programa, Òscar, en parlem moltíssim de cada cop que surt un llibre de tots aquests temes, perquè considerem que, i més jo, que sóc un defensor de l'esport i de com a activitat obligatòria, quasi et diria, però en diferents nivells, eh? Cadascú el seu nivell, però amb mobilitat, ja sigui piscina, caminar, el que sigui, no? Doncs penso que el mateix passa amb un gimnàs, anem a dir, mental, no? Des d'un punt de vista d'exercitar el cervell, però també de la salut, de cuidar aquests traumes, aquests dols que tenim, aquestes pressions que podem rebre, doncs tenir una ajuda
0: moltes
1: externa i que no et jutgi, doncs és molt absolutament necessari.
0: Exacte, no només és gestionar un dol, gestionar un trauma de fa temps, gestionar per exemple la ira, gestionar
1: sí.
0: la ràbia, gestionar els sentiments propis, gestionar doncs això, potser moltes coses. És que, clar, al final, cada persona és un món,
1: totalment.
0: En aquest sentit. I aquesta sèrie ens recorda que necessitem gestionar moltes coses.
1: Molt bé.
0: Una sèrie que té un títol que li escau perfectament. En francès és Empathie i en castellà, Empatia.
2: Ça va faire du bien de nouvel psiquiatre.
3: Ah ouais, pourquoi?
2: Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout.
4: Un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non?
2: C'est des cas psychiatriques souvent désespérés.
3: Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré.
2: C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements.
3: Mais je peux très bien me déplacer toute seule.
5: Non, non, non.
3: Je vous souhaite une bonne journée.
6: À moi!
3: Moi j'ai pas beaucoup d'amis. En fait, j'en ai pas du tout.
2: C'est à moi maintenant.
1: Doncs t'ha cridat l'atenció i t'ha agradat, Òscar, aquesta?
0: M'ha cridat molt l'atenció, m'ha agradat molt i ja estic ja comptant els dies perquè allà a Canadà s'estreni, a Quebec s'estreni la segona temporada i que Movistar, suposo que Movistar tornarà a contractar-la i la puguem tenir aquí el més aviat possible. És una creació de la seva actriu principal, la Florence Longpré, que és una actriu canadenca, i que, de què va? Doncs mira, ella, la sèrie comença amb ella mateixa, que acaba de sortir de 2 anys de baixa, ella és psiquiatra, però ha tingut diguéssim, una pèrdua recent. Tot això, a més, l'avantatge que té la sèrie és que cada capítol t'està explicant coses i t'estàs entrant de moltes coses.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, us podria explicar moltes coses que pròpiament no són spoiler, però bueno, els que l'heu vista ja sabeu de què va, i els que no l'heu vista, pues, us animo a veure-la. La Florence, l'actriu, que el seu personatge em sembla que es diu Suzanne Bien-Aimée, Bien querida, aquests cognoms francesos que són una delícia, que ella té un trauma. Ella, per posar un exemple, ella és blanca, però l'ha criat, l'ha adoptat una família negra.
1: Val.
0: Com és que una família negra l'ha adoptada? Això

0: Això explica. Llavors, ella ha perdut la seva parella, s'ha estat un temps, i torna. Torna a la feina i la destina a un gran hospital psiquiàtric que hi ha allà a Montreal. Comença a aplicar la seva manera d'entendre la psiquiatria amb els pacients. Clar, d'entrada ja, diguéssim, la seva manera de treballar xoca una miqueta amb les, diguéssim, amb la manera, els costums habituals d'un hospital psiquiàtric. Els hospitals psiquiàtrics en general, com tots els hospitals, són molt quadriculats. Tot és molt això, protocols, protocols, protocols. I de vegades, no és que t'hagis de saltar els protocols, però sí que, i a més, quan es tracta de pacients psiquiàtrics, doncs ajustar una miqueta, això, tenir empatia, que és el títol de la sèrie, doncs és una eina tan important com tot el que hagis après com a la teva formació de psiquiatria. Llavors, a partir d'aquí, comencem a conèixer, d'una banda, els diversos pacients psiquiàtrics de l'hospital psiquiàtric. Alguns casos es tanquen al llarg de la temporada i altres sembla que tindran continuïtat en la segona temporada. I coneixem també, diguéssim, els membres de l'equip amb el qual treballa la Susan. Especialment amb, diguéssim, amb el seu col·laborador. Clar, ella quan està allà a l'hospital té una persona que sempre està amb ella, com una mena de protecció. Una mena d'això, d'assistent, que també ha estudiat psiquiatria. Però és que és com una pacient... Ella quan està amb els pacients mai està sola, sempre està amb alguna persona més. Perquè mai se sap què pot passar. Llavors, aquest acompanyant, que es diu Mortimer en l'accent francès, doncs ella comença a mantenir una certa intimitat, una relació, i a partir d'aquí, bueno, comencen a passar coses a molts nivells. Llavors és una sèrie que tracta molt bé, especialment els primers capítols. Jo diria que la primera meitat, són 10 capítols, potser fins al capítol 4 o 5 és quan t'enganxa d'una manera brutal. El primer capítol et pot deixar una mica així, dir, què és això? Però vull veure més. Però a partir del segon, tercer, quart, quan comences a conèixer els personatges i comences a veure com actuen els personatges de l'equip psiquiàtric amb els pacients i veus els casos, com són cada cas i com el tracten i d'on venen aquests pacients, quins traumes tenen i quins són els seus problemes. I la manera com la sèrie toca aquests personatges, que no els grata, no, com diria el Monegal, no els grata, no està ja fent... No, és una manera tendre, una manera, no dir agradable, perquè no és agradable, sinó una manera això adequada, cada pacient és un cas diferent, cada manera d'actuar amb els pacients és diferent, llavors et toca molt la fibra. Ja a partir de l'equador de la temporada ja comença a centrar-se en les coses també en el personatge de la Susan, de la doctora, que comença el primer episodi i a poc, diguéssim que va... I anem coneixent més coses del seu voltant. Però els pacients sempre estan allà. Hi ha un moment determinat que penses, ui, sembla que s'ha acabat els casos dels pacients i comença la doctora. No és això. Els pacients continuen, però al principi sí que hi posen, diguéssim, bastant interès en que coneguis els pacients perquè tornaran. Al llarg de la temporada tornaran, perquè sempre estan allà. De fet, hi ha pacients que porten anys. Hi ha un pacient, per exemple, que porta 17 anys allà a l'hospital psiquiàtric. És a dir, que el seu personatge continuarà. Altres personatges que acaben d'arribar, altres que desapareixen per qüestions que podeu trobar a la sèrie. Llavors és un títol que, perdó, és una sèrie que el títol li escau molt bé, empatia, perquè és això, és tenir empatia. I això és tractar no només els pacients, sinó de gran distància és tractar-se un mateix. I això em sembla a mi que, com comentàvem al principi, el tema de la salut mental és molt important. I llavors trobar una sèrie que et faci reflexionar i que et faci pensar, és que jo potser també hauria d'anar al psiquiatre o al psicòleg. Potser no tinc res greu, però potser sí que em convindria parlar amb alguna persona. Perquè mai se sap.
1: Sí.
0: Perquè al final tots tenim cadascú, d'una manera o altra, més gran o més petit, tots tenim les nostres coses.
1: Que al final no es tracta... O sigui, no es tracta una mica com passaria. No és anar a l'últim moment, no? És a dir, quan no. Ja et fa mal, no? Com si diguéssim. Sinó intentar anar, doncs, allò de más vale prevenir, que deia el doctor,
0: sí,
1: el clàssic.
0: Quan una persona noti, és que hi ha alguna cosa que no m'acaba de funcionar bé, hi ha alguna cosa que no...
1: El cotxe fa un sorollet que no és normal, no?
0: Sí, ja començo a rebre això, el pi-pi-pi-pi-pi, doncs potser m'hauria... Potser no, la decisió potser te la prendràs amb el temps que necessitis, però pensar en que potser alguna cosa he de fer no està de més. A més, jo penso que et pot ajudar molt en aquest sentit, ens pot ajudar molt.
1: Absolutament.
0: Llavors és una sèrie que tinc ganes de veure la segona temporada, una sèrie molt, molt ben feta, una sèrie... Que no és una sèrie confort, no és una sèrie agradable
1: clar,
0: a veure,
1: clar.
0: Però sí que t'enganxa i llavors sí que d'una manera o altra sí que et sents amb una certa comoditat, que no sabria explicar. Però sí que et sents amb una certa comoditat i et fa pensar... No és, ara, no és una sèrie única...
1: Sí, no, entenc el que dius, que és com... Et genera un cert, una certa disconformitat, però que la toleres bé, és a dir, perquè entens sí, sí, el, sí. El per què és, no?
0: Com sí, si diguéssim... no és una sèrie, diguéssim, dolorosa de veure si una persona... Bueno, que, òbviament, cada oient...
1: Sí, sí, sí.
0: Espectador, doncs la veurà des de la seva pròpia òptica.
1: Total.
0: Però és una sèrie que et fa pensar... Tampoc és una sèrie que inventi moltes coses. Hem vist moltes sèries, moltes pel·lícules tractant la salut mental, però de tant en tant una sèrie, a més, que surti una miqueta del paradigma anglosaxó, que sigui britànic o nord-americà, en aquest cas estatunidenc, i una sèrie canadenca, que no arriben massa sèries canadenques de Quebec aquí a casa nostra, doncs va molt bé veure-la i en aquest sentit és una sèrie molt, molt recomanable.
1: Doncs aquesta és la primera de les opcions. Quina és la següent, Òscar?
0: La segona sèrie és una cosa radicalment diferent. És també una minissèrie. Aquesta és una minissèrie que la va fer l'ITV britànica. Aquí la podeu veure a Filmin. Només són 6 episodis. Comença amb un professor professor director d'una exclusiva escola privada d'algun lloc d'Anglaterra, no Londres, algun lloc d'Anglaterra. Té pinta de ser més o menys cap a Cornualles, Bristol, per la banda oriental, de la sud-oriental de l'illa britànica, que la seva dona de sobte desapareix i ell reacciona d'una manera que la policia considera estranya. Que no, és a dir, a tu et desapareix la dona i dius tu, home, em preocupo, però aquest senyor actua d'una manera com si estigués massa calmat. I això, a la policia que comença a investigar, els crida l'atenció. Aquesta minissèrie, perquè és una minissèrie, 6 episodis, es titula en anglès Gone.
2: ¿Dónde está mamá?
3: Ella no es así. Jamás ha hecho esto y por ende es motivo de preocupación.
2: ¿Cuándo fue la última vez que la vio?
3: Ayer, a las 10:20.
2: ¿Por qué ha tardado tanto en decírnoslo?
3: Tengo 160 alumnos a punto de examinarse. Que no se haya visto a la esposa de su director desde hace 24 horas no debería preocuparles.
2: Pero a su director sí.
3: Busca la forma de hacernos saber que estás bien.
2: He hecho una tontería. No quiero perderlos a los dos.
4: ¿Por qué no nos contaste lo de su aventura?
3: Porque lo sabía y no quería saberlo.
2: He vivido con él todo este tiempo, pero en realidad no lo conozco.
3: Los padres y los alumnos no pueden enterarse de nada.
2: ¿De qué hablas?
3: Lo que sea que hayas descubierto.
5: ¡Es culpa suya!
6: No me extraña que la gente le señale.
5: Ni que se hayan ido todos.
2: ¿Tú te querís servir? ¿No es ese el tema?
1: ¿Qué tal aquesta sèrie, Òscar?
0: Doncs està molt bé, jo us ho dic ara. Està molt, molt, molt bé. Una sèrie, 6 episodis, un thriller, que al principi realment no saps què està passant. Sí, per què aquest senyor, quan desapareix la seva dona, no reacciona d'una forma tan calmada? És a dir, fa sospitar. Està implicat en la desaparició de la seva dona. Hi ha un problema, clar, el punt de partida et porta a replantejar-te moltes coses al voltant dels personatges, perquè també li afecta la seva filla. Clar, aquí hi ha molts misteris que amb 6 episodis, només 6 episodis, al final s'acaben resolent. També la sèrie, d'una manera o altra, també està parlant de traumes al passat i com gestionar. En aquest cas, com gestionar una relació matrimonial, una relació de llarga durada. Una relació que el personatge semblava que tot anava molt bé, però de sobte es troba en un cul de sac. No sap què fer, no sap com reaccionar i potser aquesta manera de no reaccionar sigui la seva manera de reaccionar.
1: Que bo.
0: Llavors, és una sèrie que la qual el millor és no saber gaire cosa. Saber el punt de partida, ha desaparegut aquesta dona, comença la policia a investigar, el primer sospitós sempre està al voltant del cercle íntim, és a dir, el primer sospitós sempre és el marit, i en aquest cas, quan el marit està reaccionant d'una manera bastant més calmada del que seria una persona al qual li ha desaparegut la dona, això comença la policia a investigar. I a partir d'aquí, doncs, parla de moltes coses al voltant d'això, del que significa ser el director d'una escola privada elitista britànica, molt exigent, el que significa també pels alumnes doncs, gestionar també l'exigència de conciliar, perquè en més cas el director de l'escola també és l'entrenador de l'equip de rugbi, un equip de rugbi molt competitiu. I clar, els alumnes, si no tenen bones notes, no poden jugar a l'equip.
1: Clar.
0: Clar, hi ha,
1: hi ha moltes pressions i molts interessos aquí.
0: Ah, hi ha moltes pressions i interessos. Les famílies també estan molt interessades en saber què passa amb el nostre fill, què passa amb aquest director que de sobte li ha desaparegut la dona. Això afectarà el rendiment de l'escola, això afectarà el rendiment del nostre fill, això afectarà el rendiment de l'equip de rugbi, que sembla que és un equip

0: molt potent. Hi ha
1: Hi ha
0: molts diners que
1: molts
0: passen.
1: temes aquí, eh? L'interès
0: Sí,
1: general per sobre de...
0: clar, què passa
1: Eh?
0: dins de la gestió del propi equip docent? Clar, el director de sobte està en problemes, com afecta això? A més, és un director molt, molt, molt exigent, una persona molt quadriculada, que també genera moltes enveges dins del claustre de professors. És a dir, és una minissèrie que només en 6 episodis et planteja moltes qüestions que s'acaben tancant totes i s'acaben tancant de manera satisfactòria, és a dir, que no queda res. He comentat fora de micro alguna sèrie que potser de vegades planteja moltes subtrames
1: Sí.
0: que alguna vegada deia et sobra. Aquí penso que totes les subtrames
1: Això
0: funcionen,
1: és
0: es
1: absolutament
0: mostren.
1: necessari perquè jo crec que a l'espectador ja li agrada que hi hagi més d'una trama, no? És a dir, abans les sèries eren molt d'una trama, no? Ara són de... Hi ha diverses coses que van paral·lelament i estan relacionades, però han de ser justificables, o sigui,
0: Clar.
1: has de veure que totes elles tenen pes en el que està succeint. I jo crec que hi ha una limitació, no? S'estudia, hi ha una estadística de Higgs que es diu que és quants, per exemple, en una pàgina web o en un formulari, quantes coses som capaços de veure, no? La que ja n'hi ha més ja no en veiem, ja no ho veiem bé, no?
0: Sí.
1: Doncs el mateix passa, jo crec, amb les subtrames, és a dir, fins a unes quantes ho pots tolerar, si no, al final ja et perds, perquè és que o
0: I
1: no avancen
0: sobretot
1: o avancen poc i... Sí.
0: el fonamental, tu quan planteges una subtrama i la desenvolupes, l'has de tancar d'una manera o altra.
1: Sí.
0: I l'has de
1: I
0: tancar
1: has d'entendre la
0: almenys.
1: justificació, és a dir, l'has de tancar i has d'entendre el per què t'ho explicaven, tot
0: Exacte. I
1: això.
0: si la planteges és que perquè és necessària. Si no,
1: Exactament.
0: t'has de replantejar realment si aquesta subtrama paga la pena plantejar-la. Si al
1: Totalment.
0: final després no l'acabes de tancar, la tanques massa abruptament, és a dir, sobretot això. I això serveix no només per sèries, és com una novel·la. Una novel·la, totes les subtrames que tu plantegis, tots els personatges que tu introdueixis a una novel·la, han de tenir la seva funció dins
1: Sí,
0: de la
1: sí, sí,
0: novel·la,
1: sí.
0: dins de la sèrie i de la pel·lícula. Un personatge ha de tenir la seva funció, una subtrama ha de tenir la seva funció. I si la planteges i la desenvolupes, és perquè té una raó de ser. Si no, t'has de replantejar si paga la pena aquell personatge o aquella situació.
1: Paraula
0: En aquest cas,
1: d'editor, Òscar González.
0: això serveix per tot. Llavors, en aquesta minissèrie, totes les trames tenen un sentit, totes les subtrames, tots els personatges tenen un sentit, tot es tanca, i en només 6 episodis. És a dir, que tot això també és molt valuós. És a dir, que tu tinguis el producte molt, molt ben calibrat. És a dir, jo parteixo d'això, arribaré a allò, començo això, començo i ho tanco allà, i tot el que passi al mig ho tinc que tancar, ho tinc que tenir molt clar. Ja siguin 5, 6, 7, 8, els episodis que siguin, però que quan tu acabis la sèrie diguis, m'ha satisfet, tot ha funcionat, pots deixar alguna trama oberta per si vols continuar amb un altre cas, amb una altra cosa, però sobretot el que és la trama principal d'una sèrie l'has de tancar. I les subtrames que hi hagi han de tenir sentit. I
1: Totalment
0: això és
1: d'acord.
0: fonamentalíssim.
1: Totalment d'acord. Doncs, bueno, doncs hem tingut dues propostes
0: I
1: aquesta
0: a més,
1: setmana.
0: també està Gone, que en anglès vol dir això, desapareguda, podríem
1: Sí,
0: dir,
1: idò.
0: David Morrissey, que és l'actor protagonista, del qual ja vam parlar quan vam fer De Puntilles, la vam comentar en aquesta sèrie del T. Russell, del Russell T. Davis, perdó.
1: Sí.
0: Doncs
1: Tiptoe,
0: ara
1: no?
0: tornem Tiptoe, De Puntilles. Doncs
1: Sí.
0: aquí David Morrissey, que és un gran actor, aquí fa un paper, un paperàs, realment. De fet, és sobretot ell qui sosté la sèrie, i la resta d'actors, que aquí potser no són tan coneguts, allà a Anglaterra, òbviament, sí. Llavors, una sèrie la teniu a Filmin, ideal per un cap de setmana, el proper pont de la Hispanitat, doncs
1: Sí.
0: aprofiteu si no l'heu vista. Totes dues sèries, Empatia i Gone, són dos molt bones apostes.
1: Les propostes que ens ha fet sense cap és alert a l'Òscar González aquesta setmana. T'escoltem ben aviat. Gràcies, Òscar.
0: Fins la